0: Seguim a Nits de Ràdio i tenim ganes d'escoltar situacions, anècdotes, fets quotidians, no? Que són els que... Digues, digues, Marta.
1: No, que a més jo li deia amb ell,
0: sí.
1: És que no sé per què tens que dir que vas a reunir-te.
0: Sí.
1: Te'n vas i ja està, si ja sabem que, el que fas. Vull dir, no
0: sí, cal, vols dir que...
1: Aquí tothom
0: sí.
1: Em sembla que ho sap, no?
0: Sí, sí.
1: I, que, aquell... Però li agradava, no? Bueno, me voy a reunir conmigo
0: mismo. Ay, ostres, ja està con les reuniones. Si vas a cagar, saps què vull dir? Que ja la gent ja comentava, feia apostes, la gent de dir a quina hora serà el momento.
1: No, alguns dels que feien, un dia abans van portar unes pinces d'aquesta de la roba i es van posar al nas una pinça de la roba.
0: Oh,
2: ostres.
0: Tu imagina't que al sortir aquest home es troba que mentre es va fent el passadista, allò tornant, veu tota la gent... Amb les pinces i que se les van traient a mida ja va tornant al seu lloc de treball. Home, cantaria molt. Bueno, teníem una anècdota que ens havia d'explicar el David Morales de la seva germana, deies, eh?
2: Sí, ja sabeu que diuen que a l'estiu tota cuca viu, no?
0: Doncs... Correcte.
2: L'altre dia m'explicava la meva germana que estaven dormint amb la seva parella i de sobte ell es va despertar i... El cas és que ell somia molt, té allò que somia molt, té malsons, té una mica allò que sons molt agitats moltes
0: sí,
2: vegades
0: sí,
2: i parla
0: sí.
2: Mentre somia.
0: Ah,
2: i tal.
0: Mira.
2: Llavors, la qüestió és que l'altre dia, de sobte, va començar a dir «M'ha tocat alguna cosa, m'ha tocat alguna cosa, m'ha tocat alguna...» Clar, la meva germana pensava...

0: bueno,
1: bueno, si és una... la loteria està bé, saps?
2: Sí, clar.
1: No.
0: Sí. Però la meva germana va pensar, bueno, una més, saps?
1: Ja, ja, ja.
0: Com
1: sí,
0: qualsevol
1: sí, sí.
0: nit.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: El cas és que no estava dormit en aquell moment, estava despert.
1: Ostres.
0: De manera que m'ha tocat alguna cosa, m'ha tocat alguna cosa, i realment sí que alguna cosa l'havia tocat.
2: Ai.
0: Quan van començar a investigar, tenien una panerola allí.
1: No!
2: Ah!
1: No!
0: Sí.
2: Ah!
1: No, no, no, no, no, no.
0: Sí. Ha estat un estiu de moltes panaroles, per Sant Andreu, sí. Ja us ho dic.
2: Ostres. Ara ho diré jo també.
1: Era tamany petita, mitjana,
0: no,
1: transatlàntic...
0: No, era tamany familiar.
1: Tamany familiar, tamany XL, Ostres, una familiar.
2: És que són molt grans ara, les paneroles.
1: Sí, ja no són com abans, no, no, no. Es fan molt grans, trobo. Ostres. Sí. I el moment en què obren els llums i detecten què és el que l'havia tocat, a l'escala de Richter, quin terratrèmol es va generar?
0: Em vaig assabentar jo des del pis de baix, imagina't.
1: Ostres, tu. Ostres, tu. Que no la tiressin cap a la terrassa, que et cau a tu, no? Però, escolta'm una cosa, jo no torno a dormir en la vida, saps? O sigui, ja la sensació, aquesta hipersensibilitat que et deu generar, de dir, com em toqui una cosa, saps? Com em... ja penso que és això i ja no descanso igual. Quin horror.
2: És veritat, Això és veritat. Estic d'acord amb tu.
1: Clar, és que al final dius, ja no és el fet, és que ja no podré descansar, jo suposo que al cap d'uns dies ja et recuperes la tranquil·litat, no?, o la seguretat, però aquells primers moments de dir, no, és que ara estaré alerta, això passa com quan hi ha un mosquit, no?, que dius, fins que no el mates, ja estàs hipersensible, que qualsevol petit moment, ja està. Ja està venint, a més tenen aquella dèria de venir-te a saludar, com dir, estic aquí, perquè si piquessin i se'n anessin de forma educada i silenciosa, mira, no te n'has enterat, però és que et venen a provocar els mosquits, et venen a l'orella a dir, ei, que vindré a picar-te, Bueno, això diuen, vol dir això, no? I clar, doncs, així ho tenim, ostres, quina... Mare meva, quin... És un problema, el tema de les... De les paneroles, digues, Marta, que tenies alguna d'aquestes?
2: No, nosaltres tenim el veí del costat, es va morir fa uns mesos, i tenen la casa tancada.
1: Val.
2: I clar, la part de la... jo tinc un passadís, i ells tenen un altre passadís, que dona la cuina, no?
1: Val. Ah, val,
2: i a la I aquest... Jo no he tingut res. L'any passat em vaig veure una al carrer i un altre que la vaig veure també al passadís aquest, però bueno, però aquest any és horrible. I clar, vaig trucar a l'Ajuntament.
1: Sí.
2: I vaig dir
1: que... Vigilin
2: bueno,
1: el tenia. Passadís, vas dir, no? És que, diu, sí, vas dir, és que clar, tinc un passadís...
2: Clar, com que està tancada la cuina, suposo que potser doncs, estan allà, deben tenir un niu o alguna cosa així, inclús se n'adona. És el que jo vaig extreure.
1: Són ocupes també d'això?
2: Sí, sí, efectivament. I abans vaig trucar a l'Ajuntament i diuen, no, però és que això, clar, han de ser ells, no sé què, parli amb ells, i que és que els fills no estan. O sigui, clar, jo si estiguessin per aquí, els hi diria. I llavors, bueno, no tinc tampoc cap telèfon de cap fill, perquè tenia el telèfon del senyor, sí que ho tenia, però bueno, llavors bueno, vaig fer un...
1: No truquis, no fos cas que saps, amb aquestes coses.
2: Vaig fer un paper i vaig posar la bústia, que dic, no sé si mirarà la bústia o no.
1: Potser que deies, els hi vaig passar per sota del passadís un paper dient, feu el favor de no passar la zona desmilitaritzada.
2: Que tampoc podia passar per sota perquè ja la cancel·la, hi ha un espai i després hi ha la porta d'entrada, o sigui que jo no podia entrar, estava tancat, no podia entrar. I bueno, se'm va ocórrer dir que la bústia, suposo que la miraran, perquè com que alguna cosa rebarà aquest senyor encara que fa poc que s'ha mort i tal, i alguna cosa segurament...
1: I que sigui una factura. Bueno, jo a la bústia de baix només rebo factures d'això.
2: Clar, bueno, jo vaig dir que sisplau que em truquessin o que havia fet... Bueno, m'he explicat una mica el que havia fet, no?
1: Sí, sí.
2: I bueno, com que no han vingut, doncs pues, res. Al final pues, vaig anar a la ferreteria, que és ferreteria drogueria, i em van donar una sèrie de coses, que tinc el passadís, que és un... A més, tinc que tenir la porta tancada, perquè clar, tot això...
1: M'estava imaginant, David, el passadís que separa

0: la casa de la Marta, de l'altra, com una zona desmilitaritzada, la zona central. Però saps com el passadís que pot haver entre Corea del Nord i Corea del Sur? És a dir, o quan s'intercanviaven espies, que hi ha una zona del mig desmilitaritzada i la resta tot de canons apuntant, metralletes, punxes d'aquelles de... alambrades d'aquelles de... petites zones, vull dir, com si fos allò per francotiradores, vull dir, una zona extravigilada amb raig làser, detectors de moviment...
1: he posat dos aparells d'aquests elèctrics, que aquests que dones...
0: Sí.
1: Els he posat una al principi i una al final del passadís, que clar, està a l'aire lliure, i em va dir el senyor, no sé si farà molt efecte, però bueno. I després a la cuina en tinc una altra. I dic, al final em contaminaré jo, em tornaré panarola.
0: Clar, un puente levadizo. Has posat un puente levadizo, un cocodrils, entre els dos... És que clar, tenir una zona que comunica, no?, amb el veí, sempre té aquestes dificultats, no?, entre la confiança... Clar. I el dir, no, però és que aquí no puede pasar nadie, esto es zona neutral,
1: Clar, és que no està enganxat, perquè no està enganxat, perquè hi ha dos passadissos i el mur de separació, però clar, dona la cuina d'ells i la meva cuina.
0: Clar, clar. Aquí està la zona conflictiva.
1: Clar, i a mi la cuina em fa molt de fàstic. Bueno, em fa fàstic a tot arreu, però... Sí, perquè imagina't, estàs dormint i et toca una panarola i ja...
0: La cuina de la Marta González Peláez és com aquells lavabos químics que quan tu surts es tanca i comencen a tirar tot de líquids que s'autoneteja tota. Jo m'imagino la cuina així, no? Que de cop i volta comencen
1: És que ara tinc a tota la casa, he comprat unes plaques d'aquestes.
0: Veus?
1: Imagina't. I tinc a tota la casa plaques, perquè no sé si m'entraran com que volen.
0: Sí.
1: Clar, i no han sigut masses, perquè han sigut dos o tres, però a mi em fan tant de fàstic.
0: No, escolta.
1: I a més, o sigui, van ser un dia dos, que eren així, tamany també familiar,
0: Ostres.
1: Dic, Déu-n'hi-do, no sé on s'alimenten aquestes, però...
0: Mare meva, sí, de què més que es mengen? Sí, total.
1: I llavors, clar, no vull... No, ara fa dies que no veig, però clar, dona molt de fàstic.
0: En fi, David, vam saber què va passar amb la panarola familiar?
2: No.
0: Com va acabar els seus dies? Sabem alguna cosa més?
2: Imagino que malament.
0: Malament.
2: No, crec que la deixessin ocupar cap de les habitacions.
0: Sí.
2: No, està clar. Jo tampoc no ho hagués fet,
0: No, està clar. D'aquí solo saldrà uno con vida, no?, d'aquest duel. Està clar. En fi, doncs, Déu-n'hi-do.
1: Clar, però és que a mi em deien a casa que per què no... Perquè dic, és que no m'agrada matar animals.
0: No, clar. Però no són animals, són extraterrestres. Pots fer-ho, Marta.
1: Llavors, clar, una vegada, una altra vegada que em vaig trobar una fa temps, la vaig llançar al jardí.
0: Sí,
1: però em va dir el de la ferreteria que ho havia fet molt malament.
0: Veus? A pagar bronca,
1: S'han d'eliminar. O sigui, o elles o tu.
0: Sí, és una qüestió de supervivència, no podem
1: clar,
0: no podem
1: i a més cal a la cuina que si hi ha alguna cosa de menjar i tal es veu que de seguida fan el niu. I com que desoven moltíssims ous,
0: mare meva,
1: en fi, anem
0: a un altre. Sí, parlem de desovar. Anem a un altre dels consells d'en Heeman, que ens pot donar aquesta sàvia coneixement del Castillo de Grayskull.
3: Y recuerden, amigos, el mundo está lleno de electrones, protones, neutrones y tontos de los cojones.
0: Molt bé.
3: Hasta la próxima.
0: Gràcies. Aquest és important. És bo que coneguem aquesta sabidoria, anem a dir, popular del Príncipe Adam, no?
1: M'encanta,
0: Ha estat boníssim.
1: Perquè a mi és real.
0: És real. Sí, hi ha protones, neutrones i això. Vull dir, n'hi ha i molts, saps? I es fan notar molt. Vull dir,
1: no cada vegada és com les panaroles,
0: sí.
1: Reprodueixen.
0: També, si tu vas al de la ferreteria i li dius, mira, és que deja un tonto los cojones pel jardí, va dir mal hecho, o ellos o nosotros, saps que... No, clar, és que això estic totalment d'acord. Vull dir, és una qüestió de supervivència, o sigui, hi ha uns productes especials, però també per tot això, i com deia com dèieu, ens en trobem molts pel carrer, en el d'això, i s'ha de vigilar, sobretot en patinets, trobo uns quants d'aquests.

0: aquests habitualment. Anem amb l'últim consell d'aquesta setmana. En tinc per tota la temporada, jo crec.
1: Has fet un recopilatori?
0: Sí,
1: has fet una feina?
0: D'aquest home tan savi. No, no.

0: mágicos con otra varita. Hasta la próxima.
1: Gràcies, He-Man. Doncs aquest seria el tercer consell d'aquesta setmana d'en He-Man, que és possible que sigui cert això, no? Hi ha gent que potser sí que hi ha moments en què, pel que sigui, no? Doncs, jo què sé, pot ser també per la calor, perquè, pel que sigui, no? Igual no es troba bé, no? Això passa. Però quan, sí, però quan ja dura molt, saps? Aquí pot haver una... Algú està fent màgia per una altra banda.
2: La varita màgica, sí. Està molt, molt activa.
1: Hi ha una altra varita per aquí, eh?
2: Sí.
1: Vull dir que...
2: No una altra, clar.
1: No sé, és meravellós, aquests...
2: És fantàstic, eh?
1: Són meravellosos aquests consells.
2: És una lladra, això, eh?
1: Sí, sí, sí, perquè a més, clar, és molt divertit a la imatge, perquè era el moment en què el He-Man trencava la quarta paret, no? I mirava a càmera per donar el consell, doncs això, a les criatures, no? Que normalment eren uns consells molt light, no? De, no oblidin, jo què sé, m'ho invento, no oblidin de regar sus plantes, no? Coses d'aquestes. Però clar, doblat amb aquesta intenció té molta gràcia, perquè a l'home et deixen el consell mirant a càmera, trencant la quarta paret, i després se'n va amb el seu animal de, que no era un cavall, que era una cosa estranya que anava cap allà, i ja com que en dir, suelto la bomba i me voy. Ara el que ara en diuen els joves els factors, que dic, a veure, si ja tenim paraules per definir el que és una veritat absoluta, o per dir que és una cosa molt important, per què hem de fer servir aquestes paraules tan, tan complicades? Però bueno, en fi, són les situacions que ens anem trobant. Sí.
2: De la societat.
1: Sí. I... sí, bueno, no ho sé jo, no. Sí. 6-7, eh? Sí, en fi, doncs, escolta'm. Anem ja amb les coses de la Marta, que tenim moltes ganes de veure si trobarem animalons, si aquest any ens portes coses noves. Què es portes, Marta? A veure, fes un avanç.
2: Aquesta primera serà una mena de pack.
1: Serà un pack, David. Doncs sí. Endavant amb la secció de la Marta.
3: A Nits de Ràdio... Comencem la temporada amb un pack de les coses de la doctora Marta González Pelaez.
1: Sí, senyor.
2: Moltes gràcies, David.
1: Ens encanten els packs, tu. Som molt de packs. Endavant, endavant, Marta.
2: Estem al setembre. Sí. El setembre és principi de curs, principi de moltes coses, molts plans, molts projectes, que a vegades es pot dur a terme, no. Hi ha com dos anys nous, no?, a la vida de les persones.
1: Senyor.
2: Després de les vacances i l'any cronològic.
1: Sí, sí, sí. L'inici de curs i l'inici de l'any, no? Que això, Marta, coincidia amb els col·leccionables, que és quan hi havia més anuncis de... Perquè és quan la gent està més disposada con el número 1 gratis, el número 2, jo què sé, la Torre de Pisa, no? El primer Maó amb el número 1 i està molt bé.
2: Els fascicles, els llibres, totes les col·leccions que...
1: Sí.
2: Bueno, que no sé si ara... Suposo que també hi ha, però ja són menys. Jo ja no estic tant al cas...
1: No, però segueixen havent fascicles i coses. Bé, tu passes pel costat d'un quiosc i, escolta, jo és un aparador, que hi ha 50.000 coses d'aquestes.
2: A mi em fa molta pena que no hi hagi quiosc.
1: Que no hi hagi, sí, que vagin tancant. Sí, perquè feia ciutat, feia barri...
2: Sí.
1: Feia companyia, hi havia una persona que saps que et pot ajudar en qualsevol moment, no? A mi, per xarxa de seguretat, que jo en dic, visca els quios que puguin aguantar. Avui en dia també tenen altres com subpossibilitats, no? De fer altres negocis, com és el tema de paqueteria, no? Alguns tenen allò de paqueteria tant per enviar com per punt de recollida. Bueno, buscar aquest tipus de... Alguns tenen armaris d'aquests d'Amazon, per exemple, no? Vull dir, buscar aquests ingressos extres que puguin fer, que puguin seguir estant, perquè són absolutament, absolutament necessaris.
2: Sí, jo crec que sí.
4: Jo, sabeu, quan vaig veure clarament que la mort de la premsa en paper.
1: Sí.
4: Que quan fa... Igual fa 10 anys, aproximadament, va tancar el quiosc de la Facultat de Periodisme, on jo vaig estudiar.
1: Clar. Esclar,
4: si a la Facultat de Periodisme tanca el quiosc...
1: Sí.
4: És que
1: ja... Si la gent que ha d'estar informada del diari no el compra ja... No.
4: Exacte. El diari en paper...
1: Estic d'acord.
4: Doncs malauradament ha mort.
1: I això que hi ha iniciatives, Marta, David, que em sembla com a mínim valentes, i per això les comento sempre, no? Que és la de la revista Pronto,

0: que va decidir que la seva web ja no posa informació. O sigui, la web segueix existint, però no posa informació de les seves revistes. Diu, per què? Perquè m'ho trolegi la IA o m'ho trolegi el buscador Google i tal? No. Si voleu saber de què parlem, a la revista només. I em sembla molt interessant.
1: Molt interessant, eh? Moltíssim.
0: Brandi, mira, potser, potser no, o sigui, no tindrà els ingressos d'internet, però qui compri la revista té una cosa que no tindrà la de més gent. I amb això, és que crec que és el camí. Crec que és el camí, eh? Per aquest tipus de publicacions, eh?
1: Molt bona idea, em sembla,
0: jo crec,
1: eh?
0: Que sí. Bueno, Marta, digues, digues.
1: Bueno, no, llavors, bueno, estem al setembre, estava començant una mica així.
0: Estàs posant context, que està molt bé, estàs sí, posant context, eh? Sí.
1: I, bueno, i a més vivim en un país mediterrani, i bueno, el mar Mediterrani és format part de la nostra vida, de la nostra cultura. És fantàstic, no?, viure al costat del mar, és molt maco, encara que no vagis cada dia al mar, però el tens allà, no? I, bueno, és... Un mar que té, pues, molta història, a part de la cultura que ens ha deixat, l'etimologia, pues, diu que ve del mar Mediterraneum, i que significa és el mar del mitjà de les terres, no? Que està entre diverses terres. La mar Mediterrània, pues, és la llar històrica dels mites sobre les sirenes.
0: Ah, mira.
1: Les sirenes són animals, per això deia que era un pack, perquè parlaré de les sirenes com animals mitològics.
0: Sí.
1: No se sap molt bé si van existir o no, perquè inclús ja Cristóbal Colom parlava de les... Diuen que va ser un somni, el millor era una persona com el com a la parella de la...
0: Sí, que el van tocar, que el van tocar, i el millor el va tocar una panarola, sí. Saps què vull dir?
1: Perquè ell parlava amb els seus diaris de viatges, parlava d'uns éssers que veia el mar, que eren com unes dones i tal, que
0: intentaven
1: seduir-lo i tal, i qual, no? Bueno.
2: Volia que el toquessin, sí.
0: Sí, exacte. Sí. Dius, ai, m'ha donat la sensació... Ai, no, que ha sigut el màstil, eh?
1: Bueno, també a la part atlàntica hi ha sirenes, perquè els francesos també tenen molta mitologia sobre el tema de la... O sigui, molta història sobre la mitologia de les sirenes, no? Bueno, ja sabeu que el cant d'Ulisses, no?
0: Sí, sí, sí.
1: Que va...
0: Bueno, d'Odisseu, ara, bé, clar, com que ara amb la pel·lícula del Nola hem recuperat, no?, doncs la nomenclatura grega, no?, això d'Odisseu, dels diferents, de Poseidon, eh?, en lloc bueno, sí, està molt interessant. Per cert, no apareixen, no es veuen realment les sirenes, eh?, per tant, juga amb aquesta idea de que poden ser ocells, poden ser cercs...
1: Clar, perquè algunes són forma de... Segons la mitologia, els indis la tenen unes sirenes, però porten unes serps al voltant.
0: Veus?
1: I bueno, nosaltres la serp és un animal que no és massa agradable.
0: No. Aquí a Catalunya les sirenes més de congelats, d'ultracongelats i de tot això, però sí.
1: Bueno, és les més típiques, diguéssim, entre cometes, són les de forma de peix o les de forma d'au, no? El que passa és que, bueno, les més dolces diuen que són les de forma de peix, no?
0: Val. Fan una mica més d'olor, però bueno, és igual, entrarem en aquests detalls. Sí, sí.
1: Sí, llavors, bueno, el bestiari català del segle XV parla molt de les sirenes, eh? Ho dic perquè si algú té interès en aprofundir en aquests animals meravellosos, eh? Perquè a mi m'agraden, no sé si és perquè de la sirenita...
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè Walt Disney després... Home, molta gent s'ha enterat que existien les sirenites o les sirenes, eh? Per Walt Disney, tampoc està malament. Sí, sí. A mi no em sembla malament.
0: Bueno, hi ha gent que s'entera bé al costat d'una comissaria o d'una dotació dels saps. I...
1: A més, mira, mostra't, perquè m'he posat aquí una nota de que també hi ha les sirenes de la policia. De les ambulàncies, dels bombers, que també es diuen sirenes.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè, clar, com que fan soroll i com que elles cantaven...
0: Sí, exacte, i... sí, sí.
1: Pues una mica és això, no? Bueno, el relat més famós o més que tots coneixem més és el d'Ulisses, com tu has dit, no? Que bueno, va aconseguir que els seus
0: mariners
1: no caiguessin en la trampa,
0: si fiquessin taps a la
1: trampa de la cançó.

0: els hi va taponar les oïdes amb cera, i ell va sobreviure a la tentació que aquestes sirenes pues, li feien. No?
1: A mi, particularment, de la pel·lícula del Nolan em va agradar molt com reflexa aquest moment, de com es
0: clar,
1: fa, de com es fa lligar i tot això.
0: Desfigurada,
1: que això és
0: sí.
1: I el que fa és com si haguéssim centrar-se més en el patiment, no? De la desesperació de no caure en la tentació, no? més que la figura en si. Jo crec que hi ha altres coses que l'adaptació em va semblar potser massa personalista, massa seva, però en aquesta em va semblar bastant interessant. Com tot, hi ha qui t'agradarà més, qui t'agradarà menys, no? Perquè de tots els mites o de totes les illes que va, tots els indrets que va visitar en Odisseu, doncs n'hi ha que la gent li ha agradat més, menys. Jo aquí, cadascú amb els seus gustos. Però aquest trobo que està força, força bé centrat en el patiment d'Odisseu i no tant en les figures de les sirenes. Em va semblar interessant, com a mínim.
0: Sí, les sirenes del Mediterrani són les nereides.
1: Veus?
0: I bueno, estan considerades les nimfes o sirenes del mar Mediterrani.
1: Molt
0: filles
1: bé.
0: Del déu Nereo i de la Oceani Doris. Doncs, bueno,
1: aquí teníem la Tània Doris, però no sé si
0: sí,
1: eren...
0: Sí, no la Tània Doris.
1: Sí, seran família o no.
0: Diuen que eren 50 germanes que habitaven a les profunditats del mar Mediterrani. O sigui que a diferència de les grecoromanes, emergien a la superfície per ajudar els mariners, no per seduir-los i enganyar-los, perquè el que no volien és que els hi prenguessin la pesca.
1: Val. Jo tinc una cosa, i desconfiaria més de algú que em vol ajudar avui dia...
0: Sí, el millor també, és veritat.
1: Diuen
0: que les nereides són les que les representen l'amabilitat i la bellesa del mar, no? I bueno, són descrites com dones molt, molt guapes, que són sense cua, o sigui, tenen la part com si fos un peix,
1: sí,
0: però no tenen el final de la cua.
1: A mi en general m'agraden més sense cua. Històricament, Marta, sempre m'ha passat això.
0: Bueno,
1: i pues, prefereixo, jo sóc més de nereides, totalment, mare meva. Que
0: sí.
1: jo un grup musical, saps? Una girl band, les nereides, jo ho veig, això, en plan... que cantin cançons de K-pop o coses d'aquestes, ho veig. Aquí regalant idees, gràcies al que ens aporta la Marta. Molt
0: exacte.
1: Interessant això, Marta, que ens estàs portant. M'agrada
0: sí?
1: moltíssim.
0: Bueno, me n'alegro, gràcies.
1: Sí.
0: Bueno, després tenim que un dels més famosos fars que ha hagut a la història de la navegació ha sigut el far d'Alexandria,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que era llum i màgia, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I, bueno, inclús hi ha mariners que diuen que encara veuen els destellos aquests els centellejos,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: són
1: sí.
0: les fotòpsies, tècnicament,
1: que
0: són les percepcions de llum que apareixen sense que hi hagi un estímul lluminós extern, no? Que diuen una mica que potser els ulls dels mariners que estan amb la mar molt de temps, doncs al final veuen llums perquè han d'imaginar un món una mica més bonic, no?
1: Que curiós això, que fantàstic.
0: Sí, i bueno, llavors estem dient que les nereides cantaven,
1: sí.
0: les nenes cantaven,
1: sí.
0: i hi ha una cançó que és una representació del Mediterrani, que és una representació per excel·lència de la meitat, una miqueta més de la meitat del segle XX i XXI, perquè és eterna, serà eterna segurament com les sirenes, que és la cançó Mediterrani d'en Serrat. No?
1: Home, meravellosa.
0: Llavors, és una cançó que parla del Mediterrani, és una cançó molt bonica, té una lletra molt emotiva i, a més, bueno, que ell, suposadament, jo l'he preguntat amb ell i em va dir així amb aquella boca que posa així somriure, que posa una mica irònic i tal, i li vaig dir, però on la vas composar? La vas composar al Mediterrani o la vas composar fora? Perquè he llegit diverses entrevistes d'ell i em va dir, tu mateixa, la història que més t'agradi.
1: Està bé.
0: Sí, perquè diuen que si estava a Mèxic i portava molt de temps a Mèxic, no havia vist el mar i tal.
1: Bueno,
0: i,
1: bueno, des de l'enyorança també es pot composar,
0: clar,
1: no?
0: Clar,
1: des de dir allò que
0: i
1: aneu,
0: va agafar el cotxe, va marxar a un llac pròxim on estava, a Mèxic, i allà amb el soroll del mar, o sigui, de l'aigua i tal, es veu que es va inspirar, no? També diuen que, bueno, que va estar a Calella de Palafrugell un temps i que a l'hotel, pues, amb el soroll del mar, que passejava molt pel mar i per la vorera del mar, pues, es va inspirar.
1: Molt
0: Això
1: bé.
0: Va ser l'any 71. Ha
1: Mare
0: sigut
1: meva.
0: Ha encapçalat la llista de les 200 millors cançons de la història del pop rock espanyol, la revista Rolling Stone, i, bueno, és un himne, ell diu, així m'ho va dir ell, que és un himne intergeneracional.
1: Ah,
0: Ell
1: molt bé.
0: considera que tothom li... O sigui, perquè ja porta moltes generacions i a tothom li agrada aquesta cançó.
1: I tant que
0: i a
1: sí.
0: A més, ha hagut moltes versions, molta gent li ha demanat per versionar des del flamenco fins a altres tipus de música, no? I, bueno, ho ha cantat durant... No ha deixat de cantar-ho ell fins al que es va despedir dels escenaris, el 23 de desembre de 2022, o sigui, de l'any 70-71, que va ser quan el va composar, ha estat més de 50 anys, pues, cantant en la seva veu, no? Bueno, la seva veu que està enregistrada, tot el que no morirà mai. O sigui,
1: no, està clar.
0: Serà
1: eterna.
0: Serà sempre... I, bueno, és una cançó clau d'en Joan Manuel Serrat, perquè ha sigut la que més... Ell diu que està molt orgullós de totes les seves cançons, però que de Mediterrani, clar, ha sigut algú... Va ser algo sorprenent, perquè a tothom li agrada aquesta cançó.
1: I que em sembla fantàstic, que és que molts cops s'ha mal interpretat això, no? Que tu siguis, ningú nega que tu siguis un geni, no dic del Serrat, dic qualsevol grup artista, no? I que hagis fet moltes coses i que potser a tu t'agraden més unes o unes altres. Però si hi ha un tema que s'ha fet internacional, popular, que la gent et demana, no li tinguis mania a aquell tema, perquè gràcies a aquell tema... tu et podràs seguir dedicant, no? a la música o al que sigui. Per tant, ha d'haver un punt d'agraïment, que entenc que et pot cansar més haver de tocar sempre la mateixa cançó, sí, però gràcies a ella pots composar-ne d'altres, no? Per tant, és com una penyora, no? Un preu a pagar que jo crec que és necessari, i tenir-li respecte i estima a aquesta cançó que t'ha fet més gran, o sigui, no més gran, perquè gran ja ets com a artista, no? Però que t'ha fet més... que forma part de la banda sonora de tota la gent, doncs ha de ser un motiu d'orgull i de satisfacció, una eternitat,
0: sí.
1: No?
0: Sí, no, i a més és un tema que és molt curiós, perquè no s'ha traduït a altres idiomes. Hi ha molt poques traduccions, i ell em deia que, bueno, que ho han conservat l'idioma original, perquè és com que ell considera un himne del Mediterrani, doncs, bueno, que és igual, que no, que el que han sentit li dona igual, no? Que, o sigui, que ell creu que és perdut bastant vivesa, no? O bastant sentit, però, bueno, això ja cadascú que opini el que li sembli.
1: Sí, sí, no, està molt bé.
0: Sí. I bueno, pues, també hi ha una altra versió de quan va escriure, va composar, que va ser l'any 70, que quan era bueno, van a fer costat als intel·lectuals, perquè el tema del procés de Burgos, que encara estava el franquisme, i diuen que, bueno, que si es van tancar un grup d'intel·lectuals i d'artistes al monestir de Montserrat, aquí quan li vaig dir, perquè ho he llegit a diverses entrevistes, es va posar a riure.
1: Ah.
0: I dic, bueno, no sé si vols dir que sí o que no, clar. Perquè... Sí, i, bueno, em va dir, l'important és que la gent li agradi i que la gent ho canti.
1: Perquè sí, després, ell després sempre es van fent les llegendes urbanes o deixa't sí. estar, no? Però, sí, sí.
0: Ell sempre, a moltes entrevistes que jo he llegit i, bueno, i he sentit, diu que quan ell era petit, a casa seva, a l'edifici de casa seva, les mares, les senyores de les mestresses de casa, quan feien els llits, més ell diu, quan feien els llits, cantaven. Llavors a ell li agradaria que ara la gent tornés a cantar i cantés Mediterrani.
1: És bonic això, perquè sí, o sigui, hi havia aquell moment de, anem a dir, d'interioritat, no? O sigui, aquell moment en què la cançó, el cantat, serveix per expressar doncs, la teva vivència, no? La teva vida, el teu món, no? El teu lloc segur. I les cançons són llocs segurs, també. Són entorns segurs en els que tornar i en els que sentir-te, doncs, protegit i acompanyat. Em sembla molt, molt interessant.
0: Lai, et sents identificat amb molta part de la lletra. Ja no dic que millor que tota, però molta part

0: la lletra. La música és un llenguatge fantàstic, no? I jo penso que està molt bé. Bueno,
1: és fantàstic.
0: I fins aquí el Mediterrani.
1: Molt bé.
0: Bueno, doncs, és molt més gran el Mediterrani.
1: Sí, però no ens l'acabarem, no ens l'acabarem. Però aquest era el pack que ens ha ofert aquesta setmana la Marta. Un pack molt, molt mediterrani, eh? Començant per les sirenes i...
0: Ah, digue'm, perdó. Digue'm. Espera't, hi ha una cosa, si em deixes 5 minuts,
1: i tant,
0: 2 minuts...
1: I tant, i tant, doncs acabem el pack amb una altra cosa.
0: Al setembre també està la barema, que és algo també molt mediterrani.
1: Val, doncs a la barema podem, si vols, podem parlar la propera setmana, que ja estarem més... Ho dic perquè així acabem mediterrànios i la setmana que ve acabem amb la barema, eh?
0: Perquè la barema ara s'ha avançat, amb la calor...
1: Bueno, jo crec que la barema ja l'acabarem fent a mitjans de juliol, ja el pas que anem. Perquè això és una cosa espectacular. En fi, és un plaer escoltar a la Marta González Peláez amb aquests packs que aquesta temporada ens agradarà molt, que Marta, comentarem cançons, i això m'agrada molt, perquè les cançons ens connecten amb la nostra història, amb els nostres records, i conèixer doncs aquests secrets lligats a d'altres aspectes culturals. Crec que està molt bé, Marta.
0: Clar, sí, perquè hi ha molta gent que té una cançó, però jo en tinc diverses cançons de la meva vida.
1: Exacte. No, ha d'haver, vamos, un CD sencer, però d'aquells que t'hi càpiguen 100 cançons, perquè ben bé. I que a més que han d'estar lligades a una època, David? Que tu escoltes una cançó i et connecta amb aquella època.
2: Sí, i tant.
1: Això és una cosa...
0: Una època, una part de la teva vida, una època de la teva vida...
1: I que no s'ha d'escoltar com amb nostàlgia, de dir, ai, com m'agradaria, no. Nostàlgia bona, de dir, vaig viure aquella època, que bé que està, i ara estic vivint una altra, i ara em toca viure aquesta època, no?
0: Efectivament.
1: Jo crec que és una de les coses que vas aprenent amb els anys, però que cada època s'ha de viure intensament, perquè potser dura per sempre, o potser només és una etapa, però recordar-la amb el carinyo d'aquella època, i que va ser important, persones, llocs, feines, viatges... Fins i tot les sirenes, si fa falta. Doncs, en fi, Marta González Peláez, un plaer escoltar-te totes les setmanes.
0: Moltes gràcies.
1: I fins la propera.
0: Bona matinada a tothom.
1: I ben trobats
0: a tots. Exacte. No hem passat llista, però hem de passar llista, eh?
1: Sí, bueno, passarem llista. A mi ens anem acostant a aquest especial que farem dels 15 anys dels 15 anys de programa, dels 15 anys de Nits de Ràdio, que celebrem aquesta temporada. David, t'escolto d'aquí una estoneta. Moltes gràcies.
0: Molt bé. Una abraçada.
1: Fins la propera.

0: Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
1: Quins són els errors més habituals que es cometen a l'hora de fer la declaració i com es poden evitar?
2: El més habitual és confirmar l'esborrany sense mirar-lo. L'esborrany és únicament un esborrany. Què vol dir? Que si jo l'estripo i no faig res, doncs no és res. Però si jo el confirmo i el presento, el converteixo en autoliquidació. Autoliquidació vol dir que jo mateix estic autoliquidant l'impost. Per tant, si aquella esborrany està malament, jo tinc totes les sancions que correspongui. Així que la meva recomanació principal és no confirmis cap esborrany que no hagis comprovat que les dades que hi ha allà siguin correctes.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
3: A Onda Cero Catalunya, la música.

El 6 de gener del 1989, mentre la resta de cadenes espanyoles apostaven per l'entreteniment de cap de setmana, TV3 va estrenar un programa de debat en prime time de divendres a la nit. Es deia La vida en un xip. I tenia darrere en Joaquim Maria Puyal, el mateix home que havia inventat el futbol en català a la ràdio i que portava uns anys construint-se una reputació com a creador de formats televisius seriosos i rigorosos. El programa es va emetre des del 6 de gener del 89 fins al juny del 92, un total de 143 programes, i cada setmana ocupava la nit dels divendres cap a les 10, just després del Telenotícies Vespre. La durada oficial era d'unes 2 hores, però sovint s'allargava fins a les 2 hores i mitja, perquè quan les converses funcionaven, ningú no tenia ganes de tallar.

El format era, sobre el paper, un programa de debat. Però en Puyal no era home de deixar les coses tal com les troba. La seva idea era que el debat necessitava un ancoratge emocional. Alguna cosa que fes que l'espectador no canviés de canal quan el telenotícies acabava. I la solució que va trobar és una de les decisions creatives més originals de la televisió catalana dels anys 80. Cada programa s'obria amb un capítol de ficció. Una sèrie. I no qualsevol sèrie, sinó La Granja. La primera telenovel·la pròpia que TV3 havia produït. Aquella sèrie, aquell bar de barri, ple de clients reconeixibles i situacions quotidianes, era el ganxo que retenia l'audiència i alhora plantava la llavor del que s'havia de debatre a continuació. El debat sortia directament dels problemes i dilemes que la ficció havia posat sobre la taula. Una integració de ficció i realitat que, pensant-ho ara, era d'una sofisticació considerable per l'any que era. La Granja era una barra de bar ambientada en un barri popular de Barcelona, regentada per la Carme i en Joan, envoltats de família i d'una clientela permanent que cada setmana encarnava una situació moral, social o sentimental que servia de detonant pel programa i el debat posterior. Però el que fa que aquest bar televisiu sigui una peça important de la història cultural catalana no és només la seva funció dins del programa, sinó qui hi havia darrere. Els guions els escrivia en Jaume Cabré. Sí, sí, el Jaume Cabré, que anys més tard seria un dels novel·listes catalans més traduïts al món amb obres com El jo confesso o Les veus del Pamano. L'any 89, però, Cabré era un professor universitari que havia guanyat algun premi literari i que feia uns anys havia escrit els guions d'un personatge de ficció per un programa anterior d'en Puyal, Vostè

0: jutge. La proposta de tornar a fer ficció televisiva amb ell li va semblar prou temptadora com per acceptar-la i durant 4 anys, amb un equip que incloia també Antoni Colomer i Jesús Borràs, va escriure 120 capítols de La Granja.
1: Ai, mama, se m'ha fet tard. És que ni m'he donat de l'hora que era.
2: Ens hem quedat sense cerveses, no?
1: Ai, les cerveses, com tinc el cap, Déu meu. I això que ho tenia present, com tinc el cap.
2: Això és el que dic jo, on tens el cap? Vols dir que no fas un gramassa amb tantes visites al tedi? Avui la Laia torna a mossegar. L'he enviat a Cala Lourdes, almenys que es distregui. Hauries d'estar més per ella i oblidar el tedi.
3: Hola, Carme.
2: Hola.
3: En Joan és a dalt, tot teu. Mm. Coi, que han marxat aquells.
2: Qui?
3: En Sergi i tots els altres.
2: Sí, que em fa d'estona que se'n fa.
4: Ei, ja sóc aquí.
5: Hola. Fins ara t'has estat amb aquell nen?
4: Vaig ajudar la mama.
5: Saps que ens hem quedat sense cerveses?
4: Sí, ja m'ho ha dit la mama. Tampoc no s'enfons el món per això. Se m'ha anat al cap, ho sento. I queda la de barril, no és cap drama.
5: T'ha trucat un representant de brandis, anissos i coses així. Ha dit que passarà demà.
4: Molt bé, ja veurem què vol.
0: I aquí ve una de les anècdotes que millor expliquen com funcionava tot plegat. Els guions de La Granja s'havien d'acabar d'escriure a altes hores de la matinada del dijous o directament el divendres al matí, perquè en cada capítol calia incloure una escena relacionada amb l'actualitat informativa de la jornada. L'equip havia de saber de quina notícia o tema es parlaria el debat aquella nit i integrar-lo en la ficció de manera versemblant. Era en terminologia que avui s'utilitzaria un producte d'una complexitat logística important. I atenció, el guionista, que era un novel·lista consagrat, havia d'escriure ficció que encaixés amb l'actualitat del dia, i tot plegat s'havia de gravar aquell mateix divendres al matí. El lloc de gravació era el poble espanyol de Barcelona, on s'havia construït una reproducció fidel d'un bar de barri. L'edició es feia contra rellotge i el resultat s'emetia aquella mateixa nit. El fals directe avant la letra. El repartiment de La Granja es va convertir en una de les galeries de personatges més estimades de la televisió catalana del moment. La Rosa Serra era la Carme, la mestressa del bar, figura central de tota la trama. En Xavier Serrat feia de Joan, el seu marit. La Pepita Oliveres era l'Angelina, l'àvia. En Joan Borràs donava vida als Soteres, aquell client fix cregut i masclista que tenia una querida amagada i que mirava tothom per sobre l'espatlla. Un dels personatges més ben construïts dramàticament de tota la sèrie. En Boris Ruiz era el mercader. I d'entre tots els actors i actrius que van passar per aquell bar, Pepa López, Montserrat Carulla, Josep Linuesa, Rosa Serra, Elisa Hermosa, Laura Barrufet, n'hi havia que un que aleshores era un desconegut absolut, en Jordi Mollà, el futur protagonista de Jamón Jamón de Bigas Luna, el futur actor de Hollywood que apareixeria en pel·lícules al costat de Johnny Depp o de Vin Diesel, va fer els seus primers passos professionals darrere la barra d'aquell bar de barri de TV3. La carrera d'en Mollà va passar per La Granja i per un guió de Jaume Cabré abans de saltar la gran pantalla, que cadascú en tregui les conclusions que vulgui.
6: Acabem són les 10 en punt de la nit i comencem, com sempre, aquesta part del programa presentant els nostres panelistes. Ho fa, com sempre, Mònica Terribas.
7: Aquesta nit hem convidat al programa Josep Maria Espinàs, és escriptor. El darrer títol que ha publicat és A peu per l'alma estrat. De 15 anys ençà que diàriament escriu una columna al diari Avui. Monsenyor Antoni Deix i Clotet és bisbe de Solsona, ha estat 12 anys bisbe de Menorca i ha publicat diversos llibres de poesia, entre d'altres La paraula i el ritme i O Menorca. Manuel Delgado i Ruiz és antropòleg, professor d'antropologia de la Universitat de Barcelona, professor del màster de sexualitat humana de la Universitat Nacional a distància i acaba de publicar el llibre La sexualitat en la societat contemporània. Susanna Poveda i Vilà té 20 anys, estudia COU i viu a Barcelona. Maria Pilar Rodríguez i Pascual té 28 anys, és soltera i fa de monitora d'informàtica, viu a Barcelona. Manel Piqué i Mata té 26 anys i viu a Lleida, al Segrià. Consol Bordó
0: i Tomé... Un dels elements més reveladors de la fe que en Puyal tenia en el format és el fet que els guions de La Granja van rebre el Premi Nacional de Literatura en la categoria de guió. Un reconeixement que posava la ficció televisiva al nivell de la literatura convencional, cosa que aleshores no era en absolut habitual. I l'efecte que va tenir el programa sobre el públic va anar molt més lluny del que ningú hauria pogut preveure. Part de l'audiència va arribar a atribuir als personatges de La Granja l'estatut d'individus reals. La Pepita Oliveres, la Rosa Serra, en Joan Borràs, els actors i actrius, van perdre durant anys la seva identitat real i van ser reconeguts per la gent com els personatges que interpretaven. passar de ser un actor o actriu a ser l'àvia de la granja o els soteres de la granja. És una mena d'homenatge del públic tan gran com incòmoda, però que mesura amb força precisió la intensitat amb la qual aquells personatges van entrar a les cases catalanes. El debat que seguia la sèrie era l'altre pol del programa, i aquí en Puyà li abocava tota la seva concepció del periodisme televisiu. El plató s'omplia d'experts, sociòlegs, psicòlegs, escriptors, músics, professionals diversos i de testimonis reals, persones anònimes que havien viscut en primera persona la situació que el programa abordava aquella setmana. Els temes eren qüestions sociològiques d'ampli abast: la violència de gènere, el desamor, les relacions familiars, la soledat, els conflictes de parella, les addiccions... Un episodi que s'ha recuperat dels arxius tractava la superació del desengany amorós i comptava, com a convidats, amb especialistes d'un calibre tan sorprenent com l'escriptora Carme Riera o el músic Pau Riba. I al final de cada programa, l'audiència podia trucar per respondre a una enquesta sobre el tema de la nit. La televisió participativa molts anys abans que ningú tingués idea de com seria internet.
6: O al revés, vostè va trucar al contestador del sí, però vostè hauria de dir que no, que els nostres costums són cada dia, no són cada dia més escandalosos.
8: No és que no siguin escandalosos, és que la gent se'n fa molt de les coses, vull dir, la gent se les dona de moderna i no n'és, vull dir, és totalment moralista i cada dia anem amb això i és per això el que lluito jo, per a que no sigui així. Tothom se n'escandalitza de tot. La gent ara mateix està dient de que les dones pues, van amb una actitud provocadora. És molt normal, d'homes no n'hi ha i la meitat són maricons, pues... Què tenen que fer les dones? Pues vamos, aconseguir el que sigui, perquè si no... És normal.
6: I jo celebro que vostè tingui aquest punt de bon humor, perquè hem d'interpretar que això acaba de manifestar-nos està dit una miqueta en broma, suposo, no?
0: El que fa que la vida en un xip sigui recordat amb tanta intensitat, diverses dècades després, és la combinació entre la qualitat intel·lectual dels debats, el respecte absolut pels testimonis anònims que pujaven al plató a explicar les seves experiències, i la sensació que el programa considerava els seus espectadors persones adultes capaces de sostenir una conversa complexa durant 2 hores i mitja en una nit de divendres. Aquell divendres a la nit era, per a moltes llars catalanes, una mena de ritual. La careta del programa, aquella melodia que tothom recorda, sense poder cantar-la del tot, anunciava que aquella nit la televisió anava de debò. La vida en un xip va parar el juny del 1992 per decisió personal de Joaquim Maria Puyal. Feia 3 anys que el programa omplia els divendres i 143 programes és una quantitat considerable de temes exhaurits, de plató preparat, de ficció gravada a contrarrellotge i de debats allargats fins a les 12:30 de la nit. La granja va continuar vivint una mica més per compte propi. Aquell estiu del 92 es va reemetre sencera, de dilluns a divendres en horari de tarda, i l'èxit va ser inesperat. Uns anys més tard es tornaria a reemetre. Els personatges d'un bar de barri, guionitzats per un futur Nobel de les Lletres Catalanes i produïts per l'home que narrava els partits del Barça, seguien enganxant gent davant la televisió. Alguna cosa havien fet bé.
9: Les persones que són presents a l'estudi de La vida en un xip han trucat als telèfons del programa per manifestar el seu punt de vista entorn del tema que avui debatem. Les que hi estan a favor a través del telèfon del sí, 93 453 5577. Les que hi estan en contra han telefonat el del no, 93 454 10 11. En aquests moments, les nostres hostesses, Olga i Tessa, estan recollint els pronòstics relatius a l'enquesta del programa. Si vol venir com a públic a l'estudi, escrigui una postal amb el seu nom, telèfon i població a l'apartat de correus 5588 08080 de Barcelona. Si algun espectador és directament al·ludit per algun comentari fet al llarg de l'emissió, el programa posa a la seva disposició el telèfon exclusiu per a persones al·ludides, 93 473 24 64. Aquest número només pot ser utilitzat per qui hagi estat directament esmentat i vulgui replicar. Ara bé, qualsevol espectador que vulgui expressar el seu parer sobre el que estigui passant en el programa, per comentar-lo i enriquir-lo o per criticar-lo i queixar-se'n, té a la seva disposició els telèfons de l'espectador, 93 473 15 46. El nostre centre de dades canalitzarà les diverses aportacions. Immediatament començarem el col·loqui de La vida en un xip, en directe des de l'estudi número 1 de TV3.
0: El llegat de La vida en un xip és doble. D'una banda, va demostrar que la televisió pública catalana podia produir continguts de qualitat en català que connectessin emocionalment amb l'audiència i que no renunciessin a la complexitat. De l'altra, i potser és el llegat més tangible, la granja va ser l'embrió de tot el que vindria després. Les primeres persones que van prendre la decisió de fer una telenovela diària

TV3, 5 anys més tard, ho van fer mirant el que havia funcionat en aquell bar del Puyal i del Cabré. El Poblenou del 94, la primera telenovela diària de producció pròpia de la televisió espanyola, existeix en part perquè un divendres del 89 algú va gravar la barra d'un bar al poble espanyol per posar-les catalans just després del Telenotícies.

0: Doncs aquesta setmana, ho sabeu, ens anem retrobant amb tots els companys de classe, que durant l'estiu ens hem anat escrivint, però els oients no poden rebre aquesta informació i no la compartim perquè estem ficant el millor de la temporada, i per això quan ens retrobem pues tenim ganes d'explicar-nos com ens ha anat l'estiu i explicar-vos totes les notícies relacionades amb cada un dels temes. I quan aquí parlem de tecnologia, ho fem amb el grandíssim Dani Martín, Corso 89. ¡Vamos!
1: ¡Bravo! ¡Hola, hola, hola! ¡Ay,
0: ay, ay! Ja ha passat l'estiu. Ja està, ja ha passat.
1: We are back again.
0: Sí. I, but don't look back in anger, I hear you say. O sigui que aquí sempre amb alegria de dir, escolta, aquí dies passa, anys empeny, i va vivint coses, i nosaltres hem pogut anar veient molts canvis aquí al llarg de totes les temporades, veiem molts canvis, i alguns que ja veiem que sí que poden prosperar, i van a més o van a menys de les expectatives, i d'altres que directament canvis que no van enlloc, que no arriben a ser pròpiament canvis per molt que molta gent hi inverteixi diners. Així que una temporada més de veure què creiem que pot passar i què veiem difícil que s'acabi consolidant. Així que, Dani, per on vols començar? Què tal ha anat l'estiu? Ha anat bé?
1: Bueno, el verano es espectacular. Espectacular. Yo, este verano ha sido el verano de mi vida.
0: Sí, home, sí. Sí, jo que el vaig seguint, Corso 89, el seguim a les xarxes socials, i ha anat de crucero, ha anat de camino de Santiago, mare meva, no ha parat aquest home. Jo dic, no. Mare meva, que començarà la temporada esgotat, però bueno, tot això són experiències vitals i coneixements que al final són els que ens agrada compartir aquí a la ràdio amb tots els nostres oients. Així que enhorabona per aquest estiu, i ara veure la tecnologia, les notícies, que per

0: saps? Que en el fons, jo no deixo de pensar que és quiero que me hagan casito, una mica. Però bueno, vull dir, veurem, veurem, no, no, jo, escolta, si això ha arribat per quedar-se, doncs ho analitzarem i aquí ho anirem comentant. Molt interessant. I els oients, les oients que no ho hagin vist encara, anava a dir no saben lo que se pierden, no, sí, no saben lo que se pierden, però no necessàriament en el bon sentit de la paraula.
1: Que a mi me recuerda un poco, ¿te acuerdas aquel movimiento que hubo que se llamaba Harlem Shake?
0: Val, sí.
1: Que aparecían grupos de personas y aparecía, todo el mundo estaba como haciendo vida normal, sí, menos una persona que estaba dando la nota en el vídeo y cuando cambiaba la canción, todo el mundo salía dando la nota, sí, disfrazados, sí, y... pues no sé, me recuerda como a movimientos de este estilo.
0: Sí, sí, pero bueno.
1: ¿Cuánto duran?
0: Sí, sí, igual que el Mannequin Challenge i totes aquestes coses. Que tots hem caigut en algun moment, però que després diu, ho mires amb el temps i penses, quina xorrada. Però bueno, tant de bo, no, no, el jovent pensi coses, escolta, i coses que siguin... doncs com això, que no faci mal a ningú, bravo, sempre aplaudiré, eh? I pues mira, sense drogues, sense alcohol, sense tal, endavant, tenen el meu suport total, eh? O sigui que ens ho aniràs explicant.
1: Sí. Bueno, han pasado más cositas este verano, y es, esto tengo que comentarlo antes del gran tema, que te lo voy a adelantar a la sección de los videojuegos, porque hablar de GTA ya es hablar de todo.
0: Sí, sí, sí, pues, sí.
1: En estos días. Pero antes de, me gustaría hacer una referencia a los Juegos Mundiales de Robots Humanoides de Pekín.
0: Ah, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Oye, era humor amarillo, literal.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: O sea, a mí le pones las voces de humor amarillo.
0: Sí, sí, sí.
1: Y no,
0: sí,
1: y no es por ofender, porque además son los juegos de en China, pero...
0: Sí, sí.
1: Es como, dices, wow, ostras, 51 pruebas, ¿no? Con robots, casi todos de Asia, etcétera. Pero las imágenes y memes que han dejado, de caídas, choques, sí, explosiones,
0: sí. Sí, sí, sí,
1: sí. Tropiezos, bueno.
0: No, s'ha avançat moltíssim, eh? És a dir, sí, la seva capacitat de córrer d'una forma molt similar a un ésser humà i com busquen el punt d'equilibri i tot això, no? Doncs home, ha estat curiós, mira, fins i tot li llegia, no?, a l'Àngel Rodríguez, el pájaro, que deia, bueno, pues mira, han conseguido el equilibrio del centro de gravedad, i anava comentant coses, ell com a especialista, no?, en velocitat i tal, però clar, alguns veies que es pagaven uns castanyots que eren de cuidado. Ara, a mi el que em va trencar i em vaig partir de riure era en un vídeo que ficaven... Doncs lo típic, no? Batalla por todo lo alto en el salto de longitud, no? I, o era el triple salto, em sembla. I, no, era longitud, longitud. I pam, pam, pam, un robot corria, ta, ta, ta, puah, i pagava un salt, però llarguíssim, no? Que dius, uah. I llavors deien, venga, i ara el contrincario, venga, se está preparando. Sí, veies allà. A més, el que havia fet el salt passava pel costat, com volen dir, ahora te toca a ti, tío, venga, a ver si eres capaz de saltar tan lejos como yo. Bueno, i veies els quatre operaris allà amb els mandos, amb els comandaments, com si fossin això un joystick i tal, no? Com si fos com un dron, no? Que van allà preparant els moviments, i vinga, va, va, va, va, que arrenca, i només fica el primer pas, no saltar, no, el primer pas per anar a córrer, ja s'ensopega amb si mateix i es pega un castanyot que no arriba, o sigui, ni 2 metres més allà d'on havia de començar a córrer. I clar, no t'ho esperaves, en aquell moment ja va fer molt de riure. Sí que em va fer la sensació, com a atleta, tinc la sensació de dir... És que estem acostumant els espectadors a que una cosa és practicar l'esport i l'altra és com a aficionats a l'esport, no? A la competitivitat i al que genera. I jo em plantejava el dubte. Al final, quina diferència hi ha entre veure uns homes o unes dones corrent a veure qui és el més ràpid o a veure quin és el robot més ràpid? És que no sé fins a quin punt empatitzem perquè siguin persones. Vull dir que ho pots substituir perfectament. I això, com a atleta, em preocupa, no? Perquè, clar, si no hi ha espectadors, no hi ha sponsors, etcètera, no? Però ho entenc, per altra banda, no? Perquè penso... És que al final, a mi de l'atletisme el que m'agrada és practicar-lo. Sí que m'agrada veure, perquè conec a la gent. Però entenc perfectament que algú que no sigui... un afeccionat a l'atletisme

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
2: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
1: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
2: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
1: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
2: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
1: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
2: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
0: Apunta-t'ho a l'agenda.
3: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: Barranco de unos 30 metros de altura, nos lo cuenta nuestro corresponsal en África, Alfonso Masoliver.
1: Al menos 25 personas murieron el sábado en Cabo Verde tras caer un autobús por un precipicio en la Isla de Fogo, siendo la mayoría niños y adolescentes. El vehículo se salió de una carretera de montaña y se despeñó unos 30 metros. El presidente del país, José María Neves, ha viajado hasta la isla y habla de una inmensa tragedia.
0: Y sepan además que al menos 5 personas han muerto tras estrellarse un avión de carga que se salió de la pista después de aterrizar en el Aeropuerto Nacional de Miami. Además, hay 3 heridos en estado crítico. Es todo por ahora. Más información a las 5, las 4 en Canarias. Siguen en La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa y Silvia Casasola.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: Hay quien rinde más por la noche, como tu vecino, que se le da mejor mover muebles de madrugada que en horas normales. O como tu gato, que duerme por el día y arranca a correr a las tantas de la mañana derrapando por el parque. Y como Gemma Ruiz, que saca su mejor versión a horas intempestivas.
4: Si eres de los que trasnocha como yo, únete a No Son Horas. Madrugadas diferentes, divertidas y donde tu participación es esencial.
3: No Son Horas, con Gemma Ruiz. Actualidad, cultura, cine, música, concursos. De lunes a jueves, desde las 3 de la madrugada y siempre que quieras, en la web.
5: Onda Cero Catalunya. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4. Estàs escoltant els millors moments de la ciutat.
6: Doncs una temporada més dels dimecres anem al cinema i comença pagant l'entrada i les crispetes el doctor Manuel Moreno Lupiáñez, professor titular del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia, Míriam.
6: Com han provat les vacances?
7: Les vacances sempre proven bé.
6: Sempre, sempre. Qui digui que no, és que alguna cosa passa. No sé si avui hauràs de pagar moltes crispetes, perquè és molt llarga la pel·lícula.
7: Gairebé 3 hores.
6: Per això. Avui parlem de l'Odissea, de Christopher Nolan, d'aquest any, encara està als cinemes, la podeu veure. La resumim una mica? Doncs ens situem al 1200 abans de Crist, aproximadament, just després de la conquesta i la destrucció de Troia per part dels grecs. Ja sabeu, 10 anys de setge, que és una descripció que es pot llegir a la Ilíada d'Homer del segle VIII abans de Crist. En aquesta història, Odisseu, Matt Damon retorna a Ítaca, on l'esperen la seva dona Penélope i el seu fill Telèmac. El viatge dura 10 anys i es convertirà en tota una odissea.
8: Odisseu. No lo recuerdas. El trueno. El fuego. La muerte.
9: Recuerdo una esposa. Un hijo. El hogar.
6: L'Odissea, un poema original de 24 cants, traslladat al cinema, encara la podeu veure. Comencem, si et sembla, mirant les estrelles, amb un encert i una errada astronòmica. A veure.
7: Doncs sí, en aquesta anàlisi de la pel·lícula ens fixarem, no com han fet altres investigadors, historiadors sobretot, que han analitzat una mica el contingut històric de la posta en escena, d'un mite, els mites que cada cop que s'adapten, el qui els adapta els posa a l'entorn, si han anat evolucionant. Però l'essència és la mateixa. Aquí ens dedicarem a mirar algunes de les coses científiques que apareixen a la pel·lícula i que estan, podríem dir, en general, bastant ben tractades, tot i que hi ha alguna errada de calaix, podem dir.
6: Bueno, clar, És el Nolan, vull dir, que pot fer la interpretació una mica, no?
7: Bueno, a mi el primer que em va sobtar és una frase que diuen al principi l'Odisseu, quan ja se'n van de Troia, embarca amb 12 vaixells, amb aproximadament uns 600 dels seus soldats, que ja han conquerit Troia, ja són els que governen, diguem, han vençut en aquella guerra i torna, ell vol tornar a la seva, pàtria, que on és el rei, que és a Ítica, on espera la seva reina, la Penèlope, i el seu fill del Telèmac. No? I els hi diu una frase, a mi em va sorprendre, diu: mantingueu l'ossa major a la dreta. I em vaig quedar així, ostres, l'ossa major, estem a l'època grega, a la dreta, és realment aquesta la direcció que ha de prendre, perquè recordem que Troia no s'ha trobat ben bé, però els historiadors tampoc tenen consens d'on està, però diuen, el consens així més aproximat és que està a l'actual Turquia, que era una zona que els grecs en aquella època dominaven, no? I ell parteix de Troia i se'n va cap a Ítaca, que és un lloc de Grècia. Per tant, viatja de l'est, no es parla el sol, cap a l'oest.
6: Sí.
7: Vale? Per tant, si tu vas d'est cap a oest, i tu estàs mirant cap a l'oest, cap a l'Ítaca, cap on vas, el pol nord, diguem, el que és el nord del cel, et queda a la dreta. Això és com si anem perquè ens entenguem, de Barcelona a Madrid, no? Barcelona està a l'est, Madrid està a l'oest. Tot i que no estan en el mateix paral·lel, Madrid està una mica més al sud que Barcelona, però bueno, és igual. Si anem en aquesta direcció, tenim França, i els països centre-Europa i els països nòrdics al nord, i tenim Andalusia, Àfrica, al sud. Per tant, tenim a la dreta, al nord i al nord, és on hi ha aquesta constel·lació que es diu l'Ossa Major, que els grecs coneixien. Jo també em vaig pensar, dic, ostres, jo que sóc astrònom, els grecs sí, ja l'anomenaven així. Vale? L'anomenava l'ossa. Tenia altres noms, però l'ossa és com el mateix Homer, quan descriu això, ho explica, es diu l'Ossa Major, no? I per tant, si vas de Madrid, de Troia cap a Ítaca, o de Barcelona cap a Madrid, a la dreta tens el nord. Per tant, has de navegar mantenint sempre aquesta constel·lació que està en el cel i que es veu sempre, és una constel·lació que es diu circumpolar. Vol dir que sempre està girant, no es pot mai, de fet el mateix Homer ho diu, és l'única constel·lació, bueno, n'hi ha més, però en aquella època l'Homer cita el coneixement que es tenia en aquest moment, és una constel·lació que gira al voltant de lo que seria el pol nord. I el pol nord és el punt del cel on indica l'eix de rotació de la Terra. Doncs bé, quan aquesta constel·lació gira, no es pon mai en el mar. Per tant, sempre està donant voltes. I per tant, si tu la mantens a la dreta, i com la veus sempre al cel, més amunt o més avall, perquè com fa voltes al llarg del dia al voltant de l'estel polar, doncs sempre la veuràs amunt avall. Per tant, si vas cap a la dreta, segur que vas en la direcció que toca. Dius, ostres, bueno, que bé, no? L'encerta, no?
6: Li fa cas a Homer, no?
7: Està ben explicat. Però després hi ha una altra frase, això a la pel·lícula no surt, però a l'Odissea, a l'escrit de l'Homer, cita, diu que la ninfa Calipso, que el manté allà, després la Calipso, que és la Charlize Theron, que el manté allà com presoner, és un presoner sexual, s'ha de dir, li diu que si vol tornar cap a casa seva, perquè ella, en aquesta illa la ninfa aquesta el reté 7 anys. Dels 10 anys que torna, que triga el viatge de Troia i Ítaca, 7 se'ls passa a la illa aquesta amb la ninfa aquesta, no? I li diu, si vols tornar cap a les teves terres, has de navegar mantenint l'ossa major a l'esquerra. Tu dius, ostres, però no havíem dit. Però és que la illa aquesta, on viu la ninfa, està encara més cap a l'oest, està més cap allà d'Ítaca. Per tant, si tu estàs més cap a l'oest, o sigui, s'havia passat de volta, diguem, la illa aquesta,
6: ja havia
7: passat d'Ítaca. No?
6: Hauria pogut arribar abans.
7: Sí, hagués fet el camí, però com no tenien GPS ni ningú que l'informés, doncs el pobre home va poder fer el que va poder fer. Doncs d'aquesta illa, la ninfa aquesta, la Calipso, li diu, has d'anar mantenint l'ossa major cap a l'esquerra. Correctament. O sigui, si vas cap a l'est, veuràs el pol nord a la teva esquerra i, per tant, és la direcció que has de trobar. Per tant, una bona decisió. El que no està bé és una escena que també passa cap al principi de la pel·lícula, que és bueno, els marins, que la pel·lícula està filmada per veure's amb IMAX, no? Amb una qualitat de... Jo l'he vist en cinema normal, no? Però si algú la pot veure en IMAX, que hi vagi, perquè jo vaig gaudir...
6: Impacta, no? Són aquestes pel·lícules que has de veure.
7: Sí, s'ha de veure amb la millor qualitat possible. Doncs, bueno, està filmada amb IMAX. Llavors hi ha una escena en la qual l'Odisseu, que recordem, Odisseu és el futur Ulisses, que li diran els romans. O sigui, l'Odisseu i Ulisses és el mateix personatge, no?, de la història. Doncs, estan els seus mariners mirant al cel amb un cel clar, a IMAX es veu perfecte, no? I estan tots mirant cap a l'estel polar. L'estel polar, que és l'estel polar que tenim ara, que és l'estella que marca el pol nord celest, és a dir, l'eix de rotació de la Terra apunta ara en aquesta estella. Però
6: i què hi ha de
7: està malament.
6: Per què?
7: Això va passar 1.200 abans de Crist, 2.000 que portem d'aquesta era, són 3.000 anys abans de la nostra era. Ara tenim, ja des de fa un temps, a l'ossa menor hi ha l'estel polar, que ens indica el nord.
6: Sí.
7: Però que degut a aquest moviment

0: que té la nostra esfera celeste, la Terra no gira de manera homogènia, no és tot tan uniforme com ens ho pensem. La Terra gira com si fos una baldufa que gira una mica així, que ja se li està acabant començant a fer...
1: Està a punt de caure, ja.
0: Està a punt de caure, no, és veritat, però bueno, la imatge és aquesta. Llavors, aquest eix de rotació de la Terra ha anat variant al llarg de la història. I, per tant, cada 26.000 anys fa una volta sencera. Per tant, el que ara és l'ossa, l'estel polar, fa 3.000 anys no era aquesta estrella. Hi ha una estrella que es diu Duban, que és menys brillant, menys particular, que està a la constel·lació, una constel·lació que està una mica per sota de l'ossa major, que s'anomena la constel·lació del Drac.
1: Ostres.
0: Per tant, al Pol Nord, si volies... A veure, una cosa és tenir la constel·lació, però si vols un punt ja de referència, has de buscar el nord. Tu vols anar cap al nord, buscar l'estrella polar, que és fàcil a més d'identificar, i aniràs cap al nord. Però llavors, aquests mariners estan mirant una estrella que és l'estrella polar ara, però que no és la de fa 3.000 anys. Per tant, aquí hi ha una incorrecció que no els hi costava res haver-ho fet una mica bé, però no passa res, I tampoc,
1: no
0: és una llicència, tampoc és una llicència, perquè és una errada, i jo suposo que no el van assessorar bé, tot i que el Nolan ha tingut sempre assessors molt, molt competents.
1: Ah, Oppenheimer,
0: l'Interestel·lar, amb el Kip Thorne, etcètera. Per tant, ha tingut científics molt competents, però en aquesta...
1: Volia treballar sol.
0: Llavors, aquí va ficar la carta. Per tant, una de bé, si vols anar de Troia cap a Ítaca, que has de mantenir l'ossa major a la teva dreta, sí. Però l'estel polar no és l'estel polar que tenim ara, era una altra estrella. No?
1: Li perdonem.
0: Li perdonem, no? Home, evidentment.
1: Escolta, a mi m'ha agradat molt lo de les armadures que porten.
0: Sí, bueno, això... A veure,
1: són molt
0: sí que,
1: xules.
0: Aquí sí que és una concessió, diguem, com hem dit, sempre que s'adapta un mite, un clàssic, l'autor, el director, l'escriptor que ho fa, ho adapta una mica als temps que corren, no?
1: Sí.
0: Llavors aquí han tirat pel dret. O sigui, aquelles armadures que són espectaculars, són espectaculars. Primer són de color fosc, cosa que no... O sigui, recorden més, els que han analitzat a fons la pel·lícula, diuen que recorden tota la tecnologia que té el Batman, en Gotham City, el cavaller de la nit, sí. El que va sempre de negre i té... Recorda una mica, de fet, Agamemnon, que és un altre dels reis que també lluita per conquerir Troia i és molt amic de l'Odisseu, apareix, quan el veus a la pantalla ja t'impressiona, un senyor de negre, quasi un Batman, que no diu cap paraula, apenas, no parla, però tu quan el veus ja et fa por. Però un senyor amb unes armadures i un cas d'aquestes característiques queda molt bé cinematogràficament parlant, per tant, una concessió cinematogràfica, però des del punt de vista de l'època no és veritat. En aquella època era del bronze, anaven, després parlem de les espases, però anaven amb unes armadures que estaven fetes de trossos de bronze. La del bronze, estaven fets d'aquest aliatge, no? I semblaven més com si fossin uns tancs, o sigui, com uns cilindres metalitzats,
1: sí.
0: que no tan estilitzats, ni apretats, ni guapos
1: com quedaven. No anaven marcant dominals,
0: sí.
1: No?
0: I, a més, els cascs, resulta que en aquella època, com més estaves elevat en el tema militar,
1: sí.
0: Doncs el casc feia referència a al teu
1: estatus,
0: no? I estaven fets amb fil amb pell, amb teixit,
1: sí.
0: On havien cosit ullals de port senglars.
1: Ostres.
0: Llavors, com més port senglars necessitaves per fer el casc, millor era el teu estatus. Per tant, es creu que l'Odisseu, que ho descriu així, l'Homero ho descriu així, portava un casc fet d'ullals d'uns 50, aproximadament 50 port senglars caçats, salvatges caçats, havien tret els ullals, els havien tallat a la mida i havien fet aquest casc que realment no seria... Podríem dir que és com un barret d'aquest de mexicà. No és veritat.
1: Però impacta.
0: I a més els protegia dels cops d'espasa que es donava. No? Per tant, els cascos no són d'aquella manera, però bueno, la concessió cinematogràfica porta això. I el que sí que no està bé, això és una errada bastant greu, és el tema de les espases.
1: Uh-huh.
0: Clar, per fer les batalles, que són, bueno, ja no espectaculars, lo siguiente. Espases que semblen d'acer. L'acer va ser un gran avanç en temes militars, disposar d'un aliatge,
1: sí.
0: Que estava fet amb ferro i carboni, que era l'acer, que clar, és un material superresistent, de fet, dels materials més resistents que tenim, que no es trenca quan li dones un cop, etc. I van poder fer espases molt més estilitzades, que no es trencaven, es mallaven, es feien malbé i s'havien d'afilar, mm-hmm. Però l'espasa mantenia recta. Però una espasa d'aquelles dimensions de coure, primer pesaria molt, no diria que l'aixequés, i després no podien ser tan llargues. Les espases en aquella època eren curtetes,
1: sí.
0: Curtetes i amples. Mm. Perquè la cosa no era lluitar a espases, era clavar-li directament al teu enemic.
1: Sense miraments.
0: Sí, sense...

sense que hi haguessin acrobàcies ni, espada, ni es, cops d'espasa ni res. Per tant, això no, no té cap sentit, perquè les espases de coure, a més, si tinguessin aquelles dimensions, primer pesarien molt i després donar un cop d'una espasa que està en una altra,

0: Friquis entretinguts, sí. Dibuixar-les. Hi ha un vídeo, em sembla que corre per internet, on ha posat, per compte dels cascos tan espectaculars que porten, que seran cascos que utilitzaran 500 anys després, eh? Tampoc és una cosa que diguis, s'ho han imaginat, no, 500 anys després, quan ja descobreixen l'acer i utilitzen el ferro, etc., els cascos ja seran d'aquella exercici. Però algú s'ha entretingut en dibuixar a les fotogrames i, clar, fa una mica de riure actualment. A l'època era una arma, vamos, defensiva i també atacant, si en el cas de les espases, bastant impressionant.
1: Potser s'ha apropat més a Gladiator que
0: sí,
1: a l'època de...
0: Sí, exactament. Gladiator estava a l'època romana, ja dominem el ferro, dominem l'acer i tot això, i clar, és una errada bastant greu. Amb coure no podíem fer espases d'aquell
1: tipus. No podíem fer gaire cosa, pobres. Escolta, i els vaixells, que els han interpretat bé?
0: Una altra concepció legària. Una altra concepció. Tu veus el vaixell i dius, ostres, que espectacular, que estilitzat.
1: Sí.
0: Diu, és que, clar, com estem amb el cap, amb els vaixells vikings, és un disseny d'un pur dràcar, els vaixells que van utilitzar els vikings per dominar 800 anys després, eh? O sigui, 1200, 800, 2.000 anys després de la Guerra de Troia, els vikings van desenvolupar uns vaixells que eren impressionants i que la història, els historiadors creuen que amb algun d'aquests vaixells podien haver arribat a Amèrica abans de Colón, no? Bueno, doncs aquests vaixells és estètica, superestilitzats, superllargs, capaços d'anar de vèncer les tormentes que poden haver als mars, amples, per tant, no és això el que era un vaixell d'aquella època. Els vaixells d'aquella època com eren? Allargassats, això sí, anaven amb remers, o sigui, la tracció... Sí, tenien un pal i una vela, això és correcte, però no tenien les dimensions ni les característiques dels vaixells de l'Ulisses, d'aquest Odisseu, d'aquesta Odissea. No? De fet, se sap que s'ha fet una recreació el 2008, es va construir, seguint una mica els textos històrics i les fonts històriques, es va construir un dels vaixells que també va fer un recorregut similar, que és Jasón i los Argonautas, que també és un heroi mític també, anterior a totes aquestes aventures que li passen a l'Odisseu, i es va construir amb les descripcions que tenia un vaixell amb aquelles condicions, aquelles característiques. I va surt cap al mar i no va tenir cap problema. O sigui, i anava amb remés i estava bé. Per tant, aquest vaixell estava fet. Jo no sé per què el Nolan es va entretenir en construir o en dissenyar vaixells tipus viking per associar-los a una època que el precedia amb 2.000 anys. No? Per tant, agafa aquest vaixell, lloga'l, compra'l, compra'l, el posa a la pel·lícula. Clar que necessitaves 12 vaixells, com a mínim. Però és igual, el replica ràpidament, i ja ho tens. Aquí se li va escapar. Jo crec que el disseny dels vaixells està bastant... De fet, eren vaixells, a més, que tenien poc calat i els podien arrossegar i portar-los a la platja, perquè els grecs no navegaven sense referències. Navegaven amb el que es diu cabotatge. Cabotatge és veure sempre les costes, les illes, i no allunyar-se a marxa, perquè com no tenien ni GPS, no podien trucar, no tenien telèfon, no tenien ni cartes de navegació, doncs aventurar-se al mar sense saber el cap on estava al nord o al sud, per quatre estrelles que hi havia al cel, era una mica arriscat. Per tant, no viatjàvem gairebé de nit, a no ser que fos una cosa imprescindible. Per tant, el que feien era, anaven vorejant les costes i quan els hi arribava la nit agafaven el vaixell, el portaven a la costa, que com era molt fàcil d'arrossegar, el posaven allà a la platja, baixaven allà, dormien i el dia següent reprenien el viatge. Cosa que a la pel·lícula, bueno, ho deixen una mica...
1: Perquè la imatge és molt maca.
0: Les imatges són precioses, no? Però no era ben bé com els grecs navegaven. No?
1: Va, parlem d'algun dels personatges de Calypso. Comencem per Calypso.
0: La ninfa Calypso, que és la Charlize Theron. A la pel·lícula surt molt poquet i és una de les parts importants del viatge.
1: Home, si
0: el viatge dura 7 anys i es passa allà 7 anys amb la ninfa que el té com dominat, no? Dominat mentalment. No el deixa que se'n vagi d'allà. Fins i tot li ofereix la immortalitat. Li diu, tu seràs immortal si et quedes amb mi. I ja estava com enamorat d'ell i ell, evidentment, sempre pensant en la seva dona, però estava allà, es va passar 7 anys. Eh? O sigui, el té com un esclau realment sexual. I, de fet, Homero explica que la ninfa aquella se n'aprofitava sexualment d'ell, perquè era un tio fornit i tal, sí. I bueno, el tenia allà per ella sola i ja està. No? I a la pel·lícula no passa de ser una terapeuta d'aquesta que el consola i tal, i molt casta, perquè no li fa ni un petó, perquè la gent no pensi que el pobre Odisseu està posant-li les banyes a la seva Penélope que l'està esperant. Per tant, això queda una mica com diluït, però, bueno, són impressions cinematogràfiques que, bueno, ajuden a explicar la història de manera ràpida. Però aquí es passa una bona temporada. Després hi ha el tema del Cíclop, que a mi em va agradar moltíssim, perquè jo el recordava del Kirk Douglas, ostres, el Kirk Douglas que li clava un tronc afilat a l'ull del Cíclop. El Cíclop era un gegant també que tenien només un ull, no?

0: Però era com un ermità. De fet, és un ermità que viu en una illa i té cabres. I ell es dedica a fer formatges. No, però clar, quan entren a la cova, perquè ells estan morts de gana, i ja no tenen per menjar el seu vaixell, i baixen a buscar a menjar, no? I entren a la cova del Ciclop, i allà veus com tenen uns sacs penjats, diu l'Odissó, diu, això és per fer formatge, que té cabres, fa formatge. I tu dius, ostres, el Ciclop fa més de 10 metres, i hem parlat aquí dels problemes que tenen els gegants, però això els deixarem. Però té uns dits bastant grossos. Fer uns nusos tan fins per fer uns sacs, per posar la llet i fermentar-la i fer el procés del formatge, em sembla que no quadra. Això,
1: la psicomotricitat fina?
0: Sí, no quadra. I després hi ha una cosa que a l'Odissea està explicat, que a mi em sembla encantat. És un joc de paraules, sí. Un dels primers jocs de paraules d'aquests espectaculars, que quan l'Odissea... Això a la pel·lícula no surt, eh? Però a la història de l'Homer sí. Diu, l'Odissea es presenta al Ciclope i diu, em dic, me llamo nadie, dic ningú. Uh-huh. Vale? I llavors, a l'escena final, quan ja li han... Bueno, això es pot dir, perquè
1: sí,
0: se sap...
1: Bueno,
0: li claven un...
1: Escrit des de fa molts anys, això,
0: un paladull, el pobre d'allò queda encegat, i surt corrents, escridassant, dient, ningú m'ha encegat. I clar, era un ermità, però tenia més gent que vivia per allà. Ningú l'ajuda, perquè diu, si ningú t'ha fet, per què crides, no? O sigui, és un joc de paraules d'aquest, és una cosa bona que podien haver presentat a la pel·lícula. No hagués costat res de posar aquesta escena i hagués quedat, dius, ostres, realment estaven ben utilitzat el guió de l'Odissea.
1: Ja que dura 3 hores gairebé, doncs podien posar una cosa també.
0: Ho deixen amb la...
1: Vinga, seguim amb més paraules desafortunades. En aquest cas, una frase que és molt graciosa. Quina és?
0: Bueno, graciosa és que tu, ja cap a la part final de la pel·lícula, en una
1: esbatossada... És una altra errada, clar.
0: Sí, no direm què passa, però en una d'allò que ja està tot destruït i tot... gent morta per tot arreu, sí. un dels personatges diu, sentiu això? Diu, és la nostra edat del bronze que s'està enfonsant. I tu dius...
1: Com?
0: Com? L'edat del bronze és el nom que li van posar els historiadors al segle XIX per classificar aquestes diferents períodes dels diferents imperis, no? I l'edat del bronze justament agafa des del 3000 abans de Crist fins a la batalla de la guerra de Troia, fins al 1200. És l'edat del bronze perquè va ser el mineral que van saber, l'element que van saber, o l'aliatge que van saber treballar els humans i que va constituir un gran avenç tecnològic i militar, evidentment, no? Per tant, tu no pots dir que estàs a l'edat de bronze. És com si un de l'edat mitjana s'aixeca un dia i diu estic a l'edat mitjana, a veure com entra el renaixement perquè estic fart de l'edat mitjana. Home, tu no ho saps l'edat que està.
1: No sabien.
0: I és, bueno, suposo que és per recordar a la gent que estem en una època llunyana, estem a l'edat del bronze, no? Estem molt lluny, 1200 abans de Crist, no? Per tant, però és una ficada, és el que diu un anacronisme, no? Una frase fora de lloc, seria com posar... De fet, el Peter Sellers, en una escena d'aquestes, d'una de les seves pel·lícules, mostra, ell fa d'extra en una pel·lícula i hi ha una lluita, una pel·lícula d'aquestes de romans, no? I apareix un romà amb un rellotge a la mà, no? Això és un anacronisme, o sigui, un element tecnològic que no correspon a l'època. Però això és un anacronisme literari, perquè estàs dient, estàs anomenant l'època històrica, que la classifiquem d'aquesta manera avui en dia, a un moment en què aquella gent ni sabien on estava. Sabien que hi havia que el món s'estava, bueno, hi havia un gran
1: trasbals,
0: estava canviant, però no sabien si allò era l'alt del bronze o quina edat era, no? Per tant, va ser una ficada de pota bastant considerable, no?
1: Vinga, quina és la conclusió? Què treus d'aquesta pel·lícula?
0: Bueno, pues que és un espectacle visual increïble, que s'ha d'anar, evidentment, s'ha de veure al cinema, que hem de tirar... O sigui, aquí no és un superheroi, aquest el que...
1: No,
0: és un personatge amb bastants conflictes, que és el que els mites grecs tenen, no? Els personatges són, siguin déus, deeses, nimfes, semideus, o el que sigui, tenen tota una sèrie de personatges. Aquest home fa un viatge per tornar a casa seva, però amb un sentiment de culpa brutal, perquè al final, bueno, ho podem dir, només arriba a ell.
1: Sí, sí.
0: Dels 12 vaixells, només arriba a ell, per tant té un sentiment de culpa de no pogut haver fet res més per salvar els seus homes. Ostres, que això és molt dur, no? I també és una mostra de que les civilitzacions dels imperis sorgeixen i s'enfonsen. Mm-hmm. Sempre, al llarg de la història, sempre ha estat així, no? I, per tant, esperem que aquests imperis que dominen actualment algun dia acabin... que no esperem massa perquè acabin amb altres imperis, amb altres històries, amb altres maneres de governar-nos que siguin menys dolentes que les que tenim, no? Per tant, és una pel·lícula que, fins i tot, el mite envelleix molt bé, la història aquesta. A part dels personatges, a part de les ninfes, els cíclops, les deesses i totes les històries que passen, és una reflexió sobre, bueno, la condició humana i cap a que sempre queda algo de bona fe i de gent que farà l'imprescindible perquè les coses funcionin una mica millor per tothom, que és el que hauríem de buscar. Per tant, és una pel·lícula imprescindible.
1: Que actuals són els clàssics, a vegades.
0: Exactament.
1: Eh? Doctor Manuel Moreno Lupiáñez, un plaer tenir-te una temporada més aquí a la ciutat. I ja veig que ha començat amb força, amb una pel·lícula.
0: Esperem que el cinema ens depari coses com aquestes.
1: Que vagi bones. Molt bé.
0: Moltes gràcies, Míriam.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. Les millors entrevistes de la ciutat.
1: Ens trobem en ple compte enrere de 6 dies perquè comenci el curs escolar i enguany la tornada a l'escola per més d'un milió i mig d'alumnes ve acompanyada d'incertesa. I és que, coincidint amb el dia d'inici de curs, el proper dimarts, dia 8, els docents tenen previst fer una nova vaga per seguir reclamant una millora en les seves condicions.
3: La disputa del sector amb el govern de la Generalitat ve de lluny, l'administració ha aplicat algunes mesures, però el cos docent diu que són insuficients. A hores d'ara, a una setmana de l'inici del curs, es treballa a contrarrellotge per aconseguir un inici amb normalitat. La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i portaveu del govern, Sílvia Paneque, defensa els passos endavant que ha fet l'executiu amb la incorporació de 1.800 professionals i l'inversió de 2.600 milions d'euros.
4: El que es vol explicar als sindicats, a la societat en general i a la comunitat educativa és que aquest curs comença amb molts més recursos que el curs passat i que, per tant, des del punt de vista del govern, anem en la direcció adequada i obrim una etapa que va en la direcció adequada per assolir l'objectiu final, que és la millora del sistema educatiu i dels resultats i de l'excel·lència educativa a Catalunya, tal i com havíem tingut en el passat.
3: Anem en la direcció adequada, diu Paneque, que diu també que el govern no pot oferir més del que ja ha ofert.
4: És evident, de ben segur, que hi haurà qui pensi que es podria fer més, però amb els recursos que tenim és allò màxim que en aquest curs hem pogut integrar i pensem molt sincerament que va en la direcció adequada. I aquest és el diàleg que volem tenir amb tota la comunitat i amb els representants sindicals en particular.
3: La portaveu del govern interpel·la directament els sindicats i els diu que els impossibles compliquen aquestes negociacions.
4: Si aquesta negociació va a un camí de demanar qüestions que no són possibles ni pels recursos que hi ha ni per poder-hi arribar, clar, això dificulta la negociació.
1: Yolanda Segura, portaveu del sindicat Usted que estés. Què tal? Molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
1: Què us semblen les declaracions de la consellera?
5: Mira, a mi m'agrada perquè aquest govern es contradiu, no? Cada persona que surt a premsa o mediàticament, perquè el president Illa va sortir ara fa poc en declaracions i va dir que l'educació necessita una reflexió de fons i necessita recursos, i després també va afirmar que hi havia prou, diguéssim, recursos o prou pressupost per poder, doncs, abordar-los. Llavors, nosaltres, evidentment, hem de seguir pressionant perquè, o sigui, celebrem, doncs, els passos fets endavant, no perquè sigui una cosa que vingui de la voluntat d'aquest govern, sinó perquè ens els hem guanyat les persones treballadores amb tota la pressió i tota la mobilització que vam dur a terme aquest curs passat. Per tant, són els nostres guanys i, per tant, els posem en valor. Però això no resol tota el cúmul de mancances que tenim en el sistema educatiu i, per tant, hem de continuar treballant i hem de continuar fent passes endavant. La vaga del dia 8 d'aquest primer dia de curs, del dia 8 de setembre, escenifica molt clarament que el conflicte no s'ha acabat i que el malestar de les persones treballadores persisteix.
3: Clar, escoltem la consellera portaveu ara, dient d'alguna manera, no tensin vostès tant la corda que els impossibles no es poden aconseguir. I han fet una passa endavant important, dues, tres, però ja més no es pot aconseguir. No sé, perquè la gent ho entengui, què és el que reclama ara mateix des del cos docent, des dels professionals, i com de lluny està aquesta situació de solucionar-se?
5: Doncs mira, en primer lloc, poder tenir una escola inclusiva real, això és ara mateix doncs, la gran prioritat, no? I aquí hi caben les necessitats de tenir molt més recursos, eh? I això el mateix president ell ho va dir. Els recursos que ara s'han doncs, acordat és un pas endavant, però no són suficients, encara en faltaran molts més, i per tant caldria accelerar la implementació d'aquests recursos, caldria posar sobre la taula el mapa de necessitats que hi ha a tots els centres, anar prioritzant i, diguéssim, aquestes dotacions anar-les incrementant perquè en pocs anys tinguem tots els centres tinguin aquests recursos, perquè l'alumnat ho necessita. Però no només això, sinó que aquests recursos han de tenir diguéssim, les tasques molt ben definides, perquè això ara mateix no està passant, i també han de poder treballar de forma coordinada, per tant, tenir els espais i el temps suficient per poder fer aquesta coordinació. Si no, la feina serà molt poc efectiva, no? I necessitem doncs, poder planificar bé l'atenció a l'alumnat, tenint en compte doncs, totes les seves circumstàncies. Això per una banda, i després les ràtios. Les ràtios hem fet un avenç tímid, però a Catalunya un 40% de l'alumnat té necessitats específiques de suport educatiu. És el percentatge més alt de tot l'estat. Per tant, aquí el tema de les ràtios ha de ser molt més ambiciós, no per caprici, sinó perquè realment la situació de les aules, la complexitat de les aules així ho requereix. Hem de parlar d'infraestructures, hem de parlar del català, que cada vegada donem un cop de peu amb una pedra, ens apareix una sentència que sobre el 25% que ataca directament el model d'escola catalana i la immersió lingüística. Això, doncs, aquí hi ha d'haver un lideratge molt clar i s'ha de blindar doncs, la vehicularitat del català i s'ha de blindar doncs aquests programes d'immersió lingüística, perquè és un benefici per l'alumnat, és cohesió social i és igualtat d'oportunitats. I tenim moltes qüestions a tractar. Aquí el que es tracta és de reobrir la negociació i fer propostes que vagin més enllà dels marges de l'acord del mes de maig i que puguem caminar per blindar l'escola pública i cobrir totes les necessitats que tenim a sobre la taula.
1: D'entrada, demà heu acceptat la reunió amb la consellera. Potser un últim intent per intentar desencallar aquesta situació abans de l'inici de curs, però no sé si en sou gaire optimistes i com plantegeu aquesta trobada.
5: Nosaltres la trobada la plantegem una mica. Anirem a veure què ens dirà, perquè evidentment ens ha convocat ella, a veure ella doncs, quines aportacions ens fa, no? Què ens trasllada, i nosaltres evidentment doncs, li traslladarem el mateix que acabo de dir, que si ha convocat una vaga el dia 8 és perquè el conflicte no està resolt i per tant s'ha d'abordar aquesta qüestió. I per altra banda, doncs, nosaltres li demanarem doncs, la necessitat de reobrir les negociacions. Això no s'acaba amb l'acord del mes de maig. De fet, mira, l'USTEC no vam signar perquè el col·lectiu, tot i que vam signar el preacord, després no vam signar l'acord perquè el col·lectiu va dir que no. El col·lectiu va expressar doncs, que encara no li semblava suficient i que continuava doncs, amb molt de malestar. Mira, jo aquest estiu, que m'he trobat molta gent, no? Que evidentment molta gent que em coneix i doncs, m'ha volgut traslladar doncs, el seu punt de vista, i tots et diuen la seva, no? El seu punt de vista, que pot diferir, però hi ha una qüestió comuna, no? M'he fixat doncs, que hi ha hagut una qüestió comuna, i és que tothom et diu que la realitat a la seva aula aquest curs que ve no canviarà, i que treballen amb unes dificultats extremes i que, per tant, això li genera molt malestar i això segurament, doncs, totes aquestes passes, doncs, com que no, de moment no les veuran reflectides a les aules, els consideren insuficients. Sí. Què podem fer per canviar aquesta sensació, no? Pues bueno, està molt clar, seguir treballant i accelerar doncs, tota aquesta implementació.
3: Iolanda, anem a això que comentaves de la gent que se t'atansa i t'ofereix la seva opinió, no?, sobre el que està passant. Fins ara heu comptat amb el suport de molts pares, de moltes mares, en aquestes demandes que teníeu. Fins i tot han entès que hi havia dies que havien de fer sacrificis per la vaga que heu portat a terme, els dies de vaga que heu portat a terme, i en fareu un mes, que és el d'aquest inici del curs. No sé si aquest tensat en la corda podria fer que perdéssiu suports per aquesta part.
5: A veure, en principi les famílies, les que, diguéssim, no, entenen que en principi doncs, que això, aquesta lluita es fa perquè el que volem és el millor pels seus fills i filles. De moment a suport hi és. Està en mans de l'administració intentar evitar que el conflicte continuï, que més enllà d'aquesta vegada del dia 8 es puguin evitar la resta. I nosaltres, evidentment, farem tota la pressió possible per poder fer aquestes passes endavant i evitar tenir un curs com el que vam tenir l'any passat, però aquí també l'administració ha de posar la seva part. No només és cosa nostra, no? Evidentment, entenem la preocupació de famílies que ens puguin traslladar, ostres, no? Però és que el que sí que està molt clar i crec que és un consens, i això es veu en declaracions tant de grups polítics com de les associacions de famílies, és que l'educació necessita canvis estructurals. Tal com va dir el president Illa, aquí hi ha d'haver una reflexió de fons molt gran i això s'ha de posar en marxa. I tots els agents educatius, la comunitat educativa, en ple hem de poder decidir on poder aportar en la construcció de l'escola que necessita, no? De l'educació que necessita el nostre territori. I això és així. Tenim una llei educativa del 2009 i estem al 2026.
3: Mira, anava aquí, aquesta llei educativa. Jo me'n recordo quan es negociava la LEC, ara fa 20 anys, el 2006, en època d'Ernest Maragall, el capdavant del departament, d'aquest departament que després ha canviat de nomenclatura, però vaja, del Departament d'Educació. Després va venir Irene Rigau, després Meritxell Ruiz, Clara Ponsatí, Josep Bargalló, Josep González Cambrai, Anna Simó i ara Esther Niubó. Des de Maragall fins a Niubó, quan hi ha hagut el problema més important perquè aquesta llei ara tingui tants problemes?
5: Primer, la llei ja no va ser de consens, és a dir, va ser una llei absolutament rebutjada per la comunitat educativa. Es van fer unes vagues molt importants, molt participatives, de rebuig a aquesta llei. Aquesta llei va ser una llei imposada. I, per tant, el desplegament d'aquesta llei tampoc ha estat mai, doncs, diguéssim, des de el consens amb la comunitat educativa. Ha estat sempre des del desacord. Per nosaltres, on més mal ha fet aquesta llei és en el desplegament dels decrets de plantilles i els decrets de direcció, el decret d'autonomia de centres. Per nosaltres aquí s'ha perdut tota democràcia en els centres, però és que a més diguéssim, el decret d'inclusió, per exemple, que és un decret que té molt bones intencions, anava acompanyat d'una memòria econòmica. Aquesta memòria econòmica s'ha perdut, diguéssim, en algun calaix i ningú sap ni on és, o sigui, ni la recorda, no s'ha implementat mai. Per tant, s'ha desplegat un decret que requeria d'una gran inversió, no? I progressiva a mida doncs, que es anava doncs, desplegant, i no ha estat així. Per tant, estem sostenint un sistema no? amb una situació, amb un alumnat absolutament complex i no ha anat acompanyat, diguéssim, d'aquests recursos i aquesta, o sigui, la inversió necessària per implementar els recursos necessaris per abordar aquesta complexitat. I per això arriba un moment en què la cosa implosiona com ha passat ara. Més aquesta diguéssim, funcionament neoliberal, no?, que té aquesta llei, que doncs és això, amb una, diguéssim, òptica molt gerencial, molt privatitzadora, no?, amb funcionament més propi de l'empresa privada. Això també ha estat molt lesiu, ha generat unes dinàmiques molt dolentes de funcionament en els centres. Tots els canvis que hem anat patint, que de lleis també estatals, que també ens desestabilitzen, perquè si una cosa necessita l'educació és una certa estabilitat, no? Uh-huh. Evolucionar, sí, però no canviar radicalment cada 2x3. Tot això fa doncs, que ara mateix hi hagi un desequilibri molt gran. Per tant, necessitem tornar a seure i tornar a repensar quin és el model d'escola catalana que volem.
1: Doncs esperem que la situació pugui solucionar-se el més aviat possible. Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC Estes, moltíssimes gràcies i bon inici de curs.
5: Moltes gràcies a vosaltres.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc. Recorda els millors convidats que han passat per la ciutat.
1: De seguida parlem amb la nostra advocada experta en consum, però Robert, recordem avui la pregunta del dia...
3: No recordem. No, o sigui, recordem. Sí que recordem,
1: vale.
3: Però estic una mica enfadat.
1: Què et passa ara?
3: No, perquè anava molt bé la cosa, de molta participació al llarg de tota la setmana, i ara resulta que parlem d'una cosa que fem tots cada dia i la gent no s'anima.
1: Potser no fan tàpers i no tenen cap recepta per tàpers.
3: No s'ha fet mai vostè una carmanyola a casa? No s'ha preparat mai res perquè havia de tornar tard del metge?
1: No fotis bronca a l'audiència.
3: Home, és que ja és molt fàcil. A més a més,
1: ha arribat alguna nota.
3: El premi és tan espaterrant...
1: Potser no li ha agradat. Bueno, però participaran a les bones mans.
3: Sonarà a les bones mans. El cas és que avui hem obert una nova

0: secció que no té nom. No m'hi posen nom encara.
1: Els fogons de la ciutat.
0: Els fogons de la ciutat. Jo li posaria quins
1: no
0: fogons.
1: No li ha agradat.
0: Quins fogons.
1: Quins fogons. És veritat, si m'ho has dit.
0: Quins fogons. Doncs a quins fogons, que és aquesta secció que ens hem inventat, ens agradaria que cada dijous parléssim de cuinar aquí, al programa, però parléssim amb l'audiència d'aquest programa, que segurament cuinarà en algun moment de la seva vida. No dic que cada
1: segurament
0: dia, però
1: ara estan cuinant.
0: Segurament algunes o alguns estan cuinant a aquesta hora, perquè s'estan fent el dinar. Molt bé. Doncs vostè que està fent el dinar, agafa el mòbil i el desbloqueja i diu, WhatsApp, nota de veu. Hola, guapos de la ciutat, com esteu? Doncs mira, jo estic fent uns macarrons amb el bolognesa, per exemple. Doncs ja està, i ens envia la recepta dels macarrons que té enjundia, la dels macarrons.
1: És molt típic de tàper, a més.
0: Sí, o la del fricandó, o la de les gambes a l'ajillo, o el que vulgui vostè, el que estigui fent, o que faci vostè quan
1: gambes
0: té visita a casa.
1: Gambes a l'ajillo ja és top, per un tàper.
0: Ma, clar, però també tenen una mica d'allò. Hi ha gent que posa
1: però aquí l'ampollastre.
0: Bròquil amb pollastre,
1: eh? A tu t'encantava, això.
0: Sí, sí, sí, és veritat.
1: Cada dia bròquil de la setmana es feia bròquil amb pollastre.
0: El bròquil és molt sa. Què es fa vostè per dinar avui? Doncs ens envia ara mateix amb una nota de veu de WhatsApp al 676-760908. Clar, la temàtica d'avui és que pugui servir per un tàper. Però és que en el tàper s'hi pot posar tot.
1: Tot.
0: S'hi pot posar fins i tot unos chocos, unos calamares andaluza, amb un tros de llimona. Pot posar-hi de tot. Avui la temàtica d'aquesta secció és Tupperware o Carmanyola.
1: Quin tupper t'has portat avui?
0: No, cap, no me n'he portat avui encara. Però vostè en deu estar fent
1: encara
0: algun. I si no n'ha fet cap avui, se'n farà algun a la vida. O té alguna recepta d'aquestes que vostè diu això pel tupper és perfecte. Mira, ens n'ha arribat una que escoltarem d'aquí una estona que és completíssima per portar en el tupper. Doncs avui temàtica tupper en aquesta secció que es diu
1: Quins fogons.
0: Quins fogons. El dijous, cada dijous, cuina a la ciutat amb l'audiència d'aquest programa a través del 676-760908.
1: Robert Calvo no té tàper avui.
0: No.
1: Ajudin-la a fer-se un tàper
0: decent. Una
1: vegada,
0: quan jo feia un programa a la tarda, em vaig dir, ai, ara tinc una mena d'antojo d'entrepà de tonyina. M'agradaria.
1: Anull, no, es diu? Eh? Antojo és anull?
0: Sí, no sé com es diu en català. Sigui com sigui, tenia un desig de menjar-me un entrepà de tonyina.
1: No ho he explicat mai, això, estiguin atents.
0: I va venir un oient i me'n va portar, dos me'n va portar.
1: Però això no els hi demanem, eh? No volem la recepta i que ens portin el tàper. No, això no ho demanem, però com a mínim, idees per fer-nos el tàper. Va, vinga, va. Notes de veu al 676-760908. Allà rebem totes les receptes que ens voleu fer arribar per fer una miqueta més atractiu, perquè estem farts ja de pollastre a la planxa, amanida, macarrons amb tomàquet, sempre fem el mateix. Volem idees originals. 676-760908.
2: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: Ja ho saben, dimarts 8 de setembre els nens i nenes tornen a l'escola i això suposa un esforç per ells. Un esforç que ja hem fet els pares i mares comprant els llibres, el material, els ordinadors portàtils. Una factura que puja massa després de tot el que ja hem gastat durant aquestes vacances d'estiu. Però hi ha alguna manera per no patir tant aquesta pujada de setembre? Es parla molt de la de gener, però la de setembre, déu-n'hi-do. Doncs li podem preguntar a l'Esther Lorente, ella és la nostra advocada experta en consum. Esther, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia.
1: Esther, com han provat les vacances?
3: Bé, molt bé, molt bé. Encantada de poder participar en una altra temporada amb vosaltres.
1: I nosaltres que estiguis aquí per resoldre tots els nostres dubtes com a consumidors. Ja ho hem dit, tornar a l'escola no és fàcil pels nens i per les nenes, però tampoc ho és pels pares, que hem de desembutxacar tots aquests diners en el material escolar. Va, dona'ns algun consell, hi ha alguna manera per estalviar-nos alguns diners?
3: No tenir fills seria una.
1: Home, seria la fonamental, però ja que els tenim no els podem tornar, Esther.
3: No, clar, no, això està clar. Mira, jo tinc uns quants consells que alguns són una mica, bueno, que sembla mentida que haguem de recordar això, però és que de vegades ens passa. El primer de tots és fer una llista del que ja tenim, perquè de vegades anem a comprar sense saber el que tenim.
1: Sí.
3: I a més, a les botigues ens ho posen tot molt llaminer. I jo, per exemple, si entro a una botiga d'aquestes de papereria, em torno boja.
1: Clar,
3: llavors, clar, no m'ho compraria tot. Llavors, anem a pams. És a dir, fem una llista, veiem el que tenim, el que està més o menys en bon estat i el que necessitem. ¿Vale? També un altre consell seria avançar-se una mica a les compres. Ara ja anem tard, però per això també crec que ho vaig recordar el juliol, que us deia, bueno, aprofiteu les rebaixes per aquestes samarretes per fer esport, etcètera,
1: sí.
3: Doncs compreu un parell

0: comprar samarretes una mica més grans pel curs següent. Vale? Una altra cosa que també, com a hàbit de consum, i jo crec que és important dir-ho, és que podem esgraonar aquesta despesa. M'explico. No cal que tinguin una motxilla nova cada any al setembre. Llavors, podem esgraonar una mica, així la motxilla està, bueno, encara no s'ha mort, perquè bueno, després passa allò dels entrepans aquests que es queden a la motxilla.
1: Ai, calla.
0: Tres mesos, però si la motxilla està més o menys en bon estat, o l'estuig, o el que sigui, i doncs potser podem esgraonar, no comprar-ho ara, i potser aprofitar, doncs, per exemple, que vinguin els Reis, o per l'aniversari. Tot això farà que es faci aquesta tornada a l'escola una mica més
1: assequible, no?
0: Més assequible. També hem de parlar d'una cosa, per exemple, per les lectures obligatòries, aquesta sobretot a la secundària, tenim biblioteques. Home, jo sóc partidària de que tothom a casa hauria de tenir obligatori un Lazarillo de Tormes i llegir-s'ho, però mira, és la meva opinió.
1: Aquest li han posat a la meva filla a tercer de l'ESO aquest any, diu Lazarillo de Tormes, què rotllo? Dic, què va? És superinteressant, és divertit.
0: És superinteressant, a més jo aquest tema em toca molt de prop perquè tinc una germana que és profe de secundària de literatura i sempre parla molt del Lazarillo. Però bueno, si no el tenim o no el podem comprar, hi ha biblioteques per poder treure. Per quan l'haguem de fer servir. Vale? I també hem de parlar una mica de consum col·laboratiu. A més, aquí a Catalunya es dona bastant, a altres regions d'Espanya no, però aquí, per exemple, fins i tot la Generalitat té algun programa de préstecs gratuïts de llibres. Això s'ha demanat molt de temps, però si no tenim un munt de plataformes de consum col·laboratiu i també tenim les AFA, les associacions de famílies, que de vegades en algunes escoles o alguns instituts dinamitzen el que és l'intercanvi lloguer de materials. Jo crec que això és important, el consum col·laboratiu, perquè de vegades el que es tracta és de que tu et deixen en préstec un material i tu al final de curs l'has de tornar. I això també és educar en valors a la canalla, perquè tinguin cura dels materials. És a dir, això ho he de mantenir bé perquè després ho tornaré. Tot això farà que la tornada a l'escola sigui menys greu.
1: Totalment. De totes maneres, Esther, hi ha moltes famílies que no poden comprar aquest material i no sé si en aquests casos les escoles o el govern està obligat a proporcionar tot aquest material.
0: Sí, hi ha ajuts, hi ha ajuts. De fet, aquest enguany també s'ha fet un xec o un val escolar de 60 euros que s'ha donat en dos parts de 30 i 30, doncs per material, diguem-ne, no? per material escolar. I també doncs, hi ha ajuts si hi ha que no es pot comprar absolutament res, evidentment hi ha ajuts. Pensa també que potser a la primària el material escolar també li dona la mateixa escola. Tot això també dependrà, tot el que estic parlant, dependrà una mica de si el nen va a una escola privada, concertada o pública, que clar, és molt diferent, no? Però les escoles públiques doncs també tenen això, tenen aquestes plataformes i dinamitzen i fan aquest tipus d'intercanvi de materials.
1: Totalment. Vinga, parlem del temut ordinador portàtil. A mi m'ha tocat aquest any pel meu fill petit.
0: Bueno,
1: i és una despesa molt gran.
0: Sí, Míriam, però pensa una cosa, no cada any li compraràs.
1: No, mira, a la gran encara li dura. Sí, perquè si no
0: Llavors, hem de, com que ja sabem que això passarà, doncs una de les coses que podem fer, perquè de vegades aquestes plataformes d'intercanvi o qualsevol botiga tenen ordinadors que estan readaptats, no cal que sigui un Mac nou d'última generació.
1: Sí.
0: Perquè de vegades els pares som els que ens posem una mica, que ens tornem una mica bojos. I no cal, potser posar un ordinador que estigui readaptat o fins i tot també hi ha serveis d'aquests que te'l lloguen i després el pots tornar. Vale? I hem de pensar que això pues, bueno, és un cop pues, cada 4 o 5 anys, perquè l'ordinador o la tableta o el que necessitin el faran servir més d'una temporada. Hem de pensar així.
1: Clar, no ha de ser l'últim model, però sí que és veritat que a vegades no només amb l'ordinador, sinó també amb el material escolar, és l'escola la que et diu ha de ser aquesta marca, aquest número de llapis, no sé què. Això no estem obligats a complir-lo, no?
0: No.
1: Entenc.
0: Dependrà. A veure, jo en principi, jo això crec que no, perquè, a veure, si et diu, és que ha de ser el llapis amb número 2,

0: la marca que sigui, però perquè aquest té
1: Un
0: no sé com
1: gruix
0: es diu en castellà,
1: determinat,
0: un
1: no?
0: gruix determinat i hem de fer dibuix, bueno, doncs llavors sí, perquè té aquestes característiques específiques, però no cal que sigui d'aquesta marca determinada, és a dir, no t'han de dir això fa aquesta marca i només aquesta, no, això no ho poden fer, tu pots posar la marca que vulgui, sempre que tingui les mateixes característiques per fer-lo servir per l'assignatura, evidentment.
1: Clar, clar. Molt interessant aquesta tornada a l'escola. Potser en alguns casos arribem tard per aquests consells, però per d'altres encara ens queden uns dies, així que potser us poden servir. I sobretot m'ha agradat molt el que has dit, Esther, de eduquem els nostres fills a cuidar el material. Perquè és veritat que...
0: Sí, perquè les... sí, això,
1: les coses...
0: i això és una cosa que jo crec que és molt important, no? Que ha de tenir cura del material perquè després el farà servir una altra persona. Sí. Això educa.
1: O
0: això
1: ells
0: educa
1: mateixos l'any següent, tisores. Les tisores et
0: sí.
1: duren molts anys.
0: Sí, sí.
1: S'han de cuidar tot el que fem servir. Esther, ara que tenim aquí en el programa, volia parlar també d'una altra qüestió totalment diferent. Ja fa més d'una setmana que patíem aquesta gran riuada al Nepal i més enllà de la tragèdia, que és horrible, és impressionant, ens volíem preguntar què passa amb aquelles persones que estaven de viatge aquell dia a la zona i que han patit algun dany, ja sigui material o personal. No sé si poden reclamar. Quina és la situació?
0: Dependrà de com hagin viatjat i de si tenien una assegurança específica. Aquí tenim un problema, perquè de vegades ens anem de viatge i no contractem segons quines assegurances, no? I si contractem una assegurança de viatge, no verifiquem quines característiques ha de tenir. Pensa que moltes assegurances, sobretot les assegurances de viatge, els casos de força major estan exclosos o les catàstrofes naturals estan exclosos. Llavors, si nosaltres hem de viatjar en un país, bueno, una cosa molt, molt fora de la Unió Europea perquè ens entenguem, doncs sí que seria bo que contractar una assegurança i mirar que tingui aquesta garantia davant d'una cobertura davant de catàstrofes naturals, força major, etc. Que tingui també no només la repatriació del cos si et mors, sinó una repatriació sanitària. Vale. Aquestes cobertures les hem de mirar. De vegades, si nosaltres tenim una assegurança mèdica aquí a Espanya, a lo millor ja ens cobreix una part de, per exemple, la meva, per exemple, sí que si moro repatriaran el meu cos. El que no repatrien és la repatriació sanitària. Doncs això és revisar una mica, si sempre que anem a llocs fora de la Unió Europea per evitar aquest tipus de problemes, perquè déu-n'hi-do, és que ha sigut molt greu,
1: Sí, clar, no penses quan viatges a cap país que passarà un desastre natural d'aquestes magnituds, però bueno, mira, les coses passen i lamentablement cada cop més. Si no hem contractat aquesta assegurança i passa alguna cosa, podem reclamar?
0: Jo el que faria seria anar al consulat del país perquè t'ajudi la teva delegació de l'Estat allà. Vale? Per això tenim una representació del nostre país al Nepal, doncs que t'ajudin a fer els tràmits que hagis de fer. Reclamar, no sé en quin sentit ho vols dir, si puc reclamar a l'empresa, a l'agència de viatges alguna cosa. O...
1: Exacte.
0: És una cosa que no t'acabes d'entendre.
1: Sí, si podem reclamar, doncs això, si hem tingut alguna pèrdua, ja no física, sinó personal, totes les nostres pertinences o...
0: Clar, això dependrà del que tinguem contractat. És que per això et dic que és important, a veure, si hem perdut coses i teníem una assegurança de viatge bàsica, jo entenc que l'asseguradora de l'agència també ho cobrirà. Però hem de veure la lletra petita, i això és important.
1: Sempre s'ha de mirar la lletra petita, De fet, escoltàvem fa uns dies el cas d'un noi que no pot sortir d'un país perquè va tenir un accident i, bueno, quan va voler, li van donar l'alta i va voler marxar, doncs no podia marxar perquè havia de pagar unes despeses, no? Doncs, i no tenia cap assegurança amb la qual cosa. En aquests casos, doncs, sempre s'ha de mirar quines assegurances contractem, no entenc?
0: Sí, correcte. Hem de mirar-ho bé.
1: Esther Lorente, és un plaer tenir-te aquí una temporada més per resoldre tots els nostres dubtes com a consumidors. Una abraçada molt gran.
0: Gràcies, bon dia.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc. A Onda Cero Catalunya, lideratge.
3: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocats?

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Ja iniciem una nova setmana, per molts pot ser possiblement la primera setmana com a tal, allò que dius, mira, aquesta setmana sí que ja me la menjo sencera, eh? No hi ha forma que me la pugui estalviar de laboral del mes de setembre. Encara molts estem allò que t'estàs acabant d'adaptar, eh? Allò que alguns li diuen la síndrome postvacacional, d'altres diuen simplement el... Bueno, a veure com ho portem. Fem-ho el més portable possible. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja és dilluns, dia 7, i per tant, doncs, això que dèiem, eh? Ja tenim, intentem, no?, anar tornant a una normalitat que en alguns casos encara hi queden alguns aspectes que encara no acaben d'arrencar. Poden ser algunes extraescolars, no?, algunes activitats, doncs, esportives o d'aquestes activitats que fem també els adults per socialitzar una mica, no?, que no acaben encara d'arrencar, però que, bueno, ja intentarem adaptar-nos a la normalitat el més aviat possible. Però com a dia 7 de setembre, David, què podem explicar així en general?
1: Doncs mira, avui tenim que és el Dia Internacional de l'Aire Net per un Cel Blau. Tenim també que és el Dia Internacional de la Cooperació Policial, és el Dia Mundial de Conscienciació de la Distròfia Muscular de Duchenne, tenim que és el Dia Internacional dels Manatís, els manatís o vaques marines, tenim també que és el Dia Mundial de Bussejar i de la Salut Auditiva.
0: Algú potser es posa a bussejar buscant un manatí?
1: Un
0: manatí, eh? Sí.
1: I tenim que és el Dia Mundial dels Pèl-rojos.
0: Ah,
1: els pèl-rojos tenen moltes festivitats, perquè ja hi havia aquella d'abraça un pèl-roig,
0: fes-li
1: un petó a un pèl-roig, moltes.
0: Jo tinc una teoria no contrastada encara, que és que hi ha un pèl-roig en la comitiva de Dies Internacionals.
1: Sí.
0: Està allà, potser no és el president-presidenta, però està en el Consell Assessor. I llavors va dient, escolta, no us oblideu dels pèl-rojos, d'abraçar-los, de tenir una amistat, anar a visitar un país de pèl-rojos, el que sigui. Doncs mira, avui en general, el dia del pèl-roig així en general, Bueno, doncs això està
1: sí.
0: Molt bé.
1: Mira, anem cap als Estats Units, que tenen dies curiosos avui. Mira, avui tenen el dia de la destrucció de joguines de la Guerra Mundial.
0: Ostres!
1: Sí, totes aquelles joguines bèl·liques, doncs... és un dia per destruir-les. És el Dia del Treballador als Estats Units avui, no és l'1 de maig, sinó que ho celebren avui. Tenen també que és el Dia Sobrehumà o el Dia Superhumà. I és un dia, coincidint en aquest cas amb el 2016, que hi va haver els Jocs Paralímpics, doncs és la festivitat que té com a objectiu reconèixer les fites de les persones amb discapacitat. Tenim també que és als Estats Units és el dia de comprar un llibre, com si hagués de ser només un. Jo.
0: Sí, exacte.
1: Sí.
0: El dia de comprar llibres, en general,
1: sí.
0: No? O un llibre al mes, o un llibre a la setmana, alguna cosa així.
1: Sí, tenim un altre dia, que també és el Dia Nacional de

0: sentir l'amor.
1: Ah, està bé això. Home, que no només... Sí, jo he de dir, jo quiero que me llegue el amor. Bueno, també se l'ha de sentir, se l'ha de cuidar, perquè si no, clar, pague, vámonos.
0: Sí. Tenim un dia, que és un dia molt curiós, perquè és un dia en honor i als treballadors postals.
1: Ah, mira.
0: I saps com es diu aquest dia?
1: A veure.
0: El dia de ni neu ni pluja.
1: Mira.
0: És com a mínim divertit. I podríem afegir ni calor tampoc.
1: Sí, sí, sí, sí. Està molt bé, està molt bé. Molt bé. Doncs és ben curiós i ben poètic aquest nom,
0: sí.
1: Clar que sí.
0: Tenen avui també un altre dia, que és el Dia Nacional de la Mascota Roca.
1: Ah.
0: És un dia de una mascota pedra. Bàsicament, el 1975 hi va haver un senyor, en Gary Dahl, que va crear com a projecte una mica d'humor i de màrqueting, una mascota, que era una mascota feta amb una pedra, amb dos ullets que se li posaven. La idea era que aquesta mascota es pogués passejar, que es pogués cuidar sense necessitat d'atenció, de menjar, de temps, i és una mica un símbol d'una actitud divertida cap a la vida. Així que si voleu celebrar-ho avui, busqueu una pedra, li poseu dos ullets,
1: veus?
0: Sortiu a passejar amb ella.
1: Ai, quina meravella. I si no, dos pedres, eh? Si no,
0: també.
1: Sí.
0: I anem cap a la part ja més gastronòmica. Avui és el Dia Nacional de dels Amants de la Cervesa.
1: A veure...
0: Avui serà un dia molt, molt celebrat als Estats Units, jo crec.
1: Sí, sí, totalment. Vull dir, home, és que és el dia, eh? Avui és que és el dia. Avui, home, no li farem un llet si és el seu dia, no?
0: No.
1: Doncs està bé. Avui no és de menjar, doncs, als Estats Units, sinó de beure, eh?
0: Bueno, tenen més coses, eh? Tenen també que és el dia de la carbassa de bellota.
1: Ah.
0: És un tipus de carbassa, una varietat. És el dia nacional. I tenen també que és el Dia Nacional del Salami.
1: Mm-hmm.
0: Com diem sempre, apropiant-se de les coses alienes.
1: Sí, doncs sí, exactament. Doncs bueno, tot sigui per menjar i per beure, eh? Que els Estats Units ho tenen molt clar. Doncs això en quant als dies internacionals, com tenim el tema dels sants per començar la setmana?
0: Doncs mira, avui tenim que és el dia dels sants Marcos Crisino, Esteban Pongrax i Melchor Grodziewski, Sant Esteban de Chatillon, Sant Juan de Lodi, Sant Gauzlino de Tull, Sant Ilduardo de Flandes, Santa Madelberta de Mauvergs, Santa Caríssima de Albi.
1: Carai,
0: aquesta senyora sí cobrava molt, eh?
1: Sí, sí, sí, t'ho imagina't.
0: Santa Regina de Alèsia, Sant Sozonte de Pompeiòpolis, m'encanta aquest,
1: sí.
0: Sozonte de Pompeiòpolis.
1: Quina meravella.
0: Avui és el Sants Festo i Desiderio de Benecento, Sant Eborcio de Orleans, Sant Grato de Aostia i Sant Nemorio de Brel.
1: Carai, home...
0: Ah, no, i em deixo dos.
1: Sant Alpino
0: de Xalons i Sant Clodoaldo de Nogent.
1: Mare meva, quin historial de noms per... Bé, per celebrar avui, que és el seu sant. Doncs va, anem a les notícies de fa 100 anys, que avui acabem el recull del que va ser el mes d'agost, en aquest cas, perquè ens havien deixat autèntics titulars, del mes d'agost de 1926, de fa un segle. Doncs a veure, explica'ns quines notícies teníem pendents, a veure.
0: Doncs a veure, avui viatgem en primer lloc fins al 26 d'agost i és que arribava des de Nova York per cable una notícia del dia 25. Unos 20 individuos, entre ellos varias mujeres, han resultado heridos en la avalancha de gente que se ha formado para ver el cadàver de Rodolfo Valentino. Acabava de morir una de les grans estrelles del cinema.
1: Sí, sí, sí, sí, i tant.
0: Que está expuesto en una capilla encerrado en magnífico féretro. La policía montada y de a pie ha tenido que ser reforzada 5 veces para tener a raya a la gente que llenaba la calle. Ha habido un momento en que 20.000 personas esperaban para ver el cadáver de Valentino, mientras 50.000 personas llenaban las calles adyacentes. De parlar de coses de fa un segle, eh?
1: És impressionant.
0: Molta gent. La capilla ha estado abierta durante toda la noche. 20 policías han montado la guardia hasta el amanecer. La policía se dispone a enviar 200 individuos más a la capilla. Rodolfo Valentino será enterrado en Hollywood, a no ser que la familia disponga que sea enterrado en Italia. Déu-n'hi-do la notícia, clar, notícia gran, una de les grans notícies d'aquell estiu.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Us llegeixo del dia 27 d'agost de l'Universal.
1: Sí.
0: Re, a l'inici d'una notícia i bàsicament és el titular el que em crida l'atenció. Está en Barcelona, como saben nuestros lectores, Si Mohamed Ben Mohamed Ercaína. Y el titular es Un moro notable en Barcelona.
1: Ostres, imagina't, de dir, escolta, com sí. Ho podem titular, això? Mare meva, Déu-n'hi-do.
0: La notícia continuava con Es moro notable, es decir, rico y de buena familia. Veus? Muy culto y aficionado a la literatura.
1: Veus? Impressionant, impressionant. Bueno, les maneres de titular, de destacar i com eren fets insòlids, no? Anem a dir, que és la diferència. Ens quedava alguna notícia més?
0: Mira, avui us vull comentar una notícia del dia 31 d'agost que ens parlen a l'Universal a la secció de Por esos mundos para consuelo de los calvos.
1: Ai, mira, està molt bé, que té a veure.
0: En Inglaterra se ha fundado una escuela que pretende reivindicar por la calvicie la superioridad de la inteligencia humana. La falta de pelo en las razas está en relación con su cultura. Una familia de calvos recobrará el pelo en pocas generaciones si sus miembros pasan a un medio inculto. Los estudiantes de esta escuela han publicado un libro con millares de fotografías de célebres hombres calvos de todas las edades, de todos los países, de todas las razas. Como apéndice lleva el libro los retratos de unas cuantas celebridades de pelo frondoso. Pero al pie de ellos hay unas notas que advierten el origen mestizo de los fotografiados. Todos, como los Dumas, tienen sangre mezclada. Al paso de esta teoría, Lord Shifford de Cuddleham ha salido con esta contundente afirmación. Me invitan a que haga un recuento mental de las personas que conozco y haga comparaciones entre su cabellera y su inteligencia. Pues bien, yo conozco dos personas en extremo inteligentes que están dotadas de una cabellera magnífica y dos idiotas con el cráneo limpio como una bola de billar.
1: Sí, la casuística, de dir, mira, jo és que conec, no?, exemples, no?, que posarien com a mínim en alerta sobre aquestes teories. Mare meva, Déu-n'hi-do. Ens quedava alguna notícia? Aquestes són totes les que teníem.
0: Deixem el repàs del mes d'agost i ja demà continuarem amb el mes de setembre.
1: Demà ja ens posem en setembre de les notícies de fa un segle. Ara escoltem d'altres històries que ens explica en David Morales i anem amb l'entrevista del dia per seguir acompanyant-vos fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio. Seguim.

0: Ens plantem a l'any 1982 i imagineu-vos el panorama. Espanya està immersa en el ple mundial de futbol. El Naranjito és l'ídol de masses i el país respira uns aires de llibertat i modernitat una mica caòtics. Però mentre a la Gran Via de Madrid s'inauguren cinemes i la movida llueix les seves millors gales de colors, a la perifèria de Madrid la realitat és una altra, força més grisa i bastant menys glamurosa. És en aquest context on el director basc Eloi de la Iglesia decideix col·locar la seva càmera per parir una de les grans obres del cinema conegut popularment com a Kinky. Col·legues.
1: Hola, José.
2: Hola, José.
1: ¿Ya se encuentra curro?
2: No.
3: ¿No te has enterado? A este le han contratado a los del cine para hacer una peli.
1: ¿Sí? Que sí, colega. Me han dicho que es una película sobre la delincuencia juvenil.
2: Pues ya sabes, si necesitan extra me avisas.
1: Vale, pero tú para hacer de navajero no creo que valgas.
4: Nada, para eso del cine hay que dejarse partir el caca, si no, pasan de ti.
1: ¿Pero qué dices, pringao? A ti sí que te follan bien todos los días. 12 horas diarias currando detrás de la barra para luego llevarte 20 putos talegos.
0: Oblideu-vos de les superproduccions de Hollywood, de les comèdies romàntiques ensucrades, perquè avui parlem d'una pel·lícula que és pur

Carrer, pura cruesa i sorprenentment una de les radiografies més autèntiques de la joventut espanyola d'aquell canvi de dècada. Una cinta que va portar a la pantalla grans històries de robatoris, de desocupació estructural, d'embarassos no desitjats, de drogues i de tràfic de nadons. Tot amanit amb un repartiment que faria tremolar qualsevol director de càsting actual. Prepareu-vos, perquè la història d'aquest rodatge

0: si es van tossudir a obrir les catacombes del sistema per ensenyar allò que el relat institucional preferia amagar sota la catifa. El cinema kinky no era un simple gènere d'entreteniment de baix pressupost. Funcionava com una crònica periodística de la cara B del país. Col·legues ens presenta tres personatges principals, l'Antonio, la seva germana Rosario i el José, que és el xicot de la Rosario. Tots tres viuen en un barri marginal de la perifèria de Madrid. Estan a l'atur crònic, no tenen cap mena de futur de cara a la societat i es passen els dies buscant la manera de sobreviure sense caure del tot en la delinqüència, tot i que flirtegen constantment amb la il·legalitat. El conflicte es deslliga quan la Rosario queda embarassada. En una Espanya on l'avortament encara era completament il·legal i perseguit, els tres amics s'uneixen per aconseguir els diners necessaris per a la intervenció a través d'una clínica clandestina. Això els portarà a una espiral de situacions límit que inclouen prostitució masculina, assalts a farmàcies i negocis tèrbols de compra-venda de nadons.
1: Jo, tío, no veas si tiene que doler que te pinchen todo eso.
2: ¿Qué va? Este del muslo fue mucho más jodido. Pero a que camela.
1: Hostias, los monos.
3: Mejor abrirse, ¿no?
2: Nos abrimos, pero tranquilo, ¿vale? Que si no se mosquean.
4: Nos vamos de prisa.
1: Venga, vamos.
5: Ya se largan.
6: Claro, si es que esos en cuanto huelen a la madera se acojonan. Mucho tatuaje y luego, fíjate, se cagan por la pata abajo.
5: ¿Qué hora será?
6: No sé, pero habrá que irse a comer.
0: A diferència d'altres pel·lícules del gènere centrades exclusivament en l'acció d'atracaments o en el glamour de l'antiheroi, Col·legues aposta per la quotidianitat. La ironia de l'època és monumental. El país celebrava la democràcia i l'obertura al món, però els barris obrers construïts a correcuita durant el franquisme, els joves només tenien dues opcions reals, la cua de l'atur o l'heroïna. De la Iglesia ho va filmar amb un estil directe gairebé documental que incomodava les autoritats, però que fascinava el públic que s'hi veia reflectit. Si una cosa fa que Col·legues sigui una peça irrepetible en la història del cinema, és el seu repartiment. Eloy de la Iglesia va aconseguir ajuntar en una mateixa producció l'aristocràcia del món de l'espectacle espanyol amb autèntics nois del carrer extrets dels ambients més marginals. Pels papers dels germans, el director va fitxar ni més ni menys que Antonio Flores i Rosario Flores. Sí, sí, els fills de Lola Flores, la faraona, i d'Antonio González, el pescailla. Tot i que de ben petits ja havien tret el cap fent breus aparicions cinematogràfiques anecdòtiques al costat dels seus pares, Col·legues va suposar, a més, el seu debut absolut com a actors protagonistes amb personatges de pes dramàtic. Veure l'Antonio i la Rosario interpretant precisament dos germans de barri obrer va ser un impacte brutal per l'audiència. L'Antonio Flores, a més, no només va actuar, sinó que va coescriure i interpretar la cançó principal de la pel·lícula, Lejos de aquí, un tema que es va convertir en un autèntic himne del desencís generacional d'aquells anys.
7: Pásame el trapo, pirri.
8: ¿Qué trapo?
7: ¿Con el que te has limpiado?
8: Pero si era un calcetín.
7: Pues pásamelo.
8: No te jode, cojo uno tuyo.
7: No seas araña, ¿para qué vamos a ensuciar otro? Que luego la vieja se mosquea.
8: Joder. Anda, toma.
7: ¡Qué guarro eres, tío! ¡La has dejado empapado!
8: Vale ya, chaval, que te estás pasando.
7: ¿De dónde has sacado ese peluco?
8: ¿Y a ti qué hostias te importa? ¿Eh?
5: Venga, callaros de una puta vez, que vamos a dormir.
8: Vale, tío, no te mosques.
0: A l'altre costat de la balança teníem el coprotagonista, José Luis Manzano, que interpretava el José. Manzano no era un actor d'escola, era l'actor fetitxe d'Eloy de la Iglesia, un noi que el director havia descobert literalment als carrers de Madrid. Manzano representava l'autenticitat pura, la seva mirada, la seva manera de parlar i les seves cicatrius no eren producte de l'equip de maquillatge, formaven part de la seva pròpia biografia. Per acabar d'arrodonir el grup, a la pel·lícula també hi trobem José Luis Fernández Pirri, un altre personatge icònic de la marginalitat madrilenya d'aquells anys, que portava aquest punt de verisme salvatge que cap actor de mètode hauria pogut simular. La convivència durant el rodatge entre la dinastia de l'art flamenc i els joves supervivents a la perifèria va generar una química magnètica que traspassa la pantalla. Però com us podeu imaginar, barrejar aquests dos mons en un rodatge dels anys 80 va ser del tot menys un camí de roses. El rodatge de Col·legues va ser gairebé tan intens, dramàtic i...

0: perillós com el propi argument de la pel·lícula. A principis dels anys 80, l'heroïna va entrar a Espanya com un tsunami, destruint tota una generació de joves. I el món del cinema kinky no en va ser una excepció. Al contrari, es va convertir en un dels seus epicentres.
1: ¿Y los críos?
2: Las niñas se quedaron con la abuela y los chicos están ya en la cama.
1: ¿En la cama tan temprano?
2: Estaban aburridos.
1: Joder, aburridos. Yo a su edad, a buenas horas, tenía tiempo de aburrirme. Anda, ponme algo fresco, que vengo muerto.
2: Oye, Esteban. José ha estado toda la tarde encerrado en casa.
1: Pues qué bien. Así va a encontrar trabajo.
2: No, si es que lo noto muy raro. Seguro que le pasa algo. Yo ya se lo he preguntado, pero no me lo ha querido decir. ¿Por qué no hablas tú con él?
1: Vamos, mujer, ¿qué le va a pasar? Además, si no te lo ha querido contar a ti, menos me lo va a contar a mí.
0: Tant el director Eloy de la Iglesia com molts dels membres del repartiment consumien de manera oberta. José Luis Manzano lluitava de manera intermitent contra la seva addicció, una batalla que, malauradament, acabaria perdent una dècada més tard, l'any 92, quan va ser trobat mort per sobredosi amb només 30 anys. El mateix destí tràgic va tenir Pirri, que va morir el 88 amb 23 anys per les mateixes circumstàncies. Fins i tot el propi Antonio Flores viuria anys de calvari amb les drogues abans de la seva tràgica mort al 95. Treballar en aquestes condicions convertia cada dia de gravació en una autèntica ruleta russa. Diuen les cròniques de l'època i els testimonis dels pocs supervivents que els horaris eren completament imprevisibles. Hi havia dies en què els rodatges s'havien d'aturar durant hores perquè els actors no es trobaven en condicions físiques o psíquiques per rodar, o perquè directament havien de desaparèixer per aconseguir la seva dosi diària. Eloy de la Iglesia, en lloc d'exercir d'autoritat fèrria de director exigent, sovint compartia les mateixes febleses que els seus nois, fet que diluïa les línies entre la ficció i la realitat d'una manera terrorífica. El rodatge es convertia literalment en un mirall de la pròpia autodestrucció que s'estava filmant. Lola Flores, conscient del perill que corrien els seus fills en aquell entorn tan tòxic, seguia el rodatge amb una preocupació constant, intentant protegir l'Antonio i la Rosario de les temptacions més fosques que envoltaven la producció. Malgrat tot el drama intern, però, col·legues, ens va deixar algunes de les millors anècdotes del cinema espanyol de l'època. Per començar, cal destacar la presència de Quique San Francisco en el paper del Rogelio, l'actor que també formava part de la colla habitual del director i que en aquell moment mantenia una relació sentimental amb Rosario Flores, aporta aquest toc d'humor tan personal i cínic que el caracteritzava. San Francisco feia de pont perfecte entre el drama descarnat i la comèdia picaresca del...
3: Que José Rosario y yo nos hemos ido de casa. Sí, sí, nos hemos abierto. Nos hemos metido en una pensión y que vamos. Que no tenemos ni un puto duro.
4: Oye, chaval, pues buscaros por ahí la vida. ¿No crees que encima nosotros...?
3: Es que no sabemos cómo montárnoslo.
4: Pues aprender, que ya no sois tan críos.
5: Vamos a ver. ¿Qué es lo que quieres decirnos?
3: No sé, yo he pensado que podías buscarme algún rollo. Por ejemplo, bajar otra vez al moro. No sé, lo que se te ocurra.
5: Mira, tu hermana ya no quiere hacer lo del niño, ¿no?
3: No, no quiere.
5: Además, si ha dicho en su casa que está embarazada, ya no nos interesa.
4: Para nada.
3: Pero aparte de eso, yo soy un tío muy legal y te puedo ser muy útil.
4: Anda, chaval, que me voy a descojonar de risa.
3: Pues yo no le veo la gracia.
4: No, ¿eh? Pues mejor que no la veas. A ver si en vez de reír te vas a poner a llorar.
3: ¿Ah, sí? ¿Tú crees?
5: Vale, ya tú. Tranquilos, ¿eh?
0: Una de les seqüències més comentades i representatives de l'estil de la Iglesia és la de les terrasses i el pati interior. En un moment determinat de la pel·lícula, el José i la Rosario s'observen mútuament des de les finestres de les seves respectives cases, separats pel típic pati de llums d'un bloc de pisos de protecció oficial. No poden parlar, no es poden tocar, només es miren fixament enmig d'un silenci vertical i asfixiant. És una escena d'un romanticisme de barri espectacular que demostra que el director tenia una sensibilitat visual aclaparadora per trobar la bellesa dins de la lletjó arquitectònica del Madrid perifèric. Una altra curiositat de la cinta és com reflecteix els canvis en la moralitat sexual de l'època. La pel·lícula tracta obertament la prostitució masculina orientada a clients homosexuals com una via ràpida per aconseguir diners. Eloy de la Iglesia, que mai va amagar la seva pròpia homosexualitat, cosa molt valenta en aquells temps, filma aquestes escenes sense caure en el moralisme puritani en la caricatura. Per als nois de barri, vendre el seu cos a un senyor ric de la zona alta de Madrid no era una qüestió d'identitat sexual, sinó una simple transacció econòmica de supervivència. Exactament, igual que robar un radiocasset d'un cotxe o assaltar una farmàcia. Quan Col·legues es va estrenar l'octubre del 82,

2, l'impacte va ser immediat. La crítica cinematogràfica més acadèmica i intel·lectual la va rebre amb certes reserves, acusant el director de ser massa groller, de ser xabacà, de buscar el sensacionalisme fàcil a base de barrejar drogues, delinqüència i avortaments clandestins. Però el públic en general, i especialment a la joventut de les classes populars, la reacció de la crítica es va importar ben poc. Les sales de cinema es van omplir a vessar. La pel·lícula es va convertir en un gran èxit de taquilla perquè els joves dels suburbis madrilenys, barcelonins o de Bilbao finalment es veien representats a la gran pantalla. Escoltaven la seva música, veien els seus carrers i reconeixien els seus propis problemes sense el filtre edulcorat de la censura oficial que havia imperat durant dècades. Col·legues, roman com el testimoni brillant i dolorós d'una època on el cinema espanyol es va atrevir a mirar de cara a la realitat més incòmoda. Una pel·lícula feta per col·legues que, malgrat que el destí els va acabar passant una factura massa alta i tràgica, van aconseguir deixar la seva petjada immortal en el cel·luloide.

0: Ens agrada proposar-vos llibres que molts cops de docència, molts cops que ens ajuden a conèixer-nos a nosaltres mateixos, i molts cops el que necessitem o ens va bé de tant en tant són els llibres que ens donen i que ens fan plantejar-nos reflexions. No necessàriament a tot cal donar respostes, sinó que de vegades el que pot estar molt bé és aprofitar aquestes reflexions escrites en llibres per fer-nos més preguntes i per mantenir-nos vius, perquè hi ha preguntes que no és que ens les fem des de fa 10 minuts, sinó des de fa mil·lennis, i això vol dir alguna cosa. Primer, que no les han resolt del tot, i segona, que hi ha curiositat per saber, no? És de les coses que més voldríem respondre, aquests grans enigmes o aquestes grans qüestions que hi ha a la humanitat. I d'algunes d'elles ens ha trobat reflexions i ha analitzat sobre el tema el nostre amic Jordi Badia. Jordi, benvingut al programa un cop més.
1: Moltes gràcies per comptar amb mi, gràcies.
0: En aquest cas, has deixat el que és habitual dels llibres, que pot ser més de thriller, més de misteris, sobretot de la vall d'avui, meravellosos, per fer reflexions. I li has dit a aquest llibre El sentit de tot.
1: El sentit de tot, sí, correcte. Bé, és un llibre que respon a algo que bullia en la meva ment des de feia molt de temps. I si em permets, t'explico breument com es va engendrar la cosa. No? Jo fa molt de temps que li donava voltes, però et diria que fa desenis voltes a una sèrie de coses. No? I allò que van quedant arxivades a la ment. I a meitats del 2025 em trobava llegint un llibre de Stephen Hawking, crec que és Grans respostes a grans preguntes, i va caure a les meves mans un altre llibre d'un amic que és catedràtic de filosofia, ja d'edat avançada, que ha escrit un llibre molt interessant sobre la finitud de la vida, que ja veu que se li acosta. Bé, la lectura del manuscrit i del llibre esmentat, doncs, va fer un batibull en les neurones, i vaig posar-me a escriure allò que feia molts anys que havia anat pensant, que n'havia, i he anat recopilant

0: coses que havia llegit, llibres, articles, etc, de molts personatges. És a dir, no és tant un tema filosòfic meu, sinó que és el recull del pensament dels últims 100 anys al voltant de la gran pregunta que, com dius tu molt bé, sempre la humanitat s'ha fet i que no ens hem sabut contestar, i és el sentit de l'experiència humana. Quin és el sentit de l'experiència humana? En altres paraules, què fem aquí? D'on venim, si és que venim d'algun lloc? On anirem a parar, si és que anem a parar a algun lloc? I bé, vaig començar a escriure i al final doncs, ha sortit algú pues que ja ha estat publicat. No
1: Quina
0: solament està
1: meravella.
0: publicat, sinó que ara ja s'ha corregit, i no corregit, s'ha ampliat, s'ha ampliat el que seria la segona edició,
1: Perfecte.
0: que espero que surti doncs, ara a finals d'any, o així, el
1: Quina
0: que és
1: meravella.
0: ja la segona edició del Sentit de tot, sí.
1: Quina meravella. Alguns dels temes, que no ens donarà temps a fer-los tots, però sí m'agradaria un parell o tres, perquè crec que són dels que podríem estar, Jordi, hores parlant, fent una sobretaula,
0: I tant.
1: i no te'ls acabaries. Però allò que es diu, és que aquest tema no te l'acabes, és que és veritat, hi ha temes que no te'ls acabes, perquè pots trobar arguments a favor d'una cosa i de la contrària, com per exemple el concepte sí, què hi ha després, darrere de la mort. Trobarà gent molt sensata dient s'acaba tot i ja està, i trobarà gent
0: Correcte.
1: molt sensata que et dirà bueno, per què s'ha d'acabar? Potser estem en un altre pla, en un altre univers, temes que també toques en el llibre, en una
0: Correcte.
1: altra essència, tornes a... surt la teva ànima, la teva... Vés a saber, tan possible és una cosa com l'altra.
0: Mira, jo a partir del primer capítol en el que explico una experiència personal, després desenvolupo el que serien aquestes preguntes fonamentals, aquestes preguntes metafísiques, que tota la vida, tota la humanitat, doncs, s'ha anat fent. I aquestes preguntes tenen 5 posicions per donar-los resposta, que jo em dic com entrar a una cambra amb 5 portes, i aviam quina et dona més pau, no?
1: Clar.
0: La primera porta és la que anomeno la indiferència. És a dir, escolta, jo passo de tot
1: M'és igual, ja m'ho trobaré.
0: i no em preocupa, tu ja m'ho trobaré, no? Això és, bueno, és respectable, és una
1: Totalment,
0: posició.
1: totalment.
0: Una altra posició pues, seria l'ateisme, és a dir, allò de dir, tu, turn off, no? Quan es tanquen els ulls, doncs s'acaba tot. L'altra seria doncs, l'agnosticisme, bueno, pues, la posició raonable de no saber o no poder entendre el que pot passar quan ha de passar.
1: Dubtar allò que no és demostrable, no? Allò que
0: Efectivament.
1: no tenim proves, no? Per poder-ho constatar.
0: Efectivament. Efectivament. La quarta porta, doncs, estaria amb les respostes que ens ha donat la religió al llarg de tota la història. I si realment aquestes respostes en el segle XXI, que és el que em plantejo també, són prou consistents i poden donar una satisfacció, una contesta satisfactòria a la gent, no? I per últim, s'obre una cinquena porta, sobre la que ja s'està explorant en molts àmbits, que és la resposta que dona la ciència actualment. És a dir, durant tota la història, la resposta a l'existència humana, el per què de l'existència, doncs ens l'ha vingut donant la teologia i la filosofia. Però bueno, és que ara hi ha la matemàtiques exactes, hi ha la neurociència,
1: I a la
0: hi ha
1: quàntica.
0: la cosmologia i des de fa dècades la física quàntica. Aleshores, realment la física quàntica ens està fent obrir els ulls sobre
1: Sí.
0: algo absolutament desconegut, que és apassionant, que és apassionant i que posa encara més interrogants a tot
1: Sí,
0: plegat,
1: sí.
0: però que també dona alguna resposta i alguna pista, no? Realment, tot va començar amb mi a partir d'un filòsof australià, un filòsof analític

0: Austràlia, que es diu David Chalmers, que planteja les coses, diu, dient, escolta, al principi no hi havia res. I d'alguna forma, d'aquest no res, va sorgir tot. Va sorgir l'univers, la matèria, l'energia, l'espai, el temps, la ment i la consciència. I aleshores es planteja com és possible que tal com tan inconsistent com la matèria cerebral, com són les neurones, donin lloc a algo tan immaterial com l'experiència subjectiva. Com és possible que d'un conjunt de neurones es creï la consciència? I això, clar, dius, home, doncs sí, per què som així? Bueno, però per què? Per què no som robots?
1: Sí. Bueno, s'ajunta amb una de les altres de les qüestions, diguem-ne, que analitzes, és, que em sembla apassionant, que és la que dius, per què som únics i irrepetibles, no?
0: Exacte.
1: És a dir, va molt en aquesta connexió. Si fos una cosa tan merament d'expansió i casuística i tal, home, la gent seria molt igual, trobo, en general.
0: Correcte. No? Perquè som tan valuosos i que aquest valor es tradueix en això, en que som únics i irrepetibles.
1: Que bo.
0: No? Bueno, i sobre aquest plantejament d'en Chalmers, després em va fer un batibull les estadístiques, els càlculs probabilístics que sol fer un dels físics número 1 que existeixen, que és el Penrose, el Roger Penrose, que també l'esmento diverses vegades en el llibre, no? I aquest home diu, escolti, aquest home es declara agnòstic, totalment agnòstic, i inclús tirant cap a ateu. Però tot i així, diu, escolti, la probabilitat de que d'un fluid a partir del qual va sortir l'univers i que després esdevenissin tota una sèrie de singularitats que ara podria cansar l'audiència, no? que es formés un sistema solar, que d'aquest sistema solar es formés una Terra habitable, que es formés, que la química es transformés en bioquímica, que aparegués la vida, que aquesta vida doncs fos autorreplicable, que sortissin éssers intel·ligents, en fi, tots els esglaons que ens han portat fins, no fins a nosaltres, fins a la consciència, tots aquests esglaons, ell ha calculat la probabilitat de que es doni. I aleshores dius, i quin és el resultat? Doncs el resultat li va donar un 0,123 zeros.
1: Uau!
0: 123 zeros i després un 1. Va, i aleshores l'home, que insisteixo, es declara agnòstic,
1: sí,
0: diu, home, no pot ser fruit de l'atzar. És a dir, com a mínim, aquesta estadística em diu que hi havia alguna cosa abans. Que hi ha alguna cosa després, ja no ho sé. Però abans, segur.
1: A més, és curiós perquè aquestes xifres, que a l'ésser humà sempre s'ha dit que li costen molt les xifres tremendament gran i tremendament petites, són les que més ens costes d'imaginar. Entre 10 euros i 20, saps la diferència perfectament. Entre 10.000 trilions de, m'entens?
0: I sí, llavors dius,
1: és el mateix, no? No és el mateix un mes, és moltíssim més, no? Però bueno, ens costa d'imaginar. Però fins i tot amb aquesta xifra tan extremadament petita que ens està dient el Jordi Badia, hi ha tal quantitat de galàxies i estrelles i planetes possibles orbitant en aquestes estrelles, que fins i tot, per petita que és, indica que hi ha moltes probabilitats de que en d'altres indrets hagi passat el mateix. I això és apassionant.
0: Sí, sí i no. Estic absolutament d'acord en que sí que és molt possible, però hi ha molta literatura respecte de la possible connexió amb altres vides intel·ligents extraterrenes. Està bastant clar que la vida no va sorgir a la Terra, sinó que va venir de fora. Això està bastant clar, el que és la bioquímica.
1: L'espurna, diguem-ne.
0: Efectivament, sí. Efectivament. Però pues ara no sé si és el mateix Penrose, crec que sí, que deia que també, que és un amant de l'estadística, deia, és impossible amb els anys, amb les dècades que fa que intentem comunicar-nos amb satèl·lits, amb coets, amb plaques, amb tot. Intentem comunicar-nos amb éssers extraterrestres que no haguem tingut

0: mai una sola resposta. Sí que hi ha històries, que si jo vaig veure un platet volar i tot... No, no, però respostes fefaents no n'hi ha ni una. Ni una. Diu, aleshores, el més raonable és pensar que en el que és l'espai còsmic, l'espai-temps còsmic actual nostre, estem sols, absolutament sols. Què vol dir l'espai-temps còsmic? Que potser sí que hi ha una civilització avançada a 10.000 anys llum, a 25 anys llum, però que és impossible que puguem contactar amb ells i ells amb nosaltres.
1: Això està claríssim. Perquè si no hi ha una forma de deformar l'espai-temps, és a dir, de fer un plec, sí, que hi haguessin més dimensions que les que hi ha... Que
0: seria... El forat de Cook.
1: Clar, si no hi ha aquesta trampa, és impossible, sí, per l'espai-temps que ens puguem comunicar, trobar, etc. Perquè les distàncies són tan abismals que podríem ser coetanis, però impossible que mai arribi un missatge, una nau o el que sigui.
0: Clar, fixa't que si enviéssim... ja s'han enviat. S'han enviat missatges que potser trigarien 10.000 anys llum a arribar a una civilització intel·ligent, prou intel·ligent com per desxifrar el nostre missatge.
1: Sí, sí.
0: Si ens contestés, doncs trigaria uns altres, en el millor dels casos, de que la informació viatgés a la velocitat de la llum, trigaria uns altres 10.000 anys.
1: Sí, sí.
0: És que potser la civilització nostra ja no hi serà.
1: El pas que anem, no hi serem. Però també et dic que... també et dic, Jordi, que amb la mala sort que jo tinc quan m'envien un paquet, que sempre em diuen que no estic a casa i sí que hi soc, no m'estranyaria que arribés el missatge ja i no es trobessin a casa, saps què vull dir? I que es perdés pel d'això. Dius, oi, mira, quina mala sort, haurem d'esperar 10.000 milions d'anys més. És apassionant, tots aquests mons, Jordi, perquè...
0: Pues sí, i la veritat és que el llibre és un llibre sense pretensions.
1: No, però fantàstic.
0: És un llibre que només vol portar el lector a fer-se preguntes.
1: M'encanta.
0: I a contestar-se-les ell mateix en base a una sèrie d'informació que donen els entesos, vull dir, una seixantena d'experts de tots els àmbits, no? I el sentit de tot és un llibre que no ofereix respostes tancades, vull dir, que simplement posa sobre la taula el parer de diferents pensadors i científics al voltant de les qüestions fonamentals de l'experiència humana i a partir d'aquí que cada un doncs prengui el que més el reconforta, perquè al final és això, es tracta d'això.
1: Absolutament. Doncs fem una cosa, Jordi, quan surti aquesta segona edició, en parlem una mica més d'alguns d'aquests temes,
0: tant,
1: perquè em semblen apassionants i a mi, per exemple, una de les coses que sempre m'ha cridat molt l'atenció és com pot ser, allò que dius, mires casualitat, no pot ser casualitat, com l'estructura del cervell la mires i és igual que l'estructura de moltes filaments de galàxies que s'uneixen, les connexions a les neurones és molt similar a d'altres, els fractals, no, que hi ha en diferents, doncs des d'algunes verdures a algunes petxines, i veus aquests fractals que són operacions matemàtiques complicadíssimes i dius, com pot ser tot això? Vull dir que a vegades quasi la raó, per això que ens explicaves abans, més plausible, fins i tot sent molt científics, és dir, casual no pot ser, no?
0: Correcte. Jo hi he arribat a aquesta conclusió sense... és a dir...
1: Et decantes més per aquesta opció, diguem-ne, no?
0: Jo he arribat a la conclusió de que hi ha d'haver alguna cosa. Que evidentment aquest algo no és el Déu que ens han explicat.
1: Correctíssim.
0: Però que ha d'haver algú, un ens superior, que dic, i a partir d'aquí, pues, que cada un, com dic, un cop tingui la lectura feta, doncs, que cada un tregui la conclusió, no? I després també parlo sobre la consciència. És a dir, la consciència és un dels fets més misteriosos, per no dir que el més misteriós, que existeix en l'existència humana.
1: Absolutament.
0: És un abisme de desconeixement. Vull dir, i s'està arribant a alguna pinzellada de coneixement al respecte. Bueno, la física quàntica aquí està portant molt. La física quàntica ja ha descobert que no tenim tres dimensions com les que simplifica el nostre cervell sobre la realitat que veiem, sinó que n'hi ha 12, com a mínim. I aquesta és, i,

0: i les altres 8 o 9 doncs estan, no, 9, 9, 8 o 9 sí, estan com enrotllades en, un, en el que en diuen els microtúbuls, vull dir, absolutament condensades i no podem percebre-les, però estan allà. És a dir, hi ha una realitat objectiva que estan allà. Què hi ha en aquesta realitat? Això és el que no sabem.
1: Mare meva. Hem de, escolta, que es publiqui ja la segona edició, que així fem la segona part, i en fem una pel·lícula que la faci el Nolan, que ja veuràs
0: exacte.
1: Tu, que no sé si la gent ho entendrà més, però quedarà espectacular.
0: Sí, segur que sí. Que... Ai,
1: que gran. Doncs moltíssimes gràcies, Jordi Badia, per passar un cop més pel programa i que hi hagin segones, terceres i moltes més edicions d'aquest El Sentit de Tot. Una abraçada ben forta.
0: Una abraçada i moltes gràcies.
2: A Onda Cero Catalunya, la música.

Va passar el dia com avui, 7 de setembre del 1973. Es publicava pòstumament Crash Landing de Jimi Hendrix. 3 anys després de la mort del guitarrista a Londres, aquell dia arribava a les botigues aquest àlbum recopilatori que reunia material inèdit de l'arxiu de Hendrix, però que va generar des del primer moment una notable polèmica entre els seus seguidors. El productor Alan Douglas, encarregat de gestionar el llegat musical de l'artista, va decidir regravar bona part de les pistes instrumentals originals amb músics de sessió, substituint els acompanyaments que el mateix Hendrix havia enregistrat en vida. La intenció era oferir un so més polític i comercial, però la decisió va ser durament criticada per puristes i companys de l'artista, que la consideraven una traïció a l'esperit experimental i autèntic del guitarrista. Tot i la controvèrsia, l'àlbum va tenir un bon rendiment comercial, arribant a les primeres posicions en les llistes nord-americanes, i va incloure temes com Crash Landing o Stone Free Again. Aquest episodi va obrir un debat que encara avui es manté viu sobre l'ètica de manipular el material pòstum d'un artista sense la seva participació. Recordem així que va ser el dia com avui, 7 de setembre de l'any 73, que es publicava pòstumament Crash Landing de Jimi Hendrix.

0: nosaltres ja ens toquen acabant la funció, tancant la paradeta d'aquesta matinada, perquè ja el matí ja com a tal ja està demanant pas, i a mi el formalitzem amb el Más de Uno. Nosaltres som els representants de la matinada, i com a tal, doncs nosaltres ja anem acabant aquest programa del dilluns dia 7 de setembre de 2026. Però abans que ens posin al dia de l'actualitat, de les notícies, sempre ens agrada comentar alguna noticieta d'aquestes que val la pena de conèixer, particularitats, curiositats de l'ésser humà, que no deixa de sorprendre'ns. En la majoria de casos, més des del punt de vista de se les pensen totes, però potser no amb la millor de les intencions. Veurem avui quin és el cas que ha triat en David Morales. A veure, aquí, David.
1: Doncs mira, en aquest cas se les pensen totes, però aquí sí que tenim una notícia positiva, com a mínim curiosa.
0: Ho celebrem.
1: Sí, perquè parlem de... Hem d'anar fins a Anglaterra, i és que hi ha un senyor que es diu Nick Poninsky, té 42 anys, i porta molt temps utilitzant Tinder. Mm-hmm. El problema és que no li ha funcionat.
0: Ah, vaja.
1: No ha tingut gaire sort i va decidir fer una altra cosa, a veure, provar sort d'una altra manera. El que ha fet és crear-se una pàgina web,
0: sí,
1: una pàgina web pròpia, nickponinsky.com.
0: Val, sí, no lleva enganyos, eh?
1: Exacte. I és un intent de fer una mica més clar, doncs, el que busca, el que vol. Bàsicament, ell vol trobar una nòvia.
0: Molt bé.
1: I llavors explica detalls sobre ell, una mica inclou una mena de currículum de l'amor.
0: Es presenta en societat, sí.
1: Es presenta. I per presentar-se, una de les coses curioses que utilitza són ressenyes de la seva mare.
0: Home, està molt bé, perquè és algú que el coneix bé, està bé, home, clar que sí.
1: El cas és que el Yorkshire Post li ha fet una entrevista i ha explicat que ha tingut diversos milers de visualitzacions de la seva web i ha arribat a converses positives. De manera que, igual, la solució no és a Tinder, sinó que és en crear-se una pàgina pròpia amb ressenyes de la mare.
0: Està molt bé, està molt bé. Més paper de les mares a l'hora de buscar-li parella a la criatura, eh?
1: Sí, doncs anirem seguint la història, a veure si en sabem alguna cosa més i si acaba en parella, a veure si realment li funciona la història aquesta de crear-se una pàgina web, un domini amb el seu nom, i buscar nòvia, a veure si finalment la troba.
0: Li farem sens dubte aquest seguiment al programa, i esperem que això, que abans de final de temporada puguem confirmar que tot li ha anat de la millor de les maneres. Nosaltres tornarem aquesta propera nit, serà com sempre ja a 2:15 de la matinada. Que tingueu un dilluns, dia 7 de setembre, fantàstic. David, que vagi molt bé.
1: Bon dia.
0: I a tots vostès, a gaudir del dilluns. Vinga, que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: vendidos, pues te sentiría mucha más presión. Entonces realmente disfruto escribir y primero disfruto escribir para mí misma. No pienso en absoluto en todos vosotros y vosotras y eso me facilita la tarea.
1: Camila Läckberg tiene un hobby, mirar las sesiones de juicios de asesinatos impactantes. No hay duda de que ahí volverá a crear nuevas historias para sus millones de seguidores.
2: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Onda Cero Murcia. Ángel Alonso.
3: La jueza de guardia de Lorca ha enviado a prisión provisional, comunicada sin fianza, a los dos detenidos tras la interceptación de una patera frente a las costas de Águilas. Los dos están siendo investigados por delitos de piratería, atentado a agentes de la autoridad, lesiones, daños, contrabando, transporte de sustancias explosivas y favorecimiento de la inmigración ilegal.
2: Onda Cero Oviedo, Arturo Téllez.
4: La Federación Asturiana de Empresarios rechaza el modelo de financiación autonómica al que también votó en contra la semana pasada el gobierno del Principado. La organización rechaza los criterios de reparto porque la comunidad queda, afirman los empresarios, claramente por debajo de la media de financiación por habitante ajustado.
2: Y cerramos ronda en Onda Cero Bilbao, Juan Carlos de Julián.
5: El FESVAL, el Festival de Televisión de Vitoria, llega hoy fiel a su cita. A3Media va a aprovechar para presentar las principales novedades de la temporada, como A la deriva, Las hijas de la criada o Pesadilla en la cocina. Además, A3Media presentará también en la capital alavesa la importante y firme apuesta por las series verticales de Fluser, el canal juvenil de A3Player.
6: Onda Cero Barcelona.
7: A Onda Cero Catalunya, La Borsa.
8: Després d'un inici costerut, l'IBEX 35 tancarà la setmana recuperant els 20.000 punts, una bona dada afavorida per l'informe d'ocupació dels Estats Units amb millors xifres de les previstes. Caldrà veure, però, com tot això impacta a mig termini, ja que dona també més marge a la Reserva Federal Americana per a pujar els tipus d'interès. ArcelorMittal lidera els números verds, mentre que Repsol tanca la setmana en vermell.
7: Onda Cero Catalunya, la informació a prop teu.
8: Gràcies.
7: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
10: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
9: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra que omple l'estiu amb concerts.
10: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
9: A la província de Tarragona, a Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions A Vital Present.
10: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
9: I acabem a Lleida, el Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
10: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
7: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arranz.
11: Vaja, jo crec que Flix sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com és jugar tot el Mundial quan venia tocat el genoll i ara doncs, no estan disponibles.
12: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya.
11: Sí,
12: Són 6-7 anys en el Barça. És verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
13: Ah, pero indiscutible tampoco lo ha sido.
12: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
7: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya

0: Más de uno, con Rafa Latorre.
1: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
2: Bon dia! Avui dilluns a Catalunya comencem la setmana amb temps càlid i estable. Les temperatures baixen lleugerament, però continuen més altes de l'habitual per aquesta època de l'any a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Avui dominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix augmentant a moderat durant la tarda a la depressió central. És una informació d'EMET.
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
4: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
3: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
4: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
3: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'OPATI presenta el cicle de projeccions Evitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
4: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, conviden a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'evitar el present. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
3: I acabem a la província de Lleida. Al Segrià, el cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
4: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els que viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: Meryl Streep, que entre otras cosas, aparte de estar maravillosa, parece que ha hecho un pacto con el diablo porque sí, sí. Está físicamente espléndida, pues muy avispa, dijo, si queréis hacer una secuela del Diablo Viste de Prada, desde luego necesitáis que esté yo, con lo cual os voy a pedir un poco de dinero. Y se ve que pidió, no un poco, una morterada de dinero. Porque ella no tenía especial interés en hacer la peli, y entonces dijo, si queréis que me meta en esta historia, vais a tener que aflojar el bolsillo. Y bueno, ya sabéis cómo es Disney, si no hay más remedio.
6: ¿De cuánto estamos hablando?
5: Creo que lo que lleva recaudado la peli todavía no sé si le paga el sueldo a ella.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.

0: amb alertes per risc d'incendi després d'un cap de setmana de rècords de temperatura. De seguida, amb més detalls, però abans, informació de servei. El trànsit amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
1: Bon dia.

0: fins a 7 quilòmetres de congestió en direcció Llobregat. Per altra banda, pel que fa a les retencions habituals, també trobem intensitat arreu del nus de la Trinitat i de retruc també a la Ronda Litoral, amb cues de fins a 6 quilòmetres des de Sant Adrià del Besòs en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Avui esperem un dia assolellat amb una calor que seguirà sent intensa, tot i que baixa 1 o 2 graus. Igualment, s'arribaran a màximes de 40 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 a Barcelona i 31 a Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Ho acabem de dir ara, el temps. Avui la calor seguirà intensa, afectant el territori després d'un cap de setmana marcat per les altes temperatures. Aquest diumenge, algun municipi com Vinebre, a la Ribera d'Ebre, han arribat als 42 graus i mig i ha igualat per segona vegada aquest cap de setmana el rècord de temperatura més alta registrada en un mes de setembre. La situació manté activades les alertes per risc extrem d'incendi forestal. Els agents rurals han decidit prorrogar avui les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig, mentre 79 municipis de 14 comarques continuen en nivell 4 del Pla Alfa. Alicia Bayan és la cap de guàrdia dels agents rurals.
3: Les condicions meteorològiques han estat adverses. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent, també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
1: La calor també ha marcat l'últim dia de temporada de moltes piscines municipals de Ponent. A Lleida, amb temperatures novament per sobre dels 40 graus, diversos usuaris han reclamat allargar l'obertura d'aquests equipaments que s'han convertit en refugis climàtics durant un estiu de rècord. Escoltem alguns dels usuaris en declaracions a la CNN.
4: Al juliol hem vingut molt perquè ella s'ho ha passat molt bé fent l'aquagym i ens agradaria que estigués més dies oberta perquè fa molta calor.
5: Pues yo ya tengo una pena, de verdad, tengo pena ya.
6: Con mucha nostalgia de que es esperar un año más para volver a disfrutar de las piscinas.
1: La previsió és que aquesta situació de calor es mantingui fins demà dimarts, mentre que a partir de dimecres s'espera una baixada clara dels termòmetres.
2: Más de uno Catalunya.
1: A partir d'avui, els usuaris de la línia R7 de Rodalies recuperen la connexió ferroviària entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat després de gairebé un any sense servei per les obres de remodelació a l'estació de Montcada Bifurcació. Gabriel Figueredo, bon dia.
7: Bon dia. La recuperació coincideix amb l'inici del curs acadèmic i permetrà tornar a connectar directament amb el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. La connexió oferirà dos trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora els caps de setmana i festiu. Tot i això, el recorregut continuarà limitat entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat fins que finalitzin les obres previstes a finals d'any. Mentrestant, els viatgers que vulguin arribar fins a Barcelona hauran de fer transbordament amb la línia R4. Per una altra banda, la circulació completa entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació no es recuperarà fins que DIF finalitzi les obres de remodelació de l'estació previstes per al mes de desembre. Les actuacions formen part dels treballs de desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga.
1: Gràcies, Gavi. Sàpiguen també que els usuaris del metro de Barcelona recuperen des d'avui el passadís de connexió entre les línies 1 i 3 a l'estació de Plaça Catalunya després de dos mesos d'obres de renovació integral. Els treballs han permès modernitzar completament aquest corredor subterrani, un dels més transitats de la xarxa, amb una inversió d'1,2 milions d'euros. I d'altra banda, avui també es recupera la normalitat a les línies L9 Nord i L10 Nord entre La Sagrera i Bon Pastor, un cop finalitzat les obres al macropou de la línia. Les actuacions formen part del projecte per connectar els ramals nord amb el tram central de la L9 i la L10.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: En plan econòmic, els expliquem que la patronal Foment del Treball ha sortit en defensa de la continuïtat de la marca SEAT davant la incertesa oberta sobre el seu futur dins del grup Volkswagen. L'organització reclama que qualsevol decisió estratègica garanteixi el manteniment de l'activitat industrial i dels llocs de treball vinculats a la companyia. Paraules del president de la patronal, Josep Sánchez Llibre.
8: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
1: Sánchez Llibre s'ha mostrat convençut que la fàbrica de Martorell està preparada per assumir nous projectes industrials a partir del 2029

0: i mantenir l'ocupació. Encara en plena econòmica, sàpiguen que la Barema del Cava ha donat el tret de sortida a la seva 11a edició amb una 20ena d'activitats enoturístiques per apropar el món del cava al gran públic. Durant 3 setmanes, 16 cellers del Penedès ofereixen prop d'un 1000 de places per participar en experiències com trepitjar raïm, fer tastos i maridatges, gaudir de concerts o practicar ioga entre vinyes. La majoria d'activitats ja han exhaurit les entrades, un fet que confirma el bon moment que viu l'enoturisme vinculat al cava. Des de l'Associació d'Elaboradors de Cava asseguren que la iniciativa ha contribuït a donar visibilitat al sector i apropar al públic al procés d'elaboració d'aquest producte emblemàtic. Els cellers també destaquen el pes creixent de l'enoturisme, que en alguns casos ja representa una part molt important de la seva facturació. L'objectiu és oferir una experiència immersiva que permeti descobrir el territori, viure la Barema de prop i conèixer la cultura del cava més enllà del simple tast d'una copa. Informació en format més breu. Una dona catalana de 64 anys ha mort aquest dissabte després de ser embestida per un toro durant els correbous d'Aina, a la província d'Albacete. Segons han confirmat les autoritats locals, la víctima es trobava fora de les barreres de protecció del recorregut quan va rebre les cornades de l'animal. Els serveis d'emergència van activar un helicòpter medicalitzat i van intentar evacuar-la a un hospital, però la dona va morir a causa de la gravetat de les ferides abans d'arribar a l'heliport. Més coses, un home de 45 anys i nacionalitat britànica ha mort ofegat aquest dissabte després de llançar-se d'un ferri que cobria la ruta entre Cambrils i Salou. Segons ha informat Protecció Civil, l'home va saltar de l'embarcació amb la intenció d'arribar nedant fins a la platja de Ponent de Cambrils, però finalment va perdre la vida. Amb aquesta víctima ja són 26 les persones que han mort a les platges catalanes des de l'inici oficial de la temporada de bany el passat 15 de juny. Sàpiguen també que 3 persones han resultat ferides després que una embarcació s'enfonsés dissabte a la nit a tocar de les Illes Formigues, a Palamós. El vaixell va xocar contra unes roques cap a les 10 de la nit i va començar a enfonsar-se. Bombers de la Generalitat i Salvament Marítim van rescatar els 7 tripulants que es trobaven en un bot salvavides.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Les 7 i 28, rebassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. Bon dia.
2: Bon dia. El Barça golella 0-5 al València amb doblet de Lamín i Fermín més un gol de Rafinha. Els blaugranes són líders en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Eric García, en una topada amb el seu company Rodri, va tornar a trencar-se el nas i va haver de deixar el terreny de joc. L'Espanyol salva un punt al temps d'afegit amb un gol de Marcos Fernández contra el Sevilla. Empat a 1 davant un rival que va jugar quasi tota la segona meitat amb un home menys per l'expulsió de Sangante. El Centre d'Esport Sabadell rebrà aquesta tarda a 8:45 a la Nova Creu Alta al Còrdoba, en partit que tancarà la quarta jornada de Lliga a segona divisió. Per la seva banda, el Girona guanyava 0-2 en la seva visita a l'Sporting de Gijón amb gols d'Esprilla i Carles Pérez. El català Toni Bou guanya el Gran Premi de Trial dels Països Baixos i suma el seu 40è títol mundial, 20 a l'aire lliure i 20 indoor.
0: Gràcies, José. Doncs així comença la setmana amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
3: Aprofita els últims dies del 15% extra en sofàs, matalassos i mobles de Conforama. Últims dies de preus irrepetibles. Només fins al 7 de setembre. Conforama.
1: Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta.
4: Y antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
5: ¿Dolor inesperado? Al dolor, Ibudol. El primer ibuprofeno bebible en stick pack para el alivio del dolor ocasional leve a moderado. Fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
6: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
4: Es lunes 7 de septiembre de 2026 y antes de saludar a la España que madruga, les vamos a contar las noticias que tienen que conocer hasta ahora para estar bien informados. Alternativa para Alemania se impone en las elecciones de la Alta Sajonia en Alemania.
7: El partido Alternativa para Alemania ha arrasado en las elecciones porque con el 100% de los votos ya escrutados consiguen un 43,8% de los sufragios, aunque se quedan a 3 escaños de la mayoría absoluta. Su líder, Ulrich Sigmund, tendrá que apoyarse en algunos acuerdos con otras formaciones, pero podrá gobernar en solitario.

0: Bon dia. Un home ha apunyalat tres persones aquest diumenge al matí en un pis de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona i, posteriorment, ha resultat ferit crític després de precipitar-se pel balcó de l'habitatge. Els fets han passat cap a 8:15 del matí de diumenge al districte de Sants Montjuïc i, segons les primeres informacions, l'agressor ha atacat amb una arma blanca un company de pis que ha resultat ferit greu i també la parella d'aquest que es trobava a l'habitatge i ha patit ferides lleus. Un tercer inquilí que ha intentat intervenir també ha resultat ferit lleu. Després de l'agressió, l'home s'hauria autolesionat i s'hauria llançat des del quart pis just quan arribaven les patrulles policials. El presumpte agressor ha estat traslladat en estat crític a un centre hospitalari. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les circumstàncies dels fets i de moment no descarten cap hipòtesi. Canviem de qüestió. A partir d'avui, els usuaris de la línia R7 de Rodalies recuperen la connexió ferroviària entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat després de gairebé un any sense servei per les obres de remodelació a l'estació de Montcada Bifurcació. Gabriel Figueredo, bon dia.
1: Bon dia. La recuperació coincideix amb l'inici del curs acadèmic i permetrà tornar a connectar directament amb el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. La connexió oferirà dos trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora els caps de setmana i festius. Tot i això, el recorregut continuarà limitat entre Montcada Bifurcació i Cerdanyola Universitat fins que finalitzin les obres previstes a finals d'any. Mentrestant, els viatgers que vulguin arribar fins a Barcelona hauran de fer transbordament amb la línia R4. Per una altra banda, la circulació completa entre Fabra i Puig i Montcada Bifurcació no es recuperarà fins que DIF finalitzi les obres de remodelació de l'estació previstes per al mes de desembre. Les actuacions formen part dels treballs de desdoblament de la línia R3 entre Parets del Vallès i la Garriga.
0: I les de l'R7 no són les úniques obres que finalitzen, i és que a partir d'avui els usuaris del metro de Barcelona recuperen el passadís de connexió entre les línies 1 i 3 de l'estació de Plaça Catalunya després de 2 mesos d'obres de renovació integral. Ricard Jiménez, bon dia.
2: Bon dia, Montse. L'enllaç ha estat tancat des del 6 de juliol i obligava els viatgers a fer el transbordament per l'exterior, recorrent uns 300 metres pels accessos de la plaça. Els treballs han servit per modernitzar completament aquest corredor subterrani, un dels més utilitzats de la xarxa, amb actuació de millora en revestiments, obra civil, instal·lacions, comunicacions i també la retirada d'elements amb amiant que no eren accessibles als usuaris. L'actuació ha suposat una inversió d'1,2 milions d'euros. El passadís és utilitzat cada dia feiner per prop de 43.000 persones, un fet que converteix l'intercanviador de Catalunya en un dels principals punts de connexió del metro barceloní. Amb la finalització de les obres, els transbordaments entre les línies vermella i verda tornaran a fer-se amb normalitat a través de l'enllaç subterrani.
0: I no deixem de parlar del metro de Barcelona, perquè avui també es recupera la normalitat del servei de les línies L9 Nord i L10 Nord entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor, un cop han finalitzat les obres al macropou de la línia. Els treballs impulsats per la Generalitat han obligat a interrompre la circulació en aquest tram durant l'estiu. Les actuacions formen part del projecte de connexió dels ramals nord amb el tram central de la L9 i la L10, una infraestructura clau per al futur desenvolupament de la xarxa del metro. I un últim apunt en plena cultural, sàpiguen que Les Arts en Marxa ha estrenat aquest cap de setmana la seva segona edició a Calders, al Moianès, amb l'assistència d'uns 240 espectadors. El projecte itinerant porta espectacles professionals a 11 municipis catalans de menys de 5.000 habitants que no disposen de teatre estable. La gira va arrencar amb l'espectacle Òpera per Tutti, una proposta que combina òpera clàssica i humor per apropar el gènere a tots els públics.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona.

Barceloneta. Al vessant Llobregat també tenim retencions a l'A2 i a l'AB23, que en direcció a Barcelona deixen 3,5 km de cues des de Pallejà i el Papiol. Per altra banda, al Vallès també trobem retencions a l'AP7

0: Ho dèiem ara mateix, Catalunya afronta avui una nova jornada de calor intensa, amb temperatures molt elevades i un risc d'incendi forestal extrem. Els agents rurals mantenen activat el nivell 4 del Pla Alfa en una vuitantena de municipis de 14 comarques, mentre que 200 municipis més es troben en nivell 3 per perill molt alt de foc. Davant d'aquesta situació, continuen vigents les restriccions d'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i de la Serra de Montroig, a la Noguera. Els agents rurals i mantenen un dispositiu especial de vigilància per terra i aire per garantir que es compleixi la prohibició d'entrada als visitants. Només els veïns i les persones que hi treballen poden accedir a aquestes zones. Alicia Ballán és la cap de guàrdia dels agents rurals.
1: Les condicions meteorològiques han estat adverses. Hi ha un estrès hídric, el que seria el combustible, i la humitat doncs, tampoc ajuda perquè és baixa i les altes temperatures que comentava. Llavors són aquests tres factors, el vent, també, que fan que hi hagi aquest estrès, no?, de vegetació i que hi hagi un risc veritable de que es pugui produir un incendi forestal.
0: Unes restriccions que s'allarguen després que aquest cap de setmana els termòmetres hagin superat els 40 graus en nombrosos punts de Ponent i de les Terres de l'Ebre, amb registres de fins a 42 graus i mig a Vinebre ahir diumenge. Protecció Civil demana extremar les precaucions, evitar activitats que puguin provocar incendis i protegir especialment les persones més vulnerables davant un episodi de calor que es preveu que comenci a remetre a partir de dimecres.
2: Más de uno, Catalunya.
0: Un home ha apunyalat tres persones aquest diumenge al matí en un pis de la Gran Via de les Corts Catalanes de Barcelona i posteriorment ha resultat ferit crític després de precipitar-se pel balcó de l'habitatge. Els fets han passat d'aquest diumenge cap a dos quarts de vuit del matí al districte de Sants Montjuïc. Segons les primeres informacions, l'agressor ha atacat amb arma blanca un company de pis que ha resultat ferit greu i també la parella d'aquest, que es trobava a l'habitatge i ha patit ferides lleus. Un tercer inquilí que ha intentat intervenir també ha resultat ferit lleu. Després de l'agressió, l'home s'hauria autolesionat i s'hauria llançat des del quart pis just quan arribaven les patrulles policials. El presumpte agressor ha estat traslladat en estat crític a un centre hospitalari i els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació per esclarir les circumstàncies dels fets i de moment no descarten cap hipòtesi. Canviem de qüestió. En informació de servei, els expliquem que a partir d'avui els usuaris del metro de Barcelona recuperen el passadís de connexió entre les línies 1 i 3 de l'estació de Plaça Catalunya després de dos mesos d'obres de renovació integral. Ricard Jiménez, bon dia.
3: Bon dia, Montse. L'enllaç ha estat tancat des del 6 de juliol i obligava els viatgers a fer el transbordament per l'exterior, recorrent uns 300 metres pels accessos de la plaça. Els treballs han servit per modernitzar completament aquest corredor subterrani, un dels més utilitzats de la xarxa, amb actuacions de millora en revestiments, obra civil, instal·lacions, comunicacions i també la retirada d'elements amb amiant que no eren accessibles als usuaris. L'actuació ha suposat una inversió d'1,2 milions d'euros. El passadís és utilitzat cada dia feiner per prop de 43.000 persones, un fet que converteix l'intercanviador de Catalunya en un dels principals punts de connexió del metro barceloní. Amb la finalització de les obres, els transbordaments entre les línies vermella i verda tornaran a fer-se amb normalitat a través de l'enllaç subterrani.
0: Gràcies, Ricard. I no deixem de parlar del metro de Barcelona, perquè avui també es recupera la normalitat del servei de les línies L9 Nord i L10 Nord entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor, un cop han finalitzat les obres del macropou de la línia. Els treballs impulsats per la Generalitat han obligat a interrompre la circulació en aquest tram durant l'estiu. Les actuacions formen part del projecte de connexió dels ramals nords amb el tram central de la L9 i la L10, una infraestructura clau per al futur desenvolupament de la xarxa de metro.
2: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
0: Barcelona es convertirà des d'avui fins dimecres en el punt de trobada del món editorial. El Fòrum Edita celebra la seva 11a edició amb una mirada posada en els grans reptes del sector, des de la intel·ligència artificial fins als nous hàbits de lectura i amb un homenatge especial a una de les figures més influents en l'edició en llengua castellana. Joan Valentín, bon dia.
4: Bon dia, Montse. L'edició d'enguany sota el lema La memòria i el futur accelerat del llibre arrencarà aquesta tarda amb un homenatge a Beatriz de Moura, fundadora d'Editorial Tusquets, qui va morir el passat abril. L'escriptor Luis Landero protagonitzarà una conferència dedicada a la seva figura i al seu llegat en el món editorial. Al llarg de tres dies, el fòrum abordarà qüestions com l'evolució dels mercats editorials, l'impacte de la intel·ligència artificial en la creació i els drets d'autor, el paper de les llibreries independents, les noves formes de gestió editorial i el retorn dels clàssics. També es debatrà sobre com les xarxes socials estan transformant la manera de descobrir i recomanar llibres.

0: Más de uno Cataluña.
1: ¿Vamos de visita?
2: Hola, ¿qué tal?
1: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
3: Bien.
1: ¿Y la pequeña qué tal?
3: Está bien.
1: ¿Y tu gato?
3: Bien, muy bien.
1: Esta es...
4: ¡Wow! Me encanta.
5: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
1: Bienvenida.
5: Century 21.
6: Les 8 i 27, repassem l'actualitat esportiva amb en José Agustín Gómez. José, bon dia.
7: Bon dia. El Barça goleja 0-5 al València amb doblet de Lamine i Fermín més un gol de Rafinha. Els blaugranes són líders en solitari amb 12 punts en 4 jornades. Eric García, en una topada amb el seu company Rodri, va tornar a trencar-se el nas i va haver de deixar el terreny de joc. L'Espanyol salva un punt al temps d'afegit amb un gol de Marcos Fernández contra el Sevilla. Empat a un davant un rival que va jugar quasi tota la segona meitat amb un home menys per l'expulsió de Sangante. El centre d'esport Sabadell rebrà aquesta tarda a 8:45 a la nova Creu Alta al Còrdoba, en partit que tancarà la quarta jornada de Lliga a segona divisió. Per la seva banda, el Girona guanyava 0-2 en la seva visita a l'Sporting de Gijón amb gols d'Asprilla i Carles Pérez.
6: En plana cultural, avui el Gran Teatre del Liceu acollirà una nova edició de la gala Catalunya aixeca el taló, un acte que representa el tret de sortida oficial a la temporada teatral del 2026-2027. Ens ho explica en Ferran Cuixart.
8: L'edició d'enguany és especial i és que la cita celebra el seu 25è aniversari, organitzada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya conjuntament amb els teatres públics de Barcelona. La gala reunirà algunes de les figures més destacades de les arts escèniques del país en una nit concebuda per reivindicar el teatre com a espai de cultura, emoció i llibertat. L'espectacle inclourà actuacions musicals, la participació també de companyies i artistes de l'escena catalana i el lliurament dels Premis Catalunya de Teatre. La cita servirà també per presentar les principals propostes de la nova temporada i celebrar un quart de segle d'una gala que s'ha convertit ja en una de les grans festes anuals del teatre català.
6: I avui tornem a tancar l'informatiu parlant de la cantant Aitana.

0: I és que l'artista continua avui amb els seus concerts al Palau Sant Jordi amb motiu de la seva gira mundial. El d'avui és el tercer dels quatre concerts que Aitana està fent a casa seva, a Barcelona, i el de demà serà l'últim. Doncs al ritme d'Aitana arribem a 8:45 del matí i arribem també al final d'aquest informatiu que ha comptat amb Juan Carlos García, el control tècnic. Bon inici de setmana.
1: Más de uno Cataluña, amb Montse Valls.

0: Solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
1: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries. Avui coneixem l'associació Esperança.
2: A Esperança reparteixen menjar i roba o productes de primera necessitat per a gent sense llar a Barcelona.
1: Ens acompanya aquí a l'estudi la Helen Crosby, membre del comitè de l'entitat.
3: La primera caminada de l'Esperança va ser al novembre de 2013. Uns amics van fer sopa i entrepans i els van portar a persones.
2: Tot va començar doncs, oferint, com deia, sopa i també entrepans, però crec que a mesura que ha anat creixent l'entitat, sí, oferiu més àpats, no? I sí, també roba i productes que més necessiten les persones
3: roba,
2: que dormen al carrer. Roba, temps
3: de campanya, sacs de dormir, roba interior, coses per la higiene
1: personal.
3: Entrepans de tonyina i de formatge.
0: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
5: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
4: Sí, senyor.
5: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
4: Sí, senyor.
5: Senyor, tal, pum, pum,
4: pum. Pum.
5: Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí, sí que hi ets, vale, sí, pots sí passar.
4: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, pum, i tot. Oh! Oh, sí, jo ho veig, això, eh?
5: Clar, bueno, trigarem una mica més, però...
4: Bueno, compte que vagin en temps, la gent.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat, amb Ariadna Belver.
6: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respira Energia.
7: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
0: Lideratges amb variat nivell. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: Si vives en la provincia de Barcelona y tienes los 15 puntos del carnet, vente a la Mutua y te haremos una oferta que ocurre una vez en la vida. Llama al 91 555 5555. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
1: Ets empresari i necessites liquiditat? Si tens propietat, a Barna Crèdit t'oferim el finançament que necessites amb un tracte personalitzat i fet a mida. Barna Crèdit. Som la teva banca alternativa. Truca al 934 87 13 24 o visita barnacredit.com. Barna Crèdit. Solucions ràpides i efectives.
2: Llega a Barcelona el clásico que ha unido tres generaciones, Sonrisas y Lágrimas el musical, by Theater Properties. Disfruta en familia de esta inolvidable historia, con las canciones de siempre y una puesta en escena llena de magia. Del 17 al 27 de septiembre, en el Teatro Apolo de Barcelona. Entradas a la venta y más información en sonrisasylagrimaselmusical.com.
3: La previsión del temps a Onda Cero Catalunya.
4: Bon dia! Avui dilluns a Catalunya comencem la setmana amb temps càlid i estable. Les temperatures baixen lleugerament, però continuen més altes de l'habitual per aquesta època de l'any a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Avui dominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix augmentant a moderat durant la tarda a la depressió central. És una informació d'EMET.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
6: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
5: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
6: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies. Amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals, la majoria dels concerts funcionen amb

0: Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
1: ¿Esto refleja una transformación real del mercado laboral o estamos ante una burbuja de determinados sectores? Empezamos fuertes, Pedro.
2: Es evidente que estamos ante una transformación estructural y eso hace que, bueno, pues esas competencias sean críticas. Como hay una demanda, pues eso hace que evidentemente suban los salarios, ¿no? Como es normal. También es importante incidir que Barcelona es un hub estratégico importante. Barcelona ahora mismo tiene más de 200 hubs tecnológicos con más de 46.000 profesionales trabajando en esa vía y un impacto de más de 4.000 millones.
0: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. De dilluns a divendres, a 2:15 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
3: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
0: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
3: I si encara en vols més, OndaCero.es/Catalunya.
0: A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a OndaCero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
4: Más de uno con Alsina.

0: se ha producido dentro de la vitrina del laboratorio de bioquímica cuando se hacía un traspaso de ácido nítrico de un recipiente a otro. 11 y 3, 10 y 3 en Canarias, tiempo ya para la información local y regional.
1: A Onda Cero, las noticias de Cataluña. L'actualitat en 2 minuts.
2: Què tal? Bon dia. Ho estaven escoltant ara mateix. Tres persones han resultat ferides aquest matí a causa d'una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona. La deflagració s'ha produït cap a un quart de 10 del matí durant la manipulació de productes químics i ha estat causada per àcid nítric. Els tres afectats han requerit assistència sanitària i arran de l'incident la sala ha estat evacuada i l'accés continua restringit mentre es revisa la zona. Tot i l'explosió, això sí, el que si sabem és que no s'han registrat danys estructurals importants a l'edifici. Canviem de qüestió. El mateix dia que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat als sindicats educatius un parèntesi en el conflicte per evitar la vaga convocada per demà dimarts, coincidint amb el primer dia de curs escolar, els sindicats educatius han assegurat que es mantenen en peu de guerra. Demà hi ha concentracions i mobilitzacions convocades a tot Catalunya i a Girona la jornada inclourà un esmorzar popular a Fontajau, una manifestació i una macroassemblea a la plaça de la Independència. Els representants sindicals asseguren que han aprofitat l'estiu per recollir i prioritzar les principals reivindicacions del sector. Robert Pastors és portaveu d'USTEC a la zona.
3: És una impugnació a la totalitat. És un seguim amb lluita. El curs no comença amb normalitat. No pot començar amb normalitat. Es van arribar a uns preacords insuficients, al nostre parer. El 65% del col·lectiu docent hi va votar en contra i doncs vam decidir continuar amb la lluita.
2: Entre les demandes, reclamant més recursos i millores en les condicions dels centres educatius. D'aquesta manera, els sindicats mantenen la pressió sobre el Departament d'Educació en l'inici del nou curs escolar. I encara sobre educació, sàpiguen que el president Illa ha anunciat que el govern presentarà en les properes setmanes un programa específic per combatre la calor a les aules.
4: Este martes hay Radio Estadio con Edu García.
5: Llegan los sueños, llegan los grandes. Ese territorio para los elegidos. Este martes llega la Champions.
6: El Real Madrid inicia su curso europeo en el Bernabéu ante uno de los históricos del continente, el Inter.
7: Yo gané dos Champions. Y las dos Champions las gané en el campo.
5: El Villarreal buscará iniciar bien su camino ante el Dortmund en Alemania, el Betis en Francia ante el Lille.
6: Este martes vive el estreno de la Champions en Radio Estadio desde las 8:30.
5: Este año sí hay reconquista.
4: Onda Cero, tu radio.

0: directo. Por eso con los seguros de salud de Línea Directa tienes acceso al mejor cuadro médico sin pasar por el médico de cabecera. Puedes hacer tus revisiones con la tecnología más avanzada y mantener al día tu salud con menos esperas. Elige los seguros de salud de Línea Directa desde 21,90 euros al mes y sin copagos. Llama o entra en lineadirecta.com.
1: El contrato que más tiempo lleva en activo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros, en Sydney, y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es.
2: Con Viajes El Corte Inglés, los mayores tienen otra forma de viajar. Reserva ya tu crucero MSC por el Mediterráneo, Canarias o el Caribe, con bebidas incluidas y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones.
3: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
4: Con Verisur siempre estarás seguro, porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
3: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisure al 900-272-272.
5: Verisure.
6: Vuelve el programa más visto de la televisión.
7: Es un programa para pasárselo bien.
6: Y líder absoluto.
8: No me extraña que gane este.
6: Comenzamos la temporada por todo lo alto. Esta noche, Carlos Alsina y Rafa Latorre. Mañana, Luis de la Fuente. El miércoles, Paula Echevarría. Y el jueves, Esther Expósito.
9: Me encanta.
6: El Hormiguero. Nueva temporada. De lunes a jueves a las 10 menos cuarto de la noche en Antena 3.
10: Onda Cero Barcelona.
11: La Tirona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
10: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
12: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per conèixer i donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que fan. Coneixem Espai Dona.
13: Espai Dona treballen per prevenir la violència masclista, promoure la igualtat de gènere i protegir els drets de totes les dones, amb especial atenció a les migrants llatinoamericanes.
14: Hemos desarrollado el Espai Dona, que es un espacio de acogida, un espacio de sensibilización, un espacio de legitimización y de igualdad entre hombres y mujeres. Porque si nosotros no transformamos también las masculinidades, totalmente, pues no solamente influimos en las mujeres y a los hombres lo apartamos, pues estamos fracasados.
12: Es una lucha que se ha de hacer conjuntamente.
14: Sí, hombres tiene y mujeres, que ser entre hombres y mujeres.
10: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà del Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
15: Coincidint amb l'any Gaudí, el recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge amb diferents passes i l'activitat serà disponible fins al 31 de desembre de 2026.
13: A Girona, a la Costa Brava, el 23è Festival de Guitarra omple l'estiu amb concerts de blues, flamenc, rock i música clàssica.
15: Fins al 27 de setembre hi ha desenes de concerts en municipis com Girona, Palamós, Platja d'Aro o l'Escala. Recorre estils tan diversos com el blues, el flamenc, el rock, la música clàssica o les melodies mediterrànies, amb actuacions d'artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa, de manera que cada espectador decideix l'aportació que fa.
13: A la província de Tarragona, concretament a Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions Habitar el present, un recorregut audiovisual per la memòria, el paisatge i la Mediterrània.
15: És un cicle de 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que, a través del documental, el cinema experimental, l'assaig visual i l'animació, combinen a reflexionar sobre el temps, la memòria, les fronteres i el territori. Les projeccions ofereixen un viatge per diferents geografies de la Mediterrània i converteixen la pantalla en un espai de reflexió sobre les múltiples maneres d'habitar el present.

0: El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer del 27.
1: I acabem a la província de Lleida, al Segrià. El cicle Escenaris Singulars combina música, dansa, patrimoni i gastronomia en diversos espais de la comarca.
0: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural. Després de cada actuació, els assistents poden gaudir d'un tas de productes de proximitat.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: El disgust, la decepció, el sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
2: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a OndaCero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.
4: Cuando una compañía de seguros le sube el precio, aunque tenga todos los seguros con esa misma compañía, pues usted solo puede decir una cosa, Alicia.
5: ¿Qué? Repite conmigo. ¿Qué? Pues eso. Así que ya sabes el qué, ¿no? Es hora de irse a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Qué? Vete a la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
6: Más de uno en Onda Cero, con Alsina.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dilluns, 7 de setembre, dia en el que seguim mirant els termòmetres amb desesperació. I és que amb el setembre ja en marxa, l'estiu no sembla que tingui ganes de marxar i seguim superant temperatures de rècord. Per això volem preguntar-li avui a un expert com és el professor Javier Martín Vidé, director de l'Observatori Fabra, què està passant i sobretot cap a on ens encaminem. Abans, però com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat a l'estudi. Robert Calvo, què tal? Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia, bona hora.
1: Montse Valls, bon dia.
3: Bon dia.
1: El Gerard el tenim d'excursió ja, de seguida explicarem on està i ja arriba tard.
3: Ja el trobava a faltar. Tres dies
1: de curs i ja arriba tard.
3: Estava patint.
1: Víctor Lozano, bon dia.
4: Bon dia.
1: Que no se sis passa, que anem corrents cap a l'estudi.
4: Bueno, perquè vull posar una miqueta d'atenció.
1: No. A mi l'emoció no m'agrada.
4: De drama,
1: A mi el drama tampoc m'agrada.
4: Sí, home, sí, això no es pot viure permanentment a...
1: Jo ja sóc una senyora gran que no puc patir.
4: No, que no ets gran, estàs en el millor moment de la teva vida. Ara és quan més has de gaudir.
1: Tots són els millors moments de la vida.
4: Tens tensió, si estàs viu.
1: És que ja, no, no.
4: En canvi,
1: molt viu, aquí molt
4: viu estic. A les 11:40 ja esteu tots aquí.
5: No t'avancis al tema del dia.
1: Exacte, no t'avancis,
4: Jo sí que vinc nerviós pel tema del dia.
1: Vinga, abans que trepitgi la pregunta, com que el Gerard el tenim d'excursió, fas tu la cançó del dia, quina és?
5: Sí, doncs mira, d'una pel·lícula que és meravellosa, que és Encanto, que presenta a tots els membres d'una família, que és la família Madrigal.

0: Aquí va relatar tots els membres de la família Madrigal, que és la protagonista d'aquesta pel·lícula.
1: Avui estan agafada amb pinces, hem de reconèixer.
0: Bueno, no, però és una família. Per què diem això? Perquè hi ha una persona que ha decidit explorar la seva família. Quan parlo de família, parlo de família molt antiga.
1: Una cosida.
2: Arbre genealògic,
0: sí,
2: no?
0: Sí, doncs ha fet això. Ell ho va iniciar tot amb un treball escolar de la seva germana, però mica en mica ha aconseguit posar-se en contacte amb familiars dels seus avantpassats, perquè ha arribat a desxifrar l'arbre genealògic de la família fins al 1400.
2: Ah,
0: pares, avis, tiets, cosins van ser els primers a formar part d'aquesta estructura, que ara, clar, s'ha anat fent grossa, i tan grossa que ha arribat al 1400.
2: Ja ha parlat amb ells.
1: Amb els familiars vius. Amb els familiars vius.
2: 300 milions de naves.
1: Víctor Lozano, que tot se t'ha d'explicar. Amb els del 1400 és complicat.
2: Però, escolta, bueno, no ho sé. Hi ha gent que hi creu i que diu que ha aconseguit contactar.
0: Però no vol quedar-se al 1400, vol anar més enrere encara. Vol aconseguir arribar fins al primer dels seus avantpassats, que clar, potser arriba al Neandertal. En fi, sigui com sigui, això és molt interessant perquè hi ha gent que no li va de gust saber on són els seus avantpassats i persones que sí, però a mi això m'encanta perquè aquesta gent que es creu que va néixer com un bolet al mig d'un país

0: una bandera.
1: Ell s'ho tira tot cap al Barça.
0: No, no era, no, no, no era això, no?
2: Víctor, tu, pel teu aspecte, pel teu
3: color de pell... El soci del Barça del 1899.
4: Quina bona idea portar-lo al xau-xau, de veritat.
1: Has d'escoltar el programa de dijous, només et dic això.
2: Que tu vens d'un jeque árabe de l'any...
0: Podria ser.
2: Tu? Sí. No hi duda. Que jo també, també.
0: Que tu també.
1: Derramant, no sé què.
2: Sí, sí, totalment.
1: Jo també.
2: Una mica també.
1: Jo sóc alforcer, així que, evidentment, jo sóc d'origen àrab, segur.
2: I que aquest món en el que vivim, aquesta ciutat en la que estem fent aquest programa i la resta de ciutats de Catalunya han estat fundades per el segle I pels romans, vull dir que...
1: Sí, sí. Som italians, Víctor.
0: Totalment.
1: Que
0: totalment.
1: Bé, no?
0: Sí, sí, sí, sí. Mira, ara si que estan escarbant aquí a la Rambla, potser troben allà el lavabo on pixava el meu tatarà.
2: Mira, no poden trobar-lo, escolta'm, no poden trobar-lo... No poden trobar-lo perquè era fora muralles. No hi havia ciutat aquí fora. La muralla acabava aquí on estàs tu ara mateix.
1: Que no hi havia... Todo esto era campo.
2: Era campo. Era una riera abans.
0: La riera, que maco, que maco.
1: Ai, que interessant el que ha fet el Marc, eh?
2: Sí, sí.
1: La veritat.
0: I quin molt temps lliure, també, no?
2: Bueno, o no?
1: No, és de recerca, és un treball de recerca. No,
2: clar.
1: És feina.
0: Sí, sí, sí. No, però s'ha de tenir temps per fer això, no? Hi ha gent que prefereix fer TikToks i...
2: Ah, això sí.
1: No, no, això és més útil. O com a mínim més interessant. Per mi.
2: Això m'ho posa perfecte per la pregunta del dia, Míriam.
1: Doncs vinga, què preguntes avui a l'audiència?
2: Que hi ha gent que es passa la vida fent TikToks i perdent el temps, sota la seva opinió. Avui plantegem una pregunta que requerirà una mica de reflexió. Víctor, atenció.
0: Atenció! La pregunta del dia és...
2: La pregunta del dia
0: no,
2: és...
0: No, no ho diguis, ja ho he dit jo!
2: No, és que té una... abans té una introducció, això.
0: La pregunta del dia és...
2: Perquè segurament hi haurà qui ho té molt clar, això que preguntarem. I dic això perquè segurament aquesta pregunta ja se'ls ha traslladat en alguna vegada a la vida a les persones que ens escolten. I és que avui, Víctor, el temps corre en contra.
1: Què faries? T'has posat, tu.
2: Què faries si et quedessin només 90 minuts de vida?
4: El Víctor, un partit.
1: Veure 90 partit.
4: Minuts.
0: Em va clavat. Clavat per veure la final de la Champions
1: no,
0: de 2011.
1: Sense afegir temps ni res. Eh?
0: Això sí. Anar cagant. Bueno, perquè en teoria el temps del descans...
2: Està trencant la màgia. M'està trencant la màgia.
0: A veure, perdó.
2: Si et quedés aquesta hora i mitja, i evidentment no sabessis, què faries? Aquesta és la pregunta que es desprèn de l'obra teatral de la qual parlarem d'aquí una estona i que protagonitza en Quim Mas Ferrer. Ell, que fa un monòleg, reflexiona sobre aquest fet, el tempus fugit. El temps ens corre en contra, i més en un cas com aquest, que li han dit que té 90 minuts de vida. Vostè que ens escolta, què faria si li quedessin només 90 minuts de vida i ho sabés? 676-76-0908, 676-76-0908, ara que a aquest programa li queden
0: 90.
2: 93 minuts de vida.
0: D'avui, d'avui, d'avui.
1: Ah, sí, 93 minuts.
0: Però d'avui, d'avui.
1: Doncs callem 3 minuts.
2: Vinga.
1: No. És complicada la pregunta, jo ho tinc molt clar, però crec que és complicadeta.
4: Il·lumina'ns el camí.
0: Primer,
1: jo estaria amb la meva família, segur, i estaria rient, vull dir, explicant històries, fent tonteries, intentar passar els últims minuts de la millor manera possible. També després he pensat, bueno, depèn de quina època sigui, potser els meus fills estaran amb les seves respectives famílies.
4: Yeah.
1: Però si fos avui, jo us deixaria aquí, marxaria amb la meva família.
0: La frase, 90 minuti molto longo, eh? 90 minuti longo, eh?
1: Si estàs amb la família, és poc
0: molto
1: temps.
0: Molto longo.
1: Ah, és que no sé si preguntar-te, Víctor, em fas tanta por.
0: Pregunta amb ells
1: sí,
0: també.
1: Sí, millor,
0: també,
1: i així no ens queda temps primer. I no et pregunto. Robert...
2: Jo per de menjar, jo, si per d'una comilona, jo sí, jo m'aniria ben menjat allà dalt, bueno, allà dalt o allà baix, com sigui. Però a part d'això, jo crec que aprofitaria per parlar, perquè com que no m'agrada, no, vull dir que fer una reflexió final de com em vaig a aquest món, amb la família, amb els amics, de dir, vull dir això, vull dir això. Allò que em queda per dir...
0: Oh.
1: I si després
0: monòleg.
1: No se t'acaba el món?
2: Ja.
1: I li has dit a la sogra...
0: No t'arrisquis.
2: He pensat, no, però si, qui no arrisca no guanya, no? Llavors, jo m'arriscaria.
1: Després sí que estaria sol.
2: Bueno, però mira, ja hagués viscut una cosa intensa a la vida, que és dir-li a la cara a algú el que penso.
1: Buah, no tindries temps.
2: De dir-li a la cara?
1: Amb 90 minuts et faltaria temps.
2: Me'n sobren.
1: Montse Valls, tu què?
4: Jo reuniria la meva família, els meus amics, i m'aniria al bar de sempre del barri a fer unes cervesetes.
1: La Montse, ho passaria a Sants.
4: Sí,
2: jo
4: clar.
2: Jo crec això, clar, eh?
4: Sí, i ho passaria... Sí, doncs estaria ja al bar de confiança i amb la gent de confiança.
2: És que quin altre plaer hi ha a la vida que menjar i beure. Bueno,
1: i
2: sí, els altres.
1: Estan la família.
2: Sí.
4: I ben fresqueta, eh? Amb la calor que fa ara. Bueno,

0: Posaria un picoteo amb la família.
1: I si mors un 20 de gener que fot un fred que pela?
2: També fresqueta. És que la passa calenta.
0: El Víctor té cara de que ha estat reflexionant.
3: Sí, sí. Jo faria coses constructives, coses que portessin a això. Per tant, tota la gent que...
0: Però si ja s'acaba tot en 90 minuts.
3: Que em cau malament i això, els hi punxaria les rodes a tots del cotxe.
0: Per què? Si és que...
3: És igual, que es
0: tots fotin. Marxaríem. Tots marxaríem, no només tu.
3: Tots.
0: Bueno, saps, no sé.
1: Si creus en el cel i aquestes coses, llavors te'ls has de trobar allà dalt.
3: Clar. Bueno, allà ja rendiríem comptes. Ja tenia sala ja que tenim comptes pendents.
1: Haver-vos d'aguantar, no sé quants anys més, fins a l'eternitat.
0: És a dir, que tu tocaries els nassos dels teus enemics.
3: Sí, sí, sí. No, a mi no m'agrada la violència, ni... Els faria putadites.
0: Per això s'ho pren.
1: Punxar les rodes dels cotxes és violència, eh?
3: No, és violència...
0: Divertida.
3: Clar,
0: clar, clar. Fa riure...
3: Tots estaríem amb la nostra família, és evident, no? I amb els que tenim fills, posant els fills,
1: si no? Tens,
3: aniríem a les emportaria. Mira, agafaria un barco, llogaria un barco.
0: 90 minuts, Víctor.
3: Que no m'aniria a les Maldives, però...
2: Et quedes al
3: mar.
1: Ell vol fer com l'Eulàlia Monsolís i aquell de la Nissaga de Poder que van acabar cremats dins d'una barca, te'n recordes?
0: Sí.
3: Bueno, com mira...
1: El mateix Monsolís.
3: No, jo m'agafaria un barco, faria menjar i aniria al Tamar, davant de la Costa Brava, a qualsevol platxeta de per allà.
0: Una llagosta...
3: Sí, m'ho fotaria ja amb un bombinet vint en blanc.
1: I ja
3: està, i ja saps com me'n passaria, com sempre em passa, que se me'n va la mama el vi, que si no sé què, que una cerveseta, després ja, quan m'arribi l'hora, ja ni me'n recordaré.
1: Això està bé.
3: No patiré, no?
1: Està ben vist, està ben tirat, perquè...
3: Os voy a quedar solo ya 200 minuts para que llegue la hora cero.
1: No promovem aquí les begudes alcohòliques, eh?
0: Però bueno, a veure, si et queden 90 minuts
3: no, perquè les
0: medes
3: són light, són light, són les que prenia Cindy Crawford.
1: Però alta mar t'han de repatriar després, és un fullon.
0: Clar, jo he pensat que se'ns acaba tots. No, és que se t'acaba tu.
3: Clar, és que jo entenc que era que s'acabava a un
1: s'acaba el món. És a una persona,
3: a una persona en concret.
0: Ai, no, quina llarga. No vull pensar-ho.
1: Que s'acabi el món. Jo prefereixo que s'acabi el món i marxem tots a la vegada.
0: Clar, home, sí. Quin patiment pels que queden. No. Marxem tots.
3: Ara, marxarem tots, eh? Això
0: sí. Aquí no se queda nadie.
3: Una cosa clara quan neixes. No és que estudiaràs i tindràs cotxe, que ja moriràs, no?
0: Vinga.
1: Anava a dir, això que diu el Víctor ens hauria de fer baixar a tots, alguns que estan en pedestals, que no els hi ha posat ningú, i altres que estan en menys pedestals, vull dir que a tots ens igual això, el fet de que ens acabarem morint, i no, transcendir què és?
0: Deixa'ls, que així la caiguda serà més
1: alta. Transcendir què és? Que t'estimin.
0: Sí, tot, que et recordin. Vinga, què faríeu vosaltres si us quedessin 90 minuts de vida? 676-76-0908. Nosaltres, un moment, repassar l'actualitat.
3: Ahí va.
0: A les portes de l'inici de curs escolar, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida als sindicats educatius perquè facin un parèntesis en les mobilitzacions previstes.
2: Illa assegura que respecta el dret de vaga dels docents, però també reclama respecte pel dret a l'educació dels alumnes en el primer dia de classe. En una entrevista a Catalunya Ràdio, el president ha defensat que el Departament d'Educació afronta el nou curs amb més recursos que mai després dels acords assolits els últims mesos i ha insistit que el govern manté la mà estesa al diàleg per continuar parlant amb la comunitat educativa. En aquest sentit, Illa també ha anunciat que les properes setmanes l'executiu presentarà un pla per climatitzar tots els centres educatius de Catalunya.
4: Estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència. I no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències. Per gent gran, jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dues o quatre pessetes.
2: Les declaracions arriben poques hores abans de la vaga convocada per USTEC i CGT, coincidint amb l'inici del curs, mentre continuen les discrepàncies entre els sindicats i el departament sobre els recursos i les condicions del sistema educatiu. Roger Pastor és el portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
5: És una impugnació a la totalitat, és un seguim amb lluita, el curs no comença amb normalitat, no pot començar amb normalitat. Es van arribar a uns preacords insuficients, al nostre parer, el 65% del col·lectiu docent hi va votar en contra, i doncs vam decidir continuar amb la lluita.
2: Demà hi ha diverses concentracions i mobilitzacions de docents convocades arreu del territori.
0: Dues de les tres persones ferides en l'explosió registrada aquest matí a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona es troben en estat greu.
2: Són un home i una dona que han estat traslladats a l'Hospital Joan 23. La tercera afectada, una altra dona, ha resultat ferida menys greu i ha estat evacuada a l'Hospital de Santa Tecla. Recordem que l'accident s'ha produït cap a 2:15 del matí en un laboratori de bioquímica mentre es feia un transvasament

0: d'enverinament d'àcid nítric entre dos recipients. Segons els bombers, la reacció ha provocat una explosió que ha causat cremades als tres afectats. Tot i els danys ocasionats a la zona del laboratori, no s'han detectat afectacions estructurals a l'edifici.
1: La calor intensa segueix fent notar i obliga els agents rurals a mantenir activat el nivell 4 del Pla Alfa, al màxim d'alerta, en una 80ena de municipis de 14 comarques.
0: Sí, 200 municipis més es troben en nivell 3 per perill molt alt de foc. Per aquest motiu, continuen tancats els accessos als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig a la Noguera. Els agents rurals mantenen un dispositiu especial de vigilància sobre el terreny i també amb helicòpter per garantir el compliment de les restriccions. La situació ve marcada per les temperatures excepcionalment altes dels últims dies, la baixa humitat i una vegetació molt seca, una combinació molt perillosa a l'hora de generar incendis. Protecció Civil demana extremar les precaucions i posa una atenció especial en les persones més vulnerables davant una calorada que, segons les previsions, no començarà a remetre fins dimecres.
1: Tot per al·legat ho ampliareu al Notícies Migdia. Montse Valls, gràcies.
0: A vosaltres.
1: Repassem a l'actualitat esportiva. El Barça arrasa a València, Víctor.
2: Vaya partidàs, mira. Sí. A l'any 85, la temporada 84-85, aquella que el Barça va trencar aquella mala ratxa de 9 anys sense, pràcticament 10 anys sense guanyar la Lliga, el Barça va jugar a València i sempre recordaré de petit que el va guanyar 2-5 fent una exhibició i l'endemà el titular del diari Sport era Terry Venables saca a passear sus tanques por València, fent una mica un joc de paraules amb el que va succeir a la ciutat, a la capital d'Altúria, durant el 23F. No? Doncs ahir va ser Hansi Flick i va treure a passejar els seus tancs per la ciutat valenciana, perquè l'exhibició dels Blaugrana va ser portentosa des del minut 1 al 90. Jo crec que el Barça va dominar totes les facetes, absolutament totes les facetes del joc, demostrant que ara mateix, en la situació en la que es troba, és molt difícil guanyar-lo. Val a dir, i no és que vulgui posar aigua al vi, però s'han de dir les coses tal com són, que fins ara s'han enfrontat a rivals en teoria de la part, bueno, en teoria no, de la part baixa de la classificació i en teoria assequibles. El València té una pinta segona divisió aquest any que flipes, que diria aquell, però després tu has de jugar d'aquesta manera i fer-ho bé, i el Barça ho fa i ahir va destrossar literalment un València que en cap moment va tenir cap mena d'opció ni tan sols d'apropar-se una miqueta en el marcador. 0-5 va guanyar l'equip blaugrana, per tant maneta a València, amb dos gols de Lamine Yamal, un de Fermín, un altre de Rafinha i un altre de Pedri. És impressionant, el Barça porta 4 partits de Lliga i ha marcat 17 gols. Molt i alguns deien
1: tres manetes,
2: que
1: no?
2: Sí, i deien que hem de fitxar un nou, hem de gastar 100 milions d'euros perquè no fem gols, perquè no tenim gol, perquè ens falta un davanter centre que faci gols. Doncs 17 gols en els primers 4 partits de Lliga és una autèntica bestiesa. En aquest sentit, Pedri va posar una miqueta de sentit comú i va recordar que, vale, que no s'ha fitxat un nou, a banda de Gabriel Jesús, ara en parlem, però diguem que no s'ha fitxat a Julián Álvarez, vaja, parlant clar. Però és que, clar, l'equip té molts futbolistes que poden marcar.
3: Siempre la gente quiere tener un delantero que meta 40 goles, pero creo que bueno, tenemos jugadores que pueden hacer ese trabajo, Rafinha, Lamín, Gabriel Jesús, Gordon, Adeyemi, tenemos mucha gente que puede jugar arriba, así que creo que gol no va a faltar este año. Bueno, siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero la verdad que es muy cómodo jugar con Rodri, es un jugador que defensivamente roba mucho, pocas veces ve perder un balón a Rodri, así que creo que nos vamos a entender muy bien, con partidos nos vamos a seguir entendiendo aún mejor y creo que va a ser espectacular.
2: Precisament Rodri va ser un dels protagonistes del partit per partida doble, sí. Primer perquè va ser titular per primera vegada amb la samarreta del Barça i jugant molt bé, es nota molt, és un futbolista que té una experiència molt dilatada al terreny de joc, interpreta perfectament el joc, té una lectura magnífica del que està succeint i és que costa la vida treure-li una pilota a aquest futbolista i en defensa treballa com el que més, i va ser un dels millors futbolistes sobre el terreny de joc, tot i que va protagonitzar l'aspecte més negatiu. Ell, com deia, ell no queria, no? Ell no volia, sense voler, li va donar un cop de colze a Eric García, que bueno, li va fracturar el nas al futbolista, al defensa de Martorell. Una altra vegada ja li va passar, recordaràs que durant
1: portava
2: un temps
1: la màscara,
2: va portar la màscara, doncs en tornem-hi una altra vegada amb la màscara, un Eric García que va haver de ser substituït per Jules Koundé. El Barça, doncs, queda ara mateix ja a la classificació de la Lliga com l'únic equip que ha guanyat tots els partits que ha disputat. És líder ara mateix a la classificació amb 12 punts, és a dir, absolutament ple de punts en quant a partits jugats. Segon és el sorprenent Alavés, que en té 10. I tercer i quart, el Reial Madrid, després de la seva ensopegada al camp del Betis. I precisament el quart és el conjunt verd-i-blanc, que suma 9 punts. Els dos equips estan tercer i quart amb 9 punts. L'Espanyol és 11 amb 4 punts.

0: després d'haver un empat i gràcies al camp de Cornellà al Prat ahir, un partit bastant ensupit on veritablement l'equip blanquiblau no va estar gaire fi, porta ja, bueno, si hagués perdut era la tercera derrota consecutiva. Almenys va salvar un punt amb aquest gol de Marcos Fernández que es va aconseguir en l'últim minut del temps afegit. El segon temps hi va haver la jugada més polèmica que va determinar el desenvolupament del partit al minut 10, l'expulsió de Sangante, jugador del Sevilla, quan marxava sol un jugador de l'Espanyol. Per mi toca la pilota i per tant no és expulsió. Això va provocar les protestes i també l'empipament dels membres de la plantilla del Sevilla i també del seu entrenador, de Luis García, que va encarregar durament contra l'àrbitre. En aquest sentit, Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, que complia 100 partits amb la banqueta blanquiblava, va posar una miqueta de sentit comú i admetia, doncs, que això dels àrbitres al final ens està tornant bojos a tots.
1: Hay tantas situaciones que se arbitran tantas veces. Yo sé que en teoría se hace para que sea más justo, pero es lo que te digo, que al final nos lo tienen que los criterios sean iguales, es lo que te digo, que las acciones no se piden diferente. Entonces, cuando viene el jaleo, y es lo que imagino que Luis se refiere por eso, porque la situación de la expulsión creo que es clara, por mucho que aunque toque el balón, toca al jugador, creo que es clara, pues si no Roberto se queda antes de Blanco Dimos. Y después las situaciones de los goles, pues ya lo ha dicho Francesc antes, son situaciones muy similares y se arbitran de manera diferente. Yo entiendo que es difícil pitar y a veces yo creo que al árbitro le tienen que ayudar también.
0: Doncs el que va succeir va ser que el Sevilla es va quedar amb 10. Tot i així, els andalusos van avançar el marcador amb un gol d'Estasin, però, com deia Marcos Fernández, en l'última jugada del partit va establir l'empat a un definitiu. Hi ha més lliga en el dia d'avui, perquè no paren de jugar-se partits. De fet, es tanca avui la quarta jornada a primera, amb dos partits. A les 7 el Getafe rebrà el Celta de Vigo al Coliseum, i més tard, a 2:15, l'Elx s'enfrontarà a la Reial Societat a l'estadi Martínez Valero. També s'abaixa el taló avui a la jornada 4, segona divisió, amb protagonisme català, perquè el Centre d'Esport Sabadell juga a 9:15 contra el Còrdoba, la nova Creu Alta. Els vallesans, recordem, són 12ens amb 5 punts, mentre que els andalusos són 19ens amb 3. I tancant ja la plana futbolística, també es posa a punt i final a la jornada 2 de la Lliga F. Hi ha un partit avui pendent, a la 8:15. El jugaran el Granada i la Reial Societat en terreny nazarí.
2: Vinga, anem ara amb més apunts de l'actualitat esportiva.
0: Dues cosetes et porto. En futbol sala, derrota del Barça no va poder ser a la final de la Supercopa d'Espanya. Es va quedar sense aixecar el títol l'equip de Javi Rodríguez, i és que va perdre contra el Pozo Murcia en un partit molt emocionant. Al final es van imposar els murcians per 5-4, per resultat molt ajustat. Partit que es va disputar al Palau Blaugrana i que va significar, doncs, que l'equip blaugrana s'alienés al primer títol de la temporada. N'hi haurà més, n'hi haurà molt més. A més, recordem que el Barça torna a jugar a la Champions després de dues temporades sense fer-ho. I avui es tanca la primera fase del Mundial de Bàsquet Femení, que s'està disputant a Alemanya. Hi ha un fotimer de partits, perquè de fet alguns comencen ara al migdia, però ens centrarem al de la selecció espanyola, que juga quan faltin 10 minuts per les 6 de la tarda contra Japó. A la mateixa hora es disputarà l'altre partit del grup entre Alemanya i Mali. I per acabar, simplement com a tastet, recordem que estem entrant en una setmana molt especial, i és que és la setmana que torna la Champions masculina.
2: Dimecres,
0: fixa't,
2: no?
0: Que fa 4 dies sembla que havia acabat amb aquella victòria del PSG a la final. Doncs hi ha partit ja des de demà. De fet, demà ja juga el Madrid, juga l'Atlètic de Madrid, juga el Villarreal Real, però el Barça ha començat aquest matí, de fet està entrenant ara, si és que no ha acabat, el partit del proper dimecres a partir de 6:45 de la tarda. Compte que és l'home, que és l'hora del berenar. Juga el Barça contra el Feyenoord a l'estadi del Camp Nou, debut de l'equip blaugrana en la present edició de la Champions.
2: Víctor Lozano, gràcies. Fins demà.
0: Demà més i millor, gràcies.
3: Això és la ciutat.
4: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
2: Venim d'un cap de setmana de calorada de ple estiu i, tot i que avui dilluns s'espera una petita treva, la cosa no anirà pas de baixada. El mes de setembre podria tornar a ser de rècord, i és que ja venim d'un rècord a l'agost i una altra al juliol. Algunes estacions han superat la seva temperatura màxima absoluta de setembre durant diversos dies consecutius. L'Observatori Fabra de Barcelona porta tota la setmana passada marcant rècords de temperatura al punt més àlgid de la capital catalana. A més d'un segle de registres, dimecres s'arribava als 33,6 graus, superant un rècord que en resistia des del 1983. Però només dos dies després, divendres, el termòmetre encara s'enfilava més, 34,1 graus, nou rècord absolut de temperatura en un mes de setembre. I arribem aquí després d'un estiu que també ha deixat una dada especialment preocupant, i és que s'han registrat 1.835 morts atribuïbles a l'excés de temperatures a Catalunya entre el juny i l'agost. Javier Martín Vide, catedrático de Geografía Física de la Universidad de Barcelona y director del Observatorio Fabra. ¿Qué tal? Muy buenos días.
5: Hola, buenos días.
2: Profesor, empecemos precisamente por su casa, por el Observatorio Fabra. 34,1 grados un 4 de septiembre y un récord que había resistido desde el 83 del siglo pasado. Cuando un climatólogo ve caer un récord de una serie de más de un siglo, ¿qué piensa, qué ve y hasta qué punto es excepcional?
5: Pues mire, Miriam, tenemos que actualizar ese dato porque el sábado, al día siguiente de ese récord, se volvió a batir. Y el sábado registramos en el Observatorio Fabra 35,5, una temperatura altísima, nuevo récord para un mes de septiembre. Lo que pensamos es que estamos dentro de este fenómeno, este hecho ya real, con constatación clara con los datos del cambio climático, del calentamiento global, y no solamente va aumentando la temperatura media de nuestros observatorios, de todos los países, de gran parte del planeta, sino que además también las temperaturas máximas absolutas son cada vez más, diríamos, vulnerables, porque son batidas con mucha frecuencia. Uh-huh. Esos registros absolutos muy llamativos así son. Este mismo año, en el propio Observatorio Fabra, el 8 de julio, alcanzamos 40,9. Vale. Y este récord de 40,9, casi 41, se había batido en solo dos años, porque dos años atrás, en 2024, Barcelona, en el Observatorio Fabra, llegó por primera vez a esos 40 grados redondos. Bien, es una manifestación más muy llamativa del proceso de calentamiento global.
2: Claro, estamos cansados ya de escuchar récord, cada día, ¿no? Vamos batiendo récords. No sé si esta va a ser la tónica a partir de ahora.
5: Sí, porque no significa que el próximo verano pueda ser tan, diríamos, agresivo para nosotros y para nuestra salud, o la salud sobre todo de los mayores, de las personas más vulnerables. Es posible que el verano de 2027 no tenga las características de este larguísimo verano que todavía dura de 2026, pero con los dientes de sierra característicos, sí que la temperatura va a continuar aumentando, por lo menos durante unas décadas, y van a seguir batiéndose esos récords de temperatura máxima. Igualmente con las temperaturas mínimas, que a veces olvidamos. Este año también se ha batido en Barcelona, en el centro de la ciudad, en observatorios como el de Barcelona Raval, del Servei Meteorològic de Catalunya, el número de noches tórridas, que son aquellas en las que la temperatura queda por encima de 25 grados, 25 o más. Ya hemos registrado nada menos que 60. Y el anterior récord de unos años atrás estaba cercano a las 40, 39 noches. Se ha batido con una gran diferencia. Por lo tanto, no solamente el calor ha sido palpable, lo hemos sufrido de día, pero también, sin duda, de noche.
2: Claro, de hecho los datos hablan de 2,5 grados por encima de lo que es habitual, y entiendo que esta cifra es preocupante, ¿no, profesor?
5: Es mucho, sí. Es un valor, en promedio, es un valor muy elevado, preocupante, tal como usted muy bien dice, y deberemos adaptarnos a estas nuevas condiciones, uh-huh, que año tras año pues están siendo cada vez más duras, más severas para nuestra vida, para nuestras actividades, nuestro desenvolvimiento diario.
2: También estamos notando, pues eso, que estamos en septiembre, no vemos que el verano esté próximo a acabarse de momento, y luego ya de repente empieza el frío, un frío intenso.

0: I el 1982, és a dir, uns quants anys més tard, amb la reorganització dels números de línies i canvis de nom d'estacions, doncs va adoptar el nom actual de Jaume I. Una estació que entre el 2017 i el 2019 es va reformar, li van canviar la cara. Amb una inversió de 4 milions d'euros es van renovar els dos vestíbuls i es va fer un nou tram d'escales al vestíbul del carrer Argenteria, a banda de la instal·lació de l'espai del cap d'estació, la renovació de les màquines validadores, recreixement d'andanes i instal·lació d'un ascensor a cada vestíbul de l'estació. Amb aquesta renovació, l'estació va quedar tal i com la coneixem ara. Doncs, des d'aquesta parada de Jaume I, de la línia 4 del metro, el que hem de fer per arribar a l'espai Brossa, doncs és ben senzill. Sortir per la boca del carrer Argenteria, al costat Besòs de la Via Laietana, perquè ens entenguem, i recórrer, caminant, al carrer Princesa, són uns 100 metres aproximadament, fins a arribar a la confluència amb el carrer Flassaders, un carrer estret però molt maco, on es troba aquest espai Brossa.
1: Doncs ens quedem amb aquesta línia 4, aquesta estació de Jaume I, per començar aquesta nova secció. De seguida tornem amb tu, Gerard, a l'espai Brossa, per saber què hi fas allà. Fins ara.
0: Vinga, fins ara.
2: A Onda Cero, la ciutat.
3: Para actualizar el equipamiento y la tecnología de tu empresa, lo mejor es alquilar. Podrás usar los recursos de tesorería en otras áreas importantes de tu negocio. Así puedes estar actualizado y renovarte sin preocuparte de perder la liquidez de tu empresa. Recuerda, alquila tu equipamiento y tecnología. Infórmate en grenke.es.
4: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Estic convençuda que la setmana passada vau trobar a faltar una de les seccions més estimades d'aquest programa, que és Secrets de Barcelona. No patiu, perquè seguirem descobrint una temporada més tot el que amaga la nostra ciutat, amb aquesta petita diferència, que no ho farem els divendres, sinó que ho farem els dilluns per començar la setmana. I, com sempre, doncs ho farem de la mà del Xavi Casino. Xavi, què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: Com ha provat l'estiu?
5: Bé.
1: Sí? Va, amb què comences la temporada? No em portes per començar?
5: Doncs mira, anirem al parc de la Creueta del Coll.
1: Molt maco, molt bé.
5: I et posaré un nom sobre la taula que, sens dubte, em podràs dir moltes coses. Pepita Pardell.
1: Et podria dir moltes coses perquè ho he llegit, però jo no sabia qui era Pepita Pardell, amb la qual cosa, il·lumina'ns.
5: Val, doncs donaré una pista als oients, perquè Walt Disney.
1: Ostres, què té a veure Walt Disney amb
5: Pepita perquè, mira, Pardell? Pepita Pardell va ser una dona que, des dels anys 40 fins als anys 90, va dedicar la seva vida a l'animació, als dibuixos animats. I podem dir que era la Walt Disney de Barcelona.
1: Anys 40, una dona.
5: Anys 40, una adolescent.
1: Ah, doncs mira, pitjor m'ho poses. Em sembla meravellosa la història de la Pepita.
5: Sí, la història... I anem al parc de la Creueta del Coll, perquè allà, a una de les entrades, a la part baixa, hi ha un espai que fa com una plaça, i allà, a una paret, hi ha un mural amb un retrat seu, diu Pepita Pardell. Aleshores, en el barri, home, és més o menys coneguda perquè tota la vida va viure allà i la gent que s'ha dedicat al cinema d'animació, sobretot, la coneix perquè és una de les grans pioneres, però el gran públic no ho coneix, no la coneix. I, per tant, val la pena explicar una mica la seva història.
1: Vinga.
5: La Pepita era la filla d'un matrimoni que tenia actituds artístiques, que es dedicava una mica al món de l'art, en diferents activitats, i ella doncs tenia una certa habilitat per dibuixar i ho feia molt bé. I aleshores tenia només 13 anys quan van a veure Blancaneus, que acaben d'estrenar. Llavors, clar, els dibuixos en moviment, es va obsessionar amb allò i va decidir que els seus dibuixos d'alguna manera es tenien que moure. I aleshores, al cap de poc temps, 3 anys després, la seva mare li va dir, la va portar, de fet, a uns estudis que havien obert anant al barri del Coll, Baguet i Blai, que estaven preparant, buscaven dibuixants per l'equip de producció del que va ser la primera pel·lícula espanyola d'animació, Garbancito de la

0: i cap allà va anar la Pepita. I no va passar les proves, perquè resulta que clar, aquests dibuixants tenien que pintar sobre celofany i ella no estava
1: acostumada
0: a treballar amb això. Però alguna cosa deurien veure's a l'estudi, perquè malgrat no va passar les proves, se la van quedar i van començar a encarregar feines que ella podia fer i així que anés aprenent. I així ho va fer. Doncs després de participar d'una manera amb el Garbancito, l'any 48 va participar a la, també a la segona producció de dibuixos animats d'aquest país, a Guerres Vacaciones, i el 52 a una tercera, es deia Sueños de Taipi, que va ser un fracàs comercial i van haver de tancar els estudis. Bé, als anys 60 va poder tornar a l'animació amb uns altres estudis, Buc San Juan, que es dedicaven a la publicitat. I va estar molts anys treballant, produint spots per televisió i també per cinema de dibuixos animats. I fins que va acabar treballant amb Robert Balzer, que poca gent coneixerà pel seu nom, però va ser el productor que s'havia instal·lat a Espanya, que va fer la pel·lícula Llego Submarín dels Beatles.
1: Ostres, Toni.
0: Llavors va treballar per ell, sobretot per produccions nord-americanes, i l'any 75 va fer el que es pot considerar el projecte més important de la seva carrera, el curtmetratge d'animació La doncella guerrera, que potser alguns ja hem vist aquest. Després va participar en Desperta Ferro, que va ser el primer llargmetratge d'animació en català, i el 93 doncs, ja es va jubilar just en el moment en què arribaven els ordenadors a fer-se càrrec de tota la producció d'aquest gènere. Sí. Va morir el 2019, als 91 anys, i amb una certa discreció, perquè ella, com ens podem imaginar, tu ho has apuntat al principi, ella va patir una certa invisibilitat pel fet de ser dona. Hi havia gent que no portava bé que una dona els manés en aquest estudi. I, bueno, i ella ho va patir. Afortunadament, té una neboda, la Marta Pardell, que ha estat la que ha portat anys intentant buscar un espai i convèncer l'Ajuntament perquè posés el nom de Pepita Pardell a un espai i ho va aconseguir. Aquest mural és molt interessant perquè al final incorpora una frase que la Pepita va escriure una vegada, que diu, alguns es poden sentir identificats, eh? Diu, soc rara, molt rara, beneïts siguin els meus pares que m'han fet rara. Bé?
1: Quina gran frase, eh?
0: Que sí? Doncs pues estan allà al peu del seu retrat, magnífic, i crec que és una bona oportunitat de que anem allà, ho veiem, i sapiguem que és a Walt Disney de Barcelona.
1: Mira, la Pepita Pardell té la seva homòloga, podríem dir, en... bueno, hi ha un llibre que es diu Tota una vida per recordar, de la Núria Prades, que va guanyar el Premi Ramon Llull ara fa uns anys, i ens parla de la Sophie Simons, que és una noia, una mica com la Pepita, una noia de només 16 anys que va deixar la família a Nova York l'any 32 per anar a Los Angeles, precisament, per treballar, no?, com a animadora de dibuixos als estudis Disney. O sigui que és... Tampoc ho deu tenir
0: aquí
1: fàcil. I nosaltres fent aquí ràdio i mira... Més fàcil perquè tenim els ordinadors, intel·ligència artificial,
0: sí, ja
1: elles
0: tenim.
1: No, eh? Tota,
0: ja ho tenim
1: tota
0: integrat.
1: Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta, el Xavi Casinos. Xavi, moltíssimes gràcies per estar una temporada més amb nosaltres.
0: Vinga, gràcies a vosaltres.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Doncs volem saber què faríeu si us diguessin us queden 90 minuts de vida. Escoltem què és el que faríeu vosaltres.
3: Hola, família.
1: Hola.
3: Ostres, és collonut, eh? Que et donen 90 minuts i se'n va tota la merda. Home, doncs tots junts. Amb la parella, amb la família, tots junts. Que és el millor, el que desitges, estar rodejat de les persones que t'estimes. I en aquest cas, el meu gat també, claro, por supuesto. Dels animals i les persones que et rodegen i t'estimen. I de vosaltres, si fos possible en aquell moment, una abraçada.
4: Hola, jo un dia paseando por Playa de Aro vi una frase que me encantó y que ahora, haciendo memoria, la he vuelto a recordar, que decía que el fin del mundo me pille bailando. Creo que es una forma bien bonita. Y aparte, una canción muy bonita también de Sabina.
1: Preciosa.
4: Un abrazo para todos.
1: Un abrazo.
5: Bon dia, amics. Hola. Aquesta pregunta té una mica de sentit, si fora solament en el meu cas, seria com una eutanàsia voluntària. Per tant, estaria acompanyada de tots els que m'estimen i que jo estimo. I si fos el dia d'avui, complicat ja tindria. Hauria de deixar missatges de veu. Si fórem tots, bueno, una festa ben gran.
1: I tant.
5: I sortir i gaudir d'aquells últims minuts. Espero que quan arribi el moment, sigui com sigui, el traspàs sigui bo. Que tingueu un bon dia.
6: Hola, bon dia. Hola. Ens ho poseu difícil, per començar molt. La setmana. Jo crec que de pena no podríem comilona i tot això. Jo crec que amb petons i abraçades ja n'hi hauria prou. Adéu-siau.
1: Doncs vinga, va,
7: seguim. He dit una cosa, Míriam, que és que abans de reservar, avui que parlem del temps, un minut, al final, abans de dir la paraula del dia, un minut al final del programa, perquè l'Olga de Rubí ha enviat una esmena sobre la seva nota de veu.
1: Vale, l'escoltarem. Seguiu enviant les vostres al 676-76-0908.
2: La Ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Doncs, com explicàvem fa uns minuts, avui estrenem la secció de l'excursió visitant l'Espai Brossa i ens faltava explicar-vos el motiu. Gerard, a veure, per què visites avui aquest espai?
8: Doncs mira, si et sembla, abans d'explicar-te el per què ens trobem aquí, expliquem una mica com anirà l'excursió d'avui, perquè no serà en format habitual.
1: Vale.
8: I és que la d'avui serà una excursió doble,
1: vale.
8: Podríem dir. Cap al final de l'excursió coneixerem més a prop aquest Espai Brossa, Centre de les Arts Lliures i també la Fundació Joan Brossa, però és que aquest espai ha acollit fa uns minuts la presentació de la 25a edició de la Gala Catalunya Aixeca el Taló, l'esdeveniment que celebra cada mes de setembre i que serveix per inaugurar una nova temporada teatral a Catalunya, tot plegat organitzat per ADETCA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya. La presentació s'ha fet a l'Espai Brossa, però hem de dir que l'esdeveniment, la gran gala, podríem dir, es celebrarà aquesta nit a partir de les 9 de la nit, ben a prop de la ràdio, el Gran Teatre del Liceu. I com que tot el que estem parlant organitza ADETCA, doncs l'encarregada de fer aquesta presentació ha estat la seva presidenta, Isabel Vidal, que ha fet balanç del que ha estat la temporada que hem deixat enrere, confirmant que s'ha batut el rècord d'assistència a Barcelona per tercera vegada consecutiva.
1: Bona notícia,
8: amb, sí, i tant, amb atenció, 3.176.328 espectadors i 103 milions d'euros de recaptació. Això suposa un 9,5% més que la temporada passada. L'ocupació mitjana ha crescut més de 3 punts, fins a un 67%, i atenció a la xifra, 1.289 espectacles i 13.196 funcions només a Barcelona. També travessen un gran moment de salut les sales, de fins a 200 localitats, amb 421.865 espectadors, un creixement, en aquest cas, del 13%. Pel que fa a la qüestió de la llengua o l'origen, el 58% de les produccions han estat de producció catalana i el 41% han estat en llengua catalana, el 32% en castellà i, atenció, el 27% en altres llengües. Una altra gran novetat ha estat que per primera vegada disposem d'una radiografia global d'arreu de Catalunya, no només de Barcelona. Aquí hem tancat temporada amb 4.081.780 espectadors, amb una recaptació de més de 115 milions d'euros i una ocupació del 67%. Amb aquestes dades, doncs, tot això ens deixa la imatge de que Barcelona, evidentment, concentra la majoria de representacions teatrals. Vidal explicava que els millors mesos a les sales han sigut el gener i el març, aquest darrer afavorit per la campanya Cap Butaca Buida, que cada any és un gran èxit. Aquest acte de presentació l'ha tancat el vicepresident d'ADETCA, Toni Albà d'Alejo, que és l'encarregat d'organitzar l'acte Catalunya Obre el Taló en cadascuna de les seves 25 edicions. Albà d'Alejo ha explicat que enguany el que tenen preparada és una mena d'obra de teatre musical que repassarà la història més recent de Barcelona i de Catalunya en aquests darrers 25 anys. Per tant, pinta molt bé l'acte d'aquesta nit. El Teatre de Catalunya, doncs, que ha donat el tret de sortida a una nova temporada, un tret de sortida que, recordem, s'escenificarà, mai millor dit, aquesta nit a partir de les 9 al Gran Teatre del Liceu.
1: Doncs un cop que ja sabem què ens espera aquesta temporada dels teatres catalans, coneixem, si et sembla, l'escenari que ha acollit aquest primer acte de presentació, com dius, el gran acte es farà aquesta nit al Gran Teatre del Liceu, però fa una estoneta que s'ha presentat aquesta nova temporada a l'Espai Brossa.
8: Sí, on es respira molta cultura, molt teatre i molta creativitat. Un espai Brossa, que és un espai cultural i multidisciplinari de Barcelona dedicat

dedicat a la creació contemporània i l'experimentació que, a més, pretén conservar i reivindicar el llegat del poeta i artista Joan Brossa. I qui millor ens pot parlar d'aquest espai i de la Fundació Joan Brossa és la seva

0: trobem que, tot i que a vegades costa més convocar la gent perquè no saben on som, sí que és veritat que creem en la nostra pròpia comunitat.
1: Gran dada la de les sales de fins a 200 butaques, eh? El mal anomenat petit teatre és més gran, sí, que mai, eh?
0: Sí, correcte, exacte. Estem redimensionats, però no deixem de tenir com una dimensió important. Sí.
1: L'Espai Brossa, la casa de la Fundació Joan Brossa, ha estat l'escenari d'aquesta presentació i per això volem conèixer un equipament i una entitat que, tot i ser un gran actiu per la cultura catalana, potser no són tan coneguts pel gran públic, no? Explica'ns una mica com i quan neix la Fundació Joan Brossa i per què Brossa és qui posa el nom a aquest espai, o a la Fundació, millor dit.
0: La Fundació neix amb la mort del poeta, que va deixar un gran llegat, material i immaterial, sempre ho diem, i Pepa Llopis va fundar aquesta fundació. Ella és una activista, era activista cultural, i també la parella i la que va acompanyar a que Brossa pogués posar la seva obra a les galeries i després als museus. Amb la qual cosa estem parlant d'un tàndem molt important, que és, sí, és el poeta amb la seva obra, però també és la persona, Pepa Llopis, que es dedica a posar una mica d'ordre i a intentar que algú posi diners per poder mantenir aquesta obra viva i en conservació. Clar, aquí hi ha una llarga història. Després el MACBA pren aquesta obra, que no deixa de ser de la Fundació Joan Brossa, però per tenir-la amb cura, per tant, l'obra de Joan Brossa està al MACBA conservada, catalogada i tot plegat. I després, anys més tard, no és fins al 2021, de fet,
1: Déu-n'hi-do,
0: que comença a néixer el que en diem el Centre de les Arts Lliures de la Fundació Joan Brossa, dins el qual hi ha dues herències. Les arts visuals, que és tot allò que podríem dir que aprenem més de Pepa Llopis, de tot el que ella es va assegurar que quedés per la posteritat, que ho dirigeix la Maria Canelles, tota l'activitat en relació, i després arts escèniques, que és d'on ve l'Espai Brossa, com dieu, que és allò que va encetar Bonin i Julve, el que era la Brossa, la Seca, i és una herència que aprenc més jo. Amb tot plegat, per tant, jo tinc doble herència, sempre dic, soc la part de Brossa i la part de Bonin, que per mi també va ser com una influència dins el món de les sales alternatives i d'una altra manera d'entendre el teatre.
1: Estem parlant de grans artistes, estem parlant també d'una gran entitat i tot això necessita un gran edifici que a més té un gran valor històric, no? Explica'ns una mica d'aquest edifici.
0: Correcte, hi ha un moment que a la Seca, l'Ajuntament de Barcelona, en el Bonin i el Hausson, els diuen, teniu aquest espai, podeu sortir de la sala de 60 localitats que ja teníeu abans a la Llada Vermella, i els passa aquí, a l'edifici de la Seca, que és una antiga fàbrica de monedes. I per tant sempre diem que ens fa molta gràcia perquè gestionem una herència, un patrimoni de Joan Brossa dins un espai que també és patrimonial i es crea com una matriusca sobre aquest patrimoni, què vol dir, què fem amb ell i quina vida li donem.
1: Estem parlant d'un centre en el que, com bé expliqueu vosaltres mateixos des de la Fundació, es transgredeixen les arts, una expressió que a mi m'encanta. És un centre d'experimentació cultural i creació contemporània, és d'alguna manera la incubadora del que és tota la cultura, no?
0: Correcte, sobretot perquè també agafem el mandat de l'Ajuntament, que és quan ens posa com a fàbrica de creació aquest conjunt d'espais, com ja sabeu, de diverses arts, en les quals hi ha una línia d'experimentació que és fonamental per tal de, com nosaltres diem, redefinir constantment què entenem per art, i més específicament teatre, música, el que vulguem.
1: Míriam, t'escolta la Georgina.
2: Hola, Georgina, què tal? Bon dia.
0: Bon dia.
2: Acabem de conèixer a grans trets quina serà la programació teatral a Catalunya i per tenir una mostra del que es fa a la Fundació Joan Brossa, què hi podem trobar? Quina és la vostra programació?
0: La programació, mira, nosaltres tenim tant un teatre de text més com experimental, que diguem, que és poc convencional en el sentit que no hi ha línies dramàtiques òbvies. Torna l'Eixi, que és un espectacle que vam tenir l'any passat, dirigit per a tres bandes, i al qual retrobem l'esperit de Chekhov en versió de teatre de titelles, conferència performativa i dansa clàssica. És una bogeria en la qual a tres bandes i Albert Pérez Hidalgo, el seu intèrpret principal, posen en joc què heretem de Chekhov i per què sempre l'hem de dirigir d'una manera tan convencional o potser inclús burgesa. També tenim un tipus de teatre, trobarem a Ivan Morales, per exemple, que després de molts anys no venia a la Brossa, va fer ser d'un lugar en època Bonin, i el tornarem a tenir aquí, aquesta vegada ell estarà en escena, i tindrem també coses tan... Montse Triola, que la coneixerem molts com productora d'Underground, però

0: També una cosa que nosaltres reivindiquem és trobar grans trajectòries que estan en contacte amb el teatre però no sempre les veiem tan visiblement i per tant la Brossa també vol rescatar aquestes figures perquè facin les seves pròpies peces. En aquest cas Montse Triola parlarà al voltant de l'univers de la Factory d'Andy Warhol i moltes altres coses. També estem en col·laboració sempre estreta amb el Festival Grec i el Festival IF Barcelona, que és el Festival de Teatre, Objectes i Titelles, Teatre Visual, sempre per adults, el qual també ens sentim casa per intentar com reivindicar un tipus de teatre que potser no és tan popular o comú dins les nostres cartelleres, però que nosaltres defensem. És molt Brússia, de fet.
1: Georgina, potser la gent s'està preguntant com és la tasca d'una directora d'arts escèniques. Explica'ns una mica quin és el teu dia a dia i quins criteris segueixen per fer tota aquesta programació.
0: El dia a dia és llegir molts projectes que t'arriben. De tots aquests projectes també fer reunions amb els artistes, fer reunions amb les administracions per aconseguir més finançament també, o com a mínim instal·lar-lo, intentar que no es mogui i treballar sobre economies una mica segures. També sobre aquesta quantitat de dossiers que t'arriben és molt important establir línies artístiques clares i sent un espai alternatiu amb l'avantatge de que pots fer coses que en altres espais no es fan. I això una mica t'avala, per molt que sigui arriscat, però alhora mateix marques la línia i la personalitat d'aquest centre. En el meu cas, venint d'aquesta herència, Joan Brossa, és el que dic. Sempre intentem com que la definició de teatre es vagi com posant en dubte només per assegurar-nos que està viva, que hi ha gent que fa propostes noves, a vegades amb herències antigues, però que no deixi d'anar regenerant com el teatre més establert. Intentar com qüestionar què entenem per teatre, però no deixar de jugar i d'aportar coses que no són gens críptiques. Però és molt important, sobretot en el cas de la Fundació Joan Brossa, en la part d'arts escèniques, mantenir una línia com alternativa al teatre que veiem habitualment.
1: Clar, estem parlant molt d'art transgressor, fins i tot d'art que incomoda, però precisament això és el que ha de fer l'art, no? Ens ha d'incomodar una mica i fer-nos pensar.
0: Sí, per mi l'art és l'alternativa a tot. És l'alternativa al que entenem per societat, és l'alternativa al que entenem en política, és l'alternativa al que entenem a casa, és on res és fixa i per tant tot és possible i és un mirall en el qual fem servir de prova, d'assaig, per intentar després aplicar a la societat, a casa, en altres espais. És com per mi una sala d'assaig gegant on tot és possible sense prendre mal i és un espai meravellós.
1: Georgina Oliva, directora escènica de la Fundació Joan Brossa, moltíssimes gràcies per descobrir-nos aquest gran equipament i aquesta gran entitat cultural aquí a Barcelona.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gerard Sand, amb el suport tècnic de l'Ivan Gustems, moltíssimes gràcies també a tots dos. Us espero d'aquí una estoneta aquí a l'estudi.
2: Fins ara. Vinga, fins ara.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: És la pregunta que avui estem traslladant a l'audiència del programa. Què faríeu si algú us digués que us queden només 90 minuts de vida? És una pregunta molt difícil de contestar, o potser no. A què dedicaríeu aquest temps? Amb qui voldríeu passar-lo? Què deixaríeu de fer immediatament? Perquè ja seria una cosa sobrera a la vida. Bé, tot plegat és el que planteja l'espectacle que torna al Teatre Barceloní de la mà d'un home que aporta una relectura d'una obra que no mora amb el pas del temps.
4: És l'espectacle que Quim Masferrer va estrenar ja l'any 2012 al Festival Temporada Alta i que ara recupera amb una mirada renovada, més madura, més precisa. 15 anys després, aquell monòleg sobre la fragilitat humana, la finitud i la manera com aprofitem o desaprofitem la vida torna als escenaris. I ho fa el Teatre Borràs de Barcelona a partir d'aquest dimecres, 9 de setembre, abans d'iniciar una gira que el portarà per Catalunya, encara que ell sempre que allà on vagi ja sap que és el foraster.
1: Quim Masferrer, què tal? Molt bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: A veure, això que passarà és ben curiós. Recuperes una obra que parla del pas del temps i que obliga a ser renovada i també a fer un camí d'introspecció personal per veure com li ha caigut a un mateix el pas inexorable del temps, no? Què t'ha fet pensar que havia arribat el moment de recuperar-la?
5: Doncs mira, precisament ara que fa 15 anys que la vaig escriure, un dia netejant l'escriptori de l'ordinador, això que tenim sempre tots pendents i que de tant en tant convé fer, i vaig veure l'espectacle a temps, i vaig tornar-hi a entrar, i me'l vaig tornar a mirar. I vaig dir, ostres, però si té una vigència brutal. De fet, és un espectacle que parla d'un tema ancestral, com és el temps.

0: Sempre la humanitat hem estat al pas del temps, on venim, on anem, quant temps ens queda. I em va venir molt de gust, i jo, que sóc amo del meu temps, dic, ostres, torna'm a fer aquest espectacle, fem una reposició, netegem-lo una miqueta, l'actualitzem i tornem a fer-lo. I d'aquí ve d'aquesta cosa de voler... que te n'adones que és un tema que és absolutament vigent sempre, perquè tots estem atrapats pel temps, i que aquesta pregunta que has llançat a l'audiència, que no sé si algú que s'atreveix a respondre de què faries si et quedessin només 90 minuts de vida, això no caduca. És a dir, és una pregunta que la tenim sempre, sempre vigent. I aquesta és la història de l'espectacle Temps. Tornem-la a fer. Va, vinga, som-hi. Com ha passat el pas del temps l'espectacle Temps? Anem a veure-ho.
1: Tu dius que aquesta no és una repetició, ho dic perquè hi ha algú a l'altra banda de la ràdio dient aquest paio només fa que repetir obres. No, no és una repetició, és un retorn conscient.
0: No,
1: així què
0: vols dir, aquest paio només fa que repetir obres? No ho havia fet mai.
1: Ja, per això ho dic. Però...
0: Serà que no hem repetit Shakespeare? Serà que no hem repetit Maricel? Oh? Ui, no,
1: per tant,
0: contrari.
1: Què hi haurà de diferent en aquest temps del 2026 respecte a aquell que es va estrenar?
0: El pas del temps. És a dir, en Quim Mas Ferrer és 15 anys més gran, 15 anys més d'experiència, 15 anys més vell, segurament també un pèl més fràgil de quan va estrenar, que tenia molta més vigorositat i a nivell físic. I precisament aquesta ha estat una miqueta la raó de voler fer aquesta reposició, no? De dir, ostres, aquell mateix text, aquell que és absolutament vigent, perquè la temàtica és absolutament vigent, però 15 anys més tard de l'intèrpret i de l'autor, anem a jugar amb això. I evidentment s'ha fet revisió, clar, l'escenografia és nova, s'ha entrat a l'equip gent nova, però en canvi l'essència i el contingut passa a ser exactament el mateix. I l'intèrpret és 15 anys més gran. Bàsicament aquesta és la història. Però ja hem fet prèvies, i realment les sensacions són molt bones. I molta gent, és que és un espectacle que a mi molta gent em deia, ostres, per què no el tornes a fer? Perquè o jo me'l vaig perdre i me n'han parlat molt bé. I això és una cosa que m'ha anat com perseguint una miqueta durant aquests anys, i dic, ostres, doncs a mi també m'ha vingut moltes ganes de tornar-hi. Sí, tant que sí.
2: Clar, Quim, tu tens 15 anys més, però els espectadors també
0: sí.
2: Tenim 15 anys més.
0: Clar.
2: Això influeix, entenc,
0: sí.
2: No? A l'obra.
0: Sí, això farà que entrin espectadors nous, també, que 15 anys enrere segurament no anaven a teatre. Per sort, amb el meu espectacle Bona Gent, que porto més de 500 funcions, tinc em ve a veure un públic molt transversal, que segurament és la mateixa transversalitat que té el programa El Foraster, que m'agrada molt que em diguin això. És l'únic dia a la setmana que ens reunim tota la família al sofà, els nens, l'àvia i tots. I que et diguin això és molt maco.
2: Oh,
0: i per tant, doncs, si és veritat, els espectadors i les espectadores també són... també han passat 15 anys, i la veritat és que la sensació que tenim ara és que hi ha una àmplia majoria que té moltes ganes de... gent que havia viscut temps, l'espectacle Temps, o que no havien vingut, que tenen moltes ganes de formar part d'aquesta experiència, de veure aquest espectacle, que té una cosa que és molt bèstia, aquest espectacle. Parlem de la mort, però el que fem és celebrar la vida. I és un espectacle que parla de la mort amb molt d'humor. Perquè si té una cosa la mort és que ens iguala absolutament a tothom. És a dir, no hi ha un col·lectiu que no es mori en la nostra societat. Tots, rics, pobres, tots, del Barça, del Madrid, és que és igual, tots hem de passar per la mort. I llavors això fa que realment em puguis fer humor, perquè si només afectés un petit col·lectiu, dius, home, no ens podem posar amb els més vulnerables, que són els que es moren, no? Els immortals. No, aquí sí que ens iguala a tots. Per això és una tragicomèdia, perquè és... té un moment tràgic que parla també de la mort, però sobretot, parla molt d'humor de la vida, i tant.
1: I després que la mort, Quim, jo penso que té una cosa molt... té una part com hilarant, no totes, vull dir, però sí que sempre acaba havent-hi un moment d'humor al voltant de la mort, no?
0: Bé, la veritat és que l'humor és el que ens salva de moltes situacions. Moltes. I és veritat que la mort, tot i formar part de la vida, i és segurament el que dona sentit a la vida, el fet que ens morirem dona sentit que ara estiguem vius, i que moltes vegades la mort pot ser prematura i pot ser molt tràgica, però l'humor ens ha ajudat a la humanitat a poder tirar endavant. Fins i tot gent amb condicions molt extremes, de malalties terminals, que s'agafen a l'humor, o situacions molt bèsties de duresa personal, i gent que ha passat per aquestes experiències diuen, sort em vaig tenir de l'humor, de poder-nos enriure'ns de nosaltres mateixos i de les nostres situacions, no? I en aquest espectacle

0: També es toca això, també hi és això. Per això crec que els espectadors i els espectadors se senten molt interpel·lats, perquè és que és un personatge que li queda una hora i mitja de vida i veuen com mica en mica afronta aquest tram final de la seva vida, un tram final que, per sort, no sabem quan ens arribarà, no ens diuen quan ens queda de vida, per sort, a diferència del personatge, però que tots hi acabarem arribant, no?
1: Va, entrem a allò que es diu el torrón, perquè segur que tota l'audiència, que ja saps que li hem traslladat aquesta pregunta que farien si els hi quedés 90 minuts de vida, també volen saber què respondries tu.
0: Clar, és que jo us ho posaré molt fàcil, perquè és que si volen saber què és el que faria jo, m'han de venir a veure.
1: Clar,
0: aquest és l'esquer.
1: Doncs
0: clar.
1: Canviem la pregunta, Quim. Què és el que no faries? Sí.
0: Mira, passa una cosa, i això segurament la nostra audiència ho està pensant en aquest moment. I ho heu dit en la introducció, acertadament. És una pregunta que, si no t'hi trobes, no la pots respondre.
1: Clar.
0: Perquè és que no saps quins condicionants hi han, si la por t'ha invadit, que digues absolutament invadit per la por, i llavors la gent el que fa és fer supòsits. Oh, jo faria sexe, fins i tot frivolitzar. Jo faria una bacanal amb els amics. Oh, segur? Segur que realment, amb aquesta tessitura que se t'esmunya el temps de les mans, estaries amb ànims i condicions per fer tot això? Segur?
2: Jo menjaria.
0: Per tant, el teatre et permet això, et permet jugar. I el que he fet jo ha estat jugar. És a dir, com que no ho puc saber-ho si no m'hi trobés, gràcies al teatre he pogut jugar a veure què és el que faria. I això és el meu espectacle temps. En el meu espectacle temps jo explico què és el que faria en la meva darrera hora i mitja de vida.
1: Clar, és un espectacle, com m'explicaves, on l'humor és fonamental, però, ostres, sí, la gent deu sortir i que li queda una reflexió per endavant profunda,
0: Sí, em consta que sí, i això ja ho hem vist des de la primera gira que vaig fer amb aquest espectacle. Recordo que primer de tot intentaven respondre aquesta pregunta en la postfunció. Què faries tu? Què faries si et trobessis en la situació d'aquest personatge? Què faries si quedés només una hora i mitja de vida? Però per altre costat també la postfunció tenia una reflexió de dir, ostres, hem d'aprofitar el temps. Totalment. És a dir, el temps és que... El temps que, és, que no hi podem anar-hi a la contra... Sí, el tempo fugit, és a dir, és un tema ancestral, això. És a dir, perdoneu-me, és que la processó de verges, que data de fa més de 500 anys, ja tocava el tema del tempo fugit i del rellotge sense broques, que tots ens arribarà a l'hora, no? I llavors, en aquest espectacle passa una miqueta això, que la gent diu, ostres, és veritat, a vegades ens distraiem amb tonteries a la vida i no donem importància a les coses que realment ho són. Realment, he d'estar enfadat amb aquell amic perquè va dir-me allò. De veritat, que hem d'estar tant de temps sense dir-nos res? Ostres, la mort ens arribarà, d'acord, sí, però el temps no podem lluitar-hi. Per tant, aliem-nos amb el temps, que sigui el nostre aliat, fem les coses que ens venen de gust fer, deixem-nos d'estar de punyetes, de coses que no ens venen de gust fer, deixem-nos d'estar del què diran, quantes coses fem i deixem de fer pel què dirà la gent. Ostres, realment? I llavors totes aquestes coses la gent s'ho pregunten i està molt bé, m'agrada molt, I perquè tant. És el que jo vaig fer en el seu moment, preguntar-me totes aquestes coses, i tant.
2: El què diran és una llosa que pesa sobre els nostres caps, La culpa, totes aquestes coses, en fi. Estem davant d'una obra que interpel·la l'espectador, no només allò que fa el teatre habitualment, sinó físic, l'interpel·la allà al teatre i a més surten moltes preguntes, com deia la Míriam, del damunt. I aquí, diguéssim que al darrere hi ha aquest Quim Mas Ferrer del Foraster, que jo l'envejo moltíssim, perquè és un programa que m'encantaria fer.
0: Ai, gràcies!
2: I que a més que es fa de manera tan deliciosa que està molt ben fet. I m'imagino que de tota aquesta experiència que t'emportes de vida, d'haver parlat amb tantes persones anònimes, t'emportes també lliçons de vida i del temps, no? Del pas del temps. Alguna que recordis, alguna anècdota que recordis especialment que t'hagi colpit?
0: Clar, jo tinc la gran sort de conèixer moltíssima gent, de fet, de dedicar-me a conèixer gent. Quina professió tan maca, La meva professió és em dedico a conèixer gent. I d'aquí se'n deriven moltes coses. Quan coneixes a gent, aprens moltes coses, moltíssimes coses. Compartir és un verb que a mi em té absolutament atrapat. I llavors, evidentment, que m'han passat situacions en aquestes coneixences realment que són meravelloses, meravelloses. Però mira, ara parlàvem de la mort i per explicar-vos una situació, sense desmereixer a cap de les altres. Vaig conèixer un dia...

0: una senyora que tenia 90 anys que em deia que estava esperant la mort amb els braços oberts i que tenia ganes de morir-se, perquè ja en aquesta vida ho havia fet tot, ara es trobava bé, volia marxar bé d'aquesta vida, no quan estigués malament, i que ella cada matí, obria els braços dient: «Mort, vine'm a buscar, ja ho he fet tot aquí». És a dir, el meu marit ja va morir, tinc els fills grans, els nets grans, ara estic bé, visc sol encara, però és que vull morir estant bé. No vull morir quan, no, quan sigui dependent i quan m'hagin d'ajudar. I ho deia d'una manera que dius: «Ostres, que maco», perquè sempre estem acostumats a la mort, tenir-la com a tràgica, com a un final i com una cosa negativa, i ella em parlava com la mort, com l'episodi més bonic del final d'una vida. I vaig dir: «Oh, quina reflexió!». I aquesta senyora me la vaig trobar, que jo ja havia viscut l'espectacle a temps, i vaig dir-me: «Que xulo haver fet aquesta reflexió, no de la manera tan brillant com la va fer aquesta senyora, però jo haver-m'hi acostat una miqueta parlant de la mort, per tant, parlant de la vida». I el foraster té aquestes coses. Et troba gent meravellosa que són capaços de regalar-te moments com aquest que us acabo d'explicar.
1: I sense el presentador que té, no seria
2: Nada,
1: igual.
2: evidentment, no seria el
0: Ai,
2: mateix.
0: això ja no ho sé, pobre de mi. No, hi hauria tants forasters o tantes forasteres com presentadors i presentadores hi hagués. Suposo que cadascú hi posaria la seva part, clar que sí.
2: Recordeu, des d'aquest dimecres 9 de setembre, en Quim Masferrer estarà al Teatre Borrassà de Barcelona amb l'obra Temps, per fer-nos reflexionar sobre l'amor i sobre moltíssimes més coses de la nostra vida. Quim Masferrer, de veritat, moltíssimes gràcies i, com es diu al teatre, molta merda.
0: Gràcies i marxem sense que m'hagueu dit què faríeu si us quedés només 90 minuts de
1: Jo
0: vida.
1: Menjar, menjar, segur.
2: Mira, et diré el que m'has dit tu abans. Has d'escoltar el
0: Sí?
2: programa.
0: Exacte, correcte. Mira, aquí ho
1: Fins al
0: està.
1: final.
2: Recupera
1: Clar que
2: el
1: sí.
2: programa. Mira, el Robert ho ha dit, menjar. Ell
1: Menjar jo
2: menjaria.
1: sí, ho tinc claríssim. M'aniria ben
0: Sí?
1: menjat.
2: Jo estaria amb la família,
0: Ai,
2: tinc claríssim.
0: Morir fent la digestió, no sé si és una bona opció. Bueno, en fi.
2: Quim, una
0: Gràcies,
2: abraçada molt
0: bona
2: forta.
0: gent. Moltes gràcies, gràcies.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
2: Doncs una temporada més, els llibres no poden faltar a la ciutat, així que ja tenim preparada la Laura Garcia, periodista literària, fundadora de Book Life i l'encarregada d'ajudar-nos a gestionar les nostres emocions a través de la literatura. Laura, què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia, com esteu?
2: Molt bé,
4: jo molt
2: tu?
4: feliç. Jo superfeliç de ser aquí una temporada més amb tots vosaltres i de compartir, doncs, això, petites receptes literàries que ens ajuden en el nostre benestar emocional i que ens fan estar una miqueta millor.
2: Nosaltres encantats de que estiguis una temporada més amb nosaltres, així que tu diràs amb quina emoció comencem aquest curs.
4: Doncs mira, abans de començar amb les emocions, ho deia la setmana passada, vull animar els oients a que ens enviïn, doncs, si tenen alguna suggerència, si volen que parlem d'alguna emoció o estan passant per un moment vital, doncs, diferent, complex, de canvi, doncs serà fantàstic, perquè jo vaig treballant totes les emocions i tot el que a Book Life treballem, però a vegades també ens va molt bé que ens dieu la vostra, no? Que ens feu algun assessorament. Avui us parlo de coratge, perquè el mes de Book Life Inspira s'ha dedicat a aquest motor, a jo diria gairebé aquesta capacitat. I abans de començar a recomanar-vos llibres que poden potenciar el nostre coratge, m'agradaria fer una petita distinció del coratge i la valentia. Perquè és veritat que ser valent o ser capaç sempre d'afrontar les pors és una mica diferent al coratge. El coratge té més a veure amb la nostra part interna, amb qui som, com som, què ens mou, una part una miqueta amb l'ànima, no? Amb què ens defineix. I és molt important tenir-ho present, perquè la valentia és allò que ens fa reaccionar en un impuls, en un moment concret, i el coratge té més a veure amb com enfrontem les dificultats al llarg de la vida. Ho dic perquè està bé diferenciar una miqueta i perquè està bé també saber que el coratge el tenim tots, està dins nostre, el que passa que a vegades se'ns fa difícil fer-lo sortir. Però també és veritat que el coratge surt sovint quan més el necessitem. Deixeu-me que us defineixi breument què és el coratge i que, pels que no ho sabeu, us digui d'on ve, perquè em sembla molt bonic. El coratge és la capacitat de mantenir-se fidel als propis valors i actuar correctament fins i tot davant del dolor. És una força, aquella força que ens fa mostrar-nos tal com som, amb el cor obert, malgrat el risc de ser ferit o rebutjat. És la disposició a afrontar voluntàriament

0: situacions difícils, doloroses o incertes, creient que l'acte valent té un propòsit significatiu, o fins i tot és una veu interior que ens diu endavant quan tot crida a parar i que nosaltres, malgrat tot, continuem endavant. I és que la paraula coratge prové del llatí cor, que vol dir cor, com la seva paraula indica, i significa explicar qui ets amb tot el teu cor, i el coratge no és només enfrontar-se al perill, sinó viure'l amb autenticitat. El coratge no és l'absència de por, això és molt important, perquè sovint pensem, és una persona molt valenta, no té por, no. El coratge vol dir que malgrat la por, no ens deixem governar per ella i tirem endavant. Pot ser silenciós, no sempre és cridaner, no sempre les persones amb coratge demostren que són molt valentes, no? A vegades és llevar-nos quan tot ens pesa, demanar ajuda, dir que no, no? O quedar-nos quan tot ens convida a fugir. Tenir coratge, el que dèiem abans, és ser fidel a un mateix, mantenir-nos coherent amb el que sentim i el que pensem. I una cosa molt important, i aquí entrem en les primeres recomanacions, el coratge neix del contacte amb la pròpia vulnerabilitat. Quan ens permetem ser vulnerables, ens obrim a viure amb el cor a la mà, i viure així requereix molta valentia, aquí és quan realment ens mostrem que tenim coratge. El coratge s'entrena, això és una bona notícia, i el coratge també és contagiós. Tot això us ho dic perquè ara us recomanaré llibres que ens parlen precisament d'això, de com entrenar el coratge i de que el coratge es pot contagiar a través de la literatura. Avui us començo parlant de tres llibres que són un, que és una autora, que és la Brené Brown, que és sociòloga i investigadora. Té una xerrada molt interessant en el TED, aquests vídeos de YouTube, que si voleu buscar-la us agradarà moltíssim. Té molts llibres, en anglès sobretot, però ja estan traduïts al castellà, de moment, no al català, i us en recomano dos i un article molt bonic. Más fuerte que nunca és un dels llibres últims que ha escrit de la Brené Brown, però abans ja havia tingut un bestseller que es diu Imperfección, los dones de la imperfección, i abans té aquest article tan fantàstic com que es diu El poder de ser vulnerable. Tres lectures que us recomano si voleu entendre que el coratge prové de la vulnerabilitat. Només acceptant que som vulnerables i només compartim la nostra vulnerabilitat amb aquelles persones que estimem i que ens envolten i que sabem que podem confiar, podem connectar amb la nostra essència i és quan realment trobem el coratge de ser qui som. I podem començar a treballar per superar o per enfrontar les dificultats. Brené Brown va ser tot un descobriment per mi i espero que per vosaltres ho sigui i que us ajudi a enfrontar aquest setembre amb força i amb coratge, perquè a vegades les situacions són molt complexes. El coratge s'entrena, però també es contagia. Llibres que contagien coratge, La cartera de Francesca Giannone o La doctora de Sílvia Tarragó, com persones que malgrat tot el seu entorn anaven en contra del que elles volien, de qui eren, de com volien viure, elles van seguir endavant amb pas ferm, sense dubtar a vegades de la seva pròpia decisió, però seguint endavant. Tenir coratge no vol dir no dubtar. Podem dubtar, podem tenir por, podem fins i tot en algun moment plantejar-nos tirar la tovallola, però si malgrat tot això seguim, tenim coratge. I La cartera i La doctora de la Sílvia Tarragó i la Francesca Giannone també ens parlen d'això, igual que La trena o Aliades de Txell Feixas Torres o Mil sols esplèndids de Khaled Hosseini, tres llibres fantàstics sobre quan la situació és molt complexa política, socialment al nostre voltant, continuem mantenint els nostres valors per tirar endavant, o recentment Papallones negres de la Piscina Morris, un llibre fantàstic sobre el setge de Sarajevo i sobre com la cultura i l'exercici de la cultura per part dels protagonistes, de qui són, de què volen i de com volen canviar el món, doncs ens fa veure que a vegades el coratge neix de dins nostre. També en temps de guerra, com La bibliotecària d'Auschwitz d'Antonio J. Turbi o La bibliotecària del front de la Berta Jardí, com el coratge d'alguns que creien que només la cultura i la literatura ens podia fer mantenir la nostra identitat en temps de guerra i en temps difícils, va fer doncs realment que fossin persones que salvessin no només moltes vides, sinó també moltes ànimes i molta gent que estava perduda. Sovint en situacions difícils és quan es mostra realment el nostre coratge. Hi ha exemples de llibres de persones que gràcies al seu coratge han fet front a dificultats molt, molt, molt diverses. No? És el cas de Wonder, de J.R. Palacios, però també Això no es diu, de l'Alejandro Palomas, que ens parla de la seva situació d'abús sexual quan era un nen i com el coratge i la literatura van ajudar-lo a superar-ho, o Tengo un nombre, del Chanel Miller, com ens explica doncs, que l'abús i la violència de gènere, com el coratge i les ganes de tirar endavant van fer que sobreposés, i instrumental de Jane Rodgers, que també ens parla de com la música li ha salvat la vida. Vull parlar-vos, per acabar, de dues situacions en les quals el coratge és molt necessari com aquesta força de fons, no? És el cas de les malalties mentals. Sovint les persones al llarg de la història amb malalties mentals s'han vist de manera equivocada totalment com persones dèbils, i és que s'ha de ser molt fort per viure cada dia i aixecar-se cada dia amb una malaltia mental com la depressió o com tantes d'altres, i continuar vivint malgrat la tristesa, no? I vull recomanar-vos tres llibres: La campana de vidre, de Sílvia Plath, o Innocència interrompida, de la Susana Kaysen, per entendre com de valents i com de coratge són les persones que s'enfronten dia rere dia doncs, a aquestes malalties mentals. O una altra situació que també requereix de molts coratges és el dol, no? El dol per persones que han marxat i que estimaven molt, o per persones que, bueno, pues que perdem, no?, al llarg de la nostra vida. N'hi ha molts de llibres de dol, ens n'hem parlat moltes vegades, però avui us vull deixar el llibre de Francesc Torralba, No hi ha paraules, Assumir la mort d'un fill. S'ha de tenir molt de coratge per fer front a situacions com aquestes que et trenquen, no?, i que fan que la teva vida canviï completament de sentit i de color. Finalment, us vull recomanar un llibre que pot semblar que és un llibre per nens, però és tot el contrari. És un llibre que a mi em ve al cap sempre que parlo del coratge, i és el llibre de Un monstre em ve a veure, de Patrick Ness, que no sé si recordaràs que Alejandro Menábar en va fer una pel·lícula, sí, fantàstica, i que a mi em connecta molt amb el coratge, que és una força que ens ve molt de quan som petits. A vegades pensem que els nens tenen molta por, i és veritat que no són valents, i això no és veritat, perquè ells saben perfectament, pel simple fet de tenir moltes pors i d'assumir que les tenen i de fer-les manifestes, que s'ha de tenir molt de coratge per, malgrat la por, continuar fent les coses. I el protagonista d'aquesta història veu reflectides les seves pors en un monstre que al principi li fa molta por, que el ve a veure cada nit, però que en realitat és un monstre que acabarà fent-li veure quines són les seves fortalesa realment. Només enfrontant les pors amb coratge serem capaços de saber què és el que ens fa forts i quines característiques internes tenim per fer front a tot això. És un llibre fantàstic que, si no l'heu llegit, recupereu-lo. La pel·lícula és meravellosa, és fantàstica, i és molt de tardor, també us ho haig de dir. Totalment. Però el llibre és fantàstic. Pels que teniu nens adolescents a casa, també és una bona lectura per fer amb ells, perquè tots tenim fortaleses, i a vegades només afrontant les pors i la nostra vulnerabilitat som capaços de saber quines són.
1: Laura García, jo em quedo amb una frase que has dit al principi, que tots tenim el coratge dins nostre, i és així, l'hem de treure a vegades, encara que costi, per superar determinades situacions. Laura García, un plaer tenir-te aquí una temporada més amb nosaltres. Que vagi molt bé.
0: Igualment. Una abraçada. Una abraçada, que vagi molt bé.
2: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
1: Recte final del programa, m'havies demanat un minut per escoltar
3: menys, perquè l'Olga sempre, l'Olga de Rubí, a vegades fa relectures del seu propi missatge. Sí. Ens ha dit al principi que si ella s'enfrontés a 90 minuts d'espera pel final de la vida, doncs ha dit que menjaria, no?, que estaria amb els amics, amb la família, sí, amb el seu gat.
1: Sí.
3: Però després ha fet una apreciació, i vull fer notar que no ha estat sota cap pressió. Jo no vull dir, no l'he pressionat
1: després
3: a cap moment.
1: Després del que va passar l'altre dia amb tu.
3: Jo no li he dit res, i ella, per la seva pròpia natura, ha dit això.
1: A veure.
4: Mira, mireu, m'he oblidat de dir alguna
5: cosa. Claro!
4: Ja que ens n'anem a prendre pel sac.
5: Oye, por favor.
4: Tots junts amb una bona ampolla de cava brut.
5: Muy bonito, me gusta.
4: Cadascú amb la beguda que vulgui, amb el seu menjar preferit.
6: Cava con arroz bonito, con tomate.
4: Fent bulla i fent gresca, com si fos...
7: Ojo, ojo, ojo.
4: Com si fos Nadal.
7: Lo ha dicho, lo ha dicho.
4: No. Com si fos Nadal. Saps allò d'estar contents i cantant i fent el burro? Doncs igual.
8: Feliz Navidad.
4: Com si fos Nadal. Així ens arriba el fin del mundo i nos pilla alegres i no espantats.
1: Pues mira.
3: Ho he dit, Miriam, m'ho he dit jo.
1: 7 de setembre i
3: clar,
1: ja és
3: que sí.
1: Nadal.
3: Ja és Nadal a la ciutat.
1: No, t'ho deixo avui.
3: Però,
1: ja
3: però no és obra meva.
1: Borra-la, la cançó
3: obra
1: de...
3: És obra de l'Olga.
1: De la biblioteca. Sí, sí.
3: Que sense voler... Ha aparegut aquí.
1: Clar, sí, Nadal, sempre és Nadal.
3: Sempre és Nadal.
1: Amb aquesta calor que fa. Amb quina paraula resumim?
3: Calor.
1: No.
3: No?
1: Vida, temps, teatre.
3: Sí, també és veritat.
1: Hi ha moltes paraules avui. Vida,
3: Vida.
1: Vinga, va.
3: Perquè doncs, la vida és meravellosa.
1: Amb vida acabem aquest programa. Nosaltres tornem demà a partir de les 12:20.

0: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. Estem a punt de començar el curs escolar tal com el vàrem acabar, amb pocs canvis. Demà, una part dels docents farà vaga i la calor podria amargar els primers dies de classe a mestres i alumnes.
2: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això.
1: Un anunci al president de la Generalitat, Salvador Illa, a 3CAT, del que en recela una part de la comunitat educativa.
3: Ho veig una mica complicat, no?, poder fer front al que diu, no?, amb tantes escoles.
4: No arribaran d'aquí dues setmanes, potser arribaran pluges i farà més fresqueta i s'oblidarà el tema. I fins al abril, maig, juny de l'any vinent, i tornarem a estar igual o pitjor.
1: I és que fa anys que els problemes de climatització a les aules s'arrosseguen sense cap solució tangible i definitiva.

0: Una calor que ens continua acompanyant avui. Les temperatures ja no són tan elevades com les d'ahir, per sobre dels 40 graus aquest diumenge en alguns punts de Catalunya, però persisteix el risc d'incendi. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. El nivell 4 per perill extrem del Pla Alfa està actiu a 79 municipis de 14 comarques. També continua restringit l'accés als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Montroig. Respecte de la calor, el director de l'Observatori Fabra, Javier Martín Vide, reconeix que les temperatures extremes ens acompanyaran durant els propers anys.
2: Bien, es una manifestación más muy llamativa del proceso de calentamiento global, porque si la temperatura va a continuar aumentando, por lo menos durante unas décadas, y van a seguir batiéndose esos récords de temperatura máxima.
1: En una entrevista a la ciutat d'Onda Cero, Martín Vide ha dit que l'impacte del Niño serà limitat al Mediterrani sense descartar algun període de sequera associat a aquest fenomen.
0: En plana política, l'esquerra catalana reflexiona sobre la victòria de l'ultradreta a Saxònia-Anhalt, Alemanya.
1: El PSC, Esquerra i els Comuns criden a impulsar polítiques que contribueixin de forma real a la millora del benestar dels catalans per tal de frenar els discursos populistes. Escoltem Ferran Pedret, Elisenda Alemany i Gerardo Pisarello.
3: I està bé ser responsables i està bé ser moderats amb les formes, però en el que no podem retallar és en l'ambició de transformació social, en l'ambició d'aquesta igualtat d'oportunitats per tothom.
4: Crec que tenim la responsabilitat d'atacar la realitat, no de descriure-la, i a mi m'interessa parlar de la realitat de les famílies catalanes més que de l'extrema dreta.
5: És a dir, que el millor cordó sanitari contra la ultradreta no són apel·lacions humanistes en abstracte, sinó polítiques socials valentes de redistribució de la riquesa.
1: De la seva banda, Aliança Catalana ha felicitat el partit que ha guanyat les eleccions en aquest Land alemany i veu en aquesta victòria una porta que s'obre a l'esperança.
0: Pel que fa al mercat immobiliari, avui hem de parlar d'una paradoxa. El juliol han pujat els preus de l'habitatge en un 10%, però la compra-venda ha caigut prop d'un 8%.
1: Això és així perquè cada cop són menys les famílies que poden optar a adquirir un pis nou i els habitatges de segona mà, concentrats a les zones urbanes, estan cada cop més sol·licitats. El pronòstic, però, és que els preus seguiran pujant aquest 2026. Escoltem el gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas.
6: Al voltant del 12% per al conjunt del 2026 i una moderació cap al 6% el 2027. El sostre ja no el marca la demanda, sinó la capacitat de compra de les famílies, ara amb uns tipus d'interès que amenacen de tornar a pujar.
1: En aquest sentit, Gorgas ha afirmat que el cost de la hipoteca és avui el mateix que fa un any, però ha avisat que l'Euríbor ha pujat un 3% i que el Banc Central Europeu està a punt d'incrementar els tipus.
0: Tres ferits greus en una explosió en un laboratori de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili.
1: Els dos pacients més greus es troben a l'Hospital Joan 23, mentre que la ferida menys greu ha ingressat al centre de Santa Pau i Santa Tecla. La caiguda accidental d'una ampolla d'àcid nítric és la que ha provocat la deflagració.
0: I en plana cultural, les sales de teatre de Catalunya demostren que estan en bona forma i tanquen la temporada amb més de 4 milions d'espectadors.
1: En el cas de Barcelona, les sales han reunit 3,17 milions d'espectadors, una xifra que marca un nou rècord de públic. Creix també la recaptació i l'ocupació. La recaptació, concretament, ha superat els 103 milions d'euros, un 9,5% més, i l'ocupació ha crescut fins a arribar al 67%.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda. Després de la primera derrota de la temporada, l'entrenador del Madrid, José Mourinho, ha carregat durament contra els àrbitres i ha dit que vol que els col·legiats li expliquin si no van fer repetir el penal que Mbappé va fallar en el partit contra el Betis per desconeixement del reglament o de forma intencionada. El Barça és líder en solitari de la Lliga de Primera Divisió després de golejar i el València 0-5 a l'estadi de Mestalla. L'equip de Hansi Flick és l'únic que ha guanyat tots els partits que ha disputat.
0: Abans comentàvem que la calor encara ens acompanya, no amb tanta intensitat com en aquests darrers dies, però el que volem saber ara, hores d'ara també, és com serà la previsió del temps durant les properes hores. Noelia García, bona tarda.
8: Bona tarda. Avui dilluns a Catalunya comencem la setmana amb calor i altes temperatures per aquesta època de l'any. Es podran superar els 36 graus a moltes zones, especialment a l'interior i al Pirineu de Lleida. Els termòmetres marcaran 31 graus a Tarragona, 32 a Barcelona, 37 graus a Girona i 39 a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. Demà dimarts baixaran lleugerament les temperatures, però continuaran altes. 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Durant el matí, núvols baixos al litoral i a la tarda al Pirineu de Lleida, possibles ruixats i tempestes. Temperatures mínimes de 24 graus a Barcelona i 22 a Girona. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passant gairebé 7 minuts a 2:45 de la tarda al control tècnic Ivan Gustems. Ho dèiem en portada, falten menys de 24 hores perquè arrenqui el nou curs escolar i ho farà amb un conflicte que de nou ja no en té res, i és que és el primer dia de classe i serà també el primer dia de vaga de docents. A les portes d'aquest inici de curs convuls, el president Salvador Illa demana als sindicats una treva per protegir el dret a l'educació, mentre que USTEC considera que l'escenari actual no és de normalitat.
9: Respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
10: Seguim amb lluita, el curs no comença amb normalitat, no pot començar amb normalitat. Es van arribar a uns preacords insuficients, al nostre parer.
0: Sembla evident, doncs, Anna, que ens espera un setembre molt semblant al juny, i no només per les protestes dels professors, sinó també per la calor a les aules.
1: Doncs sí, sobre aquesta qüestió, el president de la Generalitat ha anunciat que presentarà en les properes setmanes un programa per combatre les altes temperatures als centres. Ho ha dit en una entrevista a la ràdio i la televisió públiques de Catalunya, en què ha afegit que estudien col·laborar amb el sector privat, com ja ho fan amb els ajuntaments. L'anunci, però, no ha tranquil·litzat els docents que des de fa temps denuncien la calor a les aules. Temen que trigui massa a ser una realitat o que només impliqui repartir ventiladors a escoles i instituts. Una mesura que no resol realment el problema, tal com explica l'Estefania, mestra de primària al Segrià.
11: Quan tens una quantitat d'alumnes a la classe, fa molta calor, no tenim, bueno, tenim ventiladors, però clar, quan fa tanta calor, un ventilador tampoc no serveix de gran cosa. Llavors, bueno, se fa molt difícil el poder treballar, poder concentrar-te, és complicat.
1: I el mateix opina l'Albert, professor de secundària al Vallès Oriental i un dels impulsors de la plataforma Aules que Cremen, sorgida el curs passat.
12: Ens van vendre, ens van avisar, ens van dir que ens donarien una dotació de ventiladors, que ara per ara estem a 7 de setembre i no han arribat, però és que tot i així, 60 ventiladors en un centre, com els repartim? A un o dos per aula, i que aquí li toca el ventilador, el delegat, el que s'ha portat millor, el que l'està liant i que el que s'està esmaiant. No té cap mena sentit posar ventiladors en una aula a 32 graus, amb 25 alumnes, un docent, una pantalla.
1: D'altra banda, alerta que la instal·lació elèctrica d'alguns centres és antiga i el fet de connectar molts aparells alhora pot fer saltar els diferencials, cosa que, diu, ja ha passat en alguna escola. Precisament, Illa ha argumentat que aquesta és la principal dificultat amb què es troben, que una quarta part dels centres educatius catalans són anteriors al 1965. I aquí, des d'Aules que Cremen, demanen una solució més ambiciosa i amb mirada més llarga, perquè el canvi climàtic, recorden, anirà pitjor i es farà notar també a l'hivern.
12: També una altra cosa és la climatització i l'aïllament, el tema del fred. Hi ha moltes aules on fa molt fred i això també estem treballant des d'Aules que Cremen per registrar-ho i denunciar-ho.
1: Mentre no arriba el fred, el web d'Aules que Cremen registra a temps real les temperatures de les aules catalanes, que en molts casos freguen o superen els 30 graus.
0: Doncs aquesta és la realitat. La calor intensa se segueix fent notar i obliga els agents rurals a mantenir activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim d'alerta en una vuitantena de municipis de 14 comarques i 200 municipis més es troben en nivell 3 per perill molt alt de foc. Montse Valls, bona tarda.
13: Què tal? Bona tarda. Sí, per aquest motiu continuen tancats els accessos als espais naturals de la Baronia de Rialb i de la Serra de Montroig a la Noguera. Els agents rurals mantenen un dispositiu especial de vigilància sobre el terreny

0: i també amb helicòpter per garantir el compliment de les restriccions i només els veïns i les persones que treballen o tenen propietats a la zona hi poden accedir. La situació ve marcada per les temperatures excepcionalment altes dels últims dies, la baixa humitat i una vegetació molt seca. Una combinació molt perillosa a l'hora de generar incendis. Protecció Civil demana extremar les precaucions i posa una atenció especial en les persones més vulnerables davant una calorada que, segons les previsions, no començarà a remetre fins dimecres.
1: Doncs aquesta onada de calor continua deixant registres històrics. L'Observatori Fabra de Barcelona ha batut dos cops en només tres dies el rècord absolut de temperatura en un mes de setembre, arribant als 35 graus i mig aquest passat dissabte.
0: De fet, aquest estiu també s'han registrat màxims històrics de nits tòrrides a Barcelona amb temperatures superiors als 25 graus. El climatòleg i director de l'Observatori Fabra, Javier Martín Vidé, ha alertat a la ciutat d'Onda Cero Catalunya que aquestes dades són una mostra clara de l'escalfament global i adverteix que les temperatures extremes seran cada vegada més freqüents. De cara a la tardor, Martín Vidé ha alertat de l'arribada d'un episodi intens del fenomen meteorològic del Niño, que aquest any podria tenir una afectació important a escala mundial. Això sí, ha llançat un missatge de tranquil·litat per a la població catalana.
2: Hemos de decir, para tranquilidad también de nuestros oyentes, que la señal, el efecto del Niño en la cuenca del Mediterráneo donde vivimos es débil. En muchas regiones del planeta o hay grandes inundaciones o grandes sequías y en nuestro caso la señal es leve.
0: Tot i aquest impacte limitat al Mediterrani, l'expert assegura que el Niño ens ha de preocupar globalment, ja que pot provocar episodis extrems com sequeres o inundacions en diferents regions del món.
1: Obrim plana política, preocupació entre els partits d'esquerres catalans pel creixement de l'extrema dreta a Europa després dels resultats de les eleccions d'Alemanya. Una preocupació que va més enllà del resultat a Saxònia i que exposa les dificultats per fer front a l'auge d'aquestes formacions arreu del món. És una crònica d'en Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Des del PSC, Ferran Pedret reclama que l'esquerra es coordini molt més, tant a nivell nacional com internacional. Considera que l'extrema dreta està aconseguint entendre's i coordinar-se millor, malgrat defensar posicions que, diu, suposen anar enrere en qüestions socials o migratòries. I alerta que aquest és precisament un dels problemes que ha de resoldre l'esquerra.
4: Per coordinar de manera internacional com ho fa la internacional reaccionària, tant el discurs com la proposta política, la narrativa i coordinar els esforços en definitiva. Que té nassos que siguin les formacions reaccionàries i nacionalistes, les que pretenen un replegament identitari en cadascun dels seus països, les que estiguin més coordinades avui en dia que la internacional.
3: Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemany defensa que cal afrontar les preocupacions reals de la ciutadania i donar-hi resposta. Millorar les condicions de vida de les persones, diu, és la millor manera de combatre el discurs de l'extrema dreta.
5: Allò que creiem que són les preocupacions ciutadanes i la benzina de la desesperança, l'encariment del cost de la vida, la inflació, la impossibilitat d'arribar a final de mes, de poder pagar casals d'estiu, extraescolars, de poder viure amb esperança que et puguis quedar a viure a la teva ciutat. Aquestes són les preocupacions que crec que l'esquerra nacional ha d'abordar.
3: I des dels comuns, Gerardo Pisarello reclama polítiques socials valentes i de redistribució de la riquesa. Pisarello avisa que no hi ha prou amb apel·lacions humanistes i rebutja qualsevol pacte que pugui acabar normalitzant l'extrema dreta.
6: Per aturar a l'ultradreta no n'hi ha prou amb apel·lacions humanistes abstractes, sinó que és molt important desenvolupar polítiques socials valentes que qüestionin la concentració de riquesa en mans de pocs i que millorin la condició de tota la gent treballadora, tant la gent migrant com la gent autòctona.
3: Tant Esquerra com els comuns han volgut lamentar de nou que el curs escolar comenci amb una jornada de vaga dels mestres. Les dues formacions creuen que demanar una treva a hores d'ara és arribar molt tard per resoldre un conflicte que, entenen, durant l'estiu ha quedat guardat en un calaix.
1: La incertesa davant el futur de Seat segueix portant cua. Avui ha estat el torn de la indústria de l'automòbil. La Unió Patronal Metal·lúrgica, que representa part de la seva distribució a Catalunya, ha emès un comunicat en el que demana a Volkswagen respecte. Ferran Cuixart, bona tarda.
7: Bona tarda, sí. Respecte per a les marques Seat i Cupra. Destaquen en aquest comunicat que les dues marques són històriques per a Catalunya i representen dos grans actius del patrimoni català i espanyol. La seva desaparició, remarca el comunicat, no només afectaria la marca i la indústria, sinó també els seu mercat de consum i la indústria auxiliar, com bé ser les feines indirectes de proveïdors. D'aquesta manera, la UPM, que reitera el posicionament de Foment del Treball exposat ahir en el que també defensaven la permanència de SEAT.
1: I la compravenda d'habitatges va caure gairebé un 8% al juliol a Catalunya respecte del mateix mes de l'any passat, un descens pràcticament generalitzat a totes les comunitats autònomes i que contrasta amb la signatura d'hipoteques, que va créixer pràcticament un 3%. Això a Catalunya, perquè a la resta de l'Estat la formalització d'aquests préstecs va patir una davallada del 4%.
7: La moderació en les compravendes contrasta amb la pujada del preu dels habitatges. Entre abril i juny de l'any passat, a Catalunya s'ha pagat un 10% més en comparació amb el mateix període de l'any passat, un encariment que ha patit una certa desacceleració, ja que s'ha arribat a superar l'11% en trimestres anteriors, però que es manté per sobre dels dos dígits des de finals del 2024. Si analitzem les dades segons la tipologia d'habitatge, constatem que hi ha diferències importants. L'encariment del preu dels pisos nous es modera, mentre que l'habitatge de segona mà continua sent un motor de creixement. Ens ho explica Onda Cero Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de Propietat Urbana de Barcelona.
8: D'una banda, l'obra nova és escassa i cara, i la demanda que no hi pot accedir es desplaça cap al parc existent. De l'altra, aquest parc de segona mà ocupa majoritàriament els centres urbans més ben comunicats i sol·licitats, on amb prou feines hi ha sòl per construir i on la pressió sobre els preus és més intensa.
7: Gorgas assegura que la pujada dels preus no té res a veure amb una bombolla, sinó amb la recuperació del sector després de la crisi del 2008. També avisa que el preu de les hipoteques s'incrementarà pel tipus d'interès i que també ho farà el de l'habitatge, un 12% de mitjana al conjunt de l'Estat per aquest 2026 i d'un 6% pel 2027.
1: Avui també ha estat notícia una explosió a un dels laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, que ha causat 3 ferits aquest dilluns al matí. 2 d'ells, un home i una dona, es troben en estat greu a l'Hospital Joan 23, mentre que una altra dona ingressat a l'Hospital de Santa Tecla en estat menys greu. Més dades des d'Onda Cero Tarragona amb el Pablo Alcaraz.
9: Els 3 ferits són treballadors de la universitat, no alumnes. Així ho ha confirmat la vicerrectora d'Infraestructures i Relacions amb Institucions Sanitàries, Fàtima Sabenc, que ha explicat que durant la manipulació de productes químics s'ha produït la deflagració d'àcid nítric i ha assegurat que els treballadors estaven treballant sota les normes de seguretat estrictes i necessàries.
10: Sembla que s'estaven preparant les pràctiques de cara ja al nou començament de curs i 3 treballadors estaven doncs, preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes i sembla ser que una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació i això és el que ha produït doncs, aquesta mena de deflagració o explosió perquè, clar, no deixa de ser doncs, un material químic perillós.
9: Els bombers han descontaminat l'edifici que no ha patit danys estructurals.
1: Des d'aquest matí, els trens de la línia R7 de Rodalies tornen a arribar a l'estació de la Universitat Autònoma de Barcelona gairebé un any després de la interrupció del servei entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat per les obres a la infraestructura ferroviària.
7: La recuperació coincideix amb l'inici del curs acadèmic i permet restablir parcialment una connexió molt utilitzada per estudiants i treballadors del campus. De moment, els viatgers han fet transbordament a Montcada bifurcació amb l'R4 mentre continuen les obres pendents a la xarxa. Els usuaris que han fet servir el servei en aquesta primera jornada han valorat positivament la reobertura de la línia, tot i recordar els retards acumulats en el calendari de restitució. Els escoltem en declaracions a la CN.
11: Dijeron que era en mayo cuando iba a ponerse en marcha la línea y estamos ya a septiembre y todavía no se ha puesto en marcha entera.
12: Bueno, mejor cuando empiece a salir por Barcelona, por Fabra y Puig, pero aún así a ver cómo va. Si funciona bien, si es puntual y todo, bien.
7: La línia ofereix des d'avui 2 trens per hora i sentit els dies feiners i una freqüència d'un tren per hora els caps de setmana i també festius.
1: I avui també ha tornat a la normalitat, han tornat a la normalitat, en plural, 2 punts importants de la xarxa de metro. D'una banda, els usuaris recuperen el passadís de connexió entre les línies 1 i 3 a l'estació de Catalunya.
7: Sí, es recupera després de 2 mesos d'obres. L'enllaç estava tancat des del 6 de juliol i obligava els usuaris a fer el transbordament per l'exterior de la plaça de Catalunya. Els treballs han servit per renovar completament aquest corredor subterrani amb millores en l'obra civil, les instal·lacions, les comunicacions i també amb la retirada d'elements amb amiant. L'actuació ha tingut un cost d'1,2 milions d'euros.
1: I de l'altra, avui també s'ha reprès el servei complet de les línies L9 Nord i L10 Nord entre La Sagrera i Bon Pastor.
7: La circulació havia estat interrompuda durant l'estiu per les obres del macropou de la línia. Les actuacions formen part del projecte de connexió dels ramals nord amb el tram central de la L9 i la L10

0: 10, una infraestructura clau per al futur desenvolupament de la xarxa de metro.
1: I Barcelona incorpora el primer minibús 100% elèctric al servei de bus de barri.
0: Sí, TMB ha posat en marxa aquest dilluns el seu primer servei. El nou minibús d'uns 6-7 metres de longitud s'incorpora a la línia 185 que connecta el metro de Canyelles amb la Vall d'Hebron. Laia Bonet, la presidenta de TMB, posa en valor el seu servei.
2: Són busos que garanteixen aquesta mobilitat de proximitat en els barris i que des d'avui incorporem amb 5-9 busos més durant aquest mes de setembre.
0: Es tracta del primer servei 100% elèctric, però com escoltem a Laia Bonet, no de l'últim, ja que de cara a les properes setmanes es preveu incorporar 4 vehicles més a d'altres línies de bus de barri en funció sempre de les necessitats operatives.
1: I alguns apunts més de l'actualitat. Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un pis de Badalona on es preparava i emmagatzemava cocaïna per vendre al detall.
0: L'operació ha culminat amb la detenció de dues persones, un home de 37 anys i una dona de 33, al carrer Sèquia de la ciutat. La investigació, que es va iniciar arran de les sospites de la Unitat de Seguretat Ciutadana, que posteriorment van ser confirmades pels agents d'investigació en l'escorcoll fet la setmana passada, els Mossos d'Esquadra van intervenir cocaïna, més de 2.300 euros en efectiu, 6 telèfons mòbils i material utilitzat per preparar la dosi de droga. Els dos detinguts han passat ara a disposició judicial acusats d'un delicte contra la salut pública relacionat amb el tràfic de drogues.
1: I els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un conductor de 23 anys després de ser enxampat circulant a 170 km per hora per la carretera L310 al terme municipal de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. També els expliquem que el Servei Català de Trànsit ha iniciat una campanya de control intensiu de l'ús del cinturó i el casc, un dispositiu que s'allargarà des d'avui fins al diumenge 13.
0: Els Mossos d'Esquadra i la policia local centraran les seves actuacions en l'ús dels elements del que es coneix com a seguretat passiva, el cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. Es tracta del segon dispositiu de l'any en el marc d'un pla anual de campanyes preventives. En la darrera operació realitzada a l'abril es van interposar més de 1.600 denúncies, la majoria d'aquestes, el 84%, corresponien a l'ús del cinturó.
3: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
4: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
1: Doncs repassem l'actualitat esportiva. Comencem parlant de Mourinho. Mourinho torna de forma molt polèmica, Víctor.
5: Sí, ha estat el Real Madrid patir la primera derrota de la temporada perquè desapareixés el Mourinho cordial i entranyable i reapareix el Mourinho polèmic i de crítica enverinada de sempre. El tècnic portuguès ha disparat amb la contra els àrbitres, els que demana explicacions per no repetir-se el penal que Mbappé va fallar en el partit contra el Betis.
6: El penalti. ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué? Si el VAR no ha hecho repetir por desconocimiento del reglamento, tiene que ir a casa y no hacer el VAR. Si el VAR no ha mandado repetir porque no ha querido, es todavía peor. La cosa allí es un poco extraña.
5: Encara en clau madridista, avui també ha parlat Kylian Mbappé, a qui no li ha agradat gens que li preguntéssim si ell i Vinicius no hauríem de pressionar més, tal com fan, per exemple, Dembélé al PSG o Lamine al Barça.
7: ¿Solo yo y Vinicius? Todo el equipo, pero por ejemplo vemos a Dembélé con el PSG o a Rafinha con el Barça o otros jugadores que van más a la presión. No sé si es un defecto o una virtud. Uh-huh. Te pregunto a ti.
8: No sé, claro que tenemos que mejorar, tenemos que mejorar y yo pienso que es completamente natural como cada jugador es, pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen.
5: Mourinho i Mbappé han fet aquestes declaracions en la roda de premsa prèvia al partit de Champions de demà contra l'Inter.
1: I el Barça es queda sol al lideratge de primera.
5: L'equip de Hansi Flick és líder en solitari després de golejar

0: El València 0-5 a l'estadi de Mestalla, exhibició portentosa dels Blaugrana que van dominar totes les facetes del joc i que van guanyar gràcies als gols de Lamine Yamal per partida doble, Fermín, Rafinha i Pedri. El Barça porta 17 gols en 4 partits, tot i la no arribada de Julián Álvarez. La clau l'explica Pedri.
1: Siempre la gente quiere tener un delantero que meta 40 goles, pero creo que bueno, tenemos jugadores que pueden hacer ese trabajo, Rafinha, Lamine, Gabriel Jesús, Gordo, Adeyemi, tenemos mucha gente que puede jugar arriba, así que creo que gol no va a faltar este año.
0: Primer partit com a titular al Barça de Rodri, i va fer un tàndem espectacular amb Pedri. Sentim el de nou al Canari.
1: Bueno, siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero la verdad que es muy cómodo jugar con Rodri, es un jugador que defensivamente roba mucho, pocas veces ve perder un balón a Rodri, así que creo que nos vamos a entender muy bien, con partidos nos vamos a seguir entendiendo aún mejor y creo que va a ser espectacular.
0: Ahir va debutar Gabriel Jesús amb la samarreta del Barça. La notícia negativa, però, va ser la lesió d'Eric García, que es va fracturar el nas després d'un cop fortuit amb Rodri. El defensa de Martorell s'ha entrenat aquest matí amb una màscara i no podrà jugar dimecres contra el Feyenoord, però perquè està sancionat, però sí estarà disponible per enfrontar-se diumenge al Llevant. El Barça és l'únic equip que ha guanyat tots els partits que ha disputat. L'equip de Flick ja centra en el debut de Champions de dimecres contra el Feyenoord al Camp Nou.
2: I l'Espanyol aconsegueix un empat i gràcies.
0: Un gol de Marcos Fernández en l'últim minut del temps afegit va permetre a l'equip blanquiblau sumar un punt en el seu partit contra el Sevilla a l'estadi de Cornellà al Prat. Ja al segon temps, i quan els andalusos jugaven amb un home menys per la polèmica expulsió de Sangante, Stasin va avançar al Sevilla, però Marcos Fernández va establir l'empat a un definitiu. Manolo González fa autocrítica.
3: Bueno, és el segon partit complicat. Primer, això no són partits fàcils. A partir d'aquí, penso que el primer tram de partit hem estat bé en pilota, hem trobat les avantatges. Ells han canviat, han igualat la situació tot el camp, situació de mà a mà. Allà sí que ens ha costat més i és una cosa que hem de treballar de cara a altres partits, perquè sí que quan ens ha passat això sí que ens ha costat avui. També és veritat perquè el tipus de rival és un rival bastant físic, que costa més, i després sí que s'ha gustat més. Hem tingut domini, però no claretat als últims metres. Bueno, toca seguir treballant, no hi ha més. Millorar, reflexionar i analitzar factors del joc que penso que són millorables.
0: Així les coses. A la classificació de la Lliga, el Barça és líder amb 12 punts. Segon és el sorprenent Alavés amb 10 i tercer i quart el Real Madrid i el Betis amb 9. L'Espanyol és 11 amb 4 punts. Avui es tanca la quarta jornada de Lliga amb 2 partits. A les 7 el Getafe rebrà el Celta de Vigo al Coliseum i més tard a 9:45 l'Elx s'enfrontarà a la Reial Societat a l'estadi Martínez Valero. També s'abaixa el taló a la jornada 4 a segona divisió amb el partit que el Centre d'Esport Sabadell jugarà a 9:45 contra el Còrdoba, la nova Creu Alta. Els vallesans són 12ens amb 5 punts, mentre que els andalusos són 19ens amb 3. També es posa a punt i final a la jornada 2 de la Lliga F, amb el partit que enfrontarà 8:45 al Granada i a la Reial Societat en terreny nazarí. Més a punts de l'actualitat esportiva, el Barça va perdre la final de la Supercopa d'Espanya contra el Pozo Múrcia per un ajustat 5-4, en partit disputat al Palau Blaugrana. Vola, doncs, pels Blaugrana el primer títol de la temporada de futbol sala i avui es tanca la primera fase del Mundial de Bàsquet Femení que s'està disputant a Alemanya. La selecció espanyola juga quan faltin 10 minuts per les 6 de la tarda contra Japó. A la mateixa hora es disputarà l'altre partit del grup entre Alemanya i Mali.
2: Víctor Lozano, gràcies i bona tarda.
0: Bona tarda.
2: I ja entrem a l'últim minut d'aquest temps de notícies que el dedicarem a parlar d'una cantant que continua fent, diguéssim, carrera i fama aquí a Barcelona. És Aitana.
4: I és que l'artista catalana continua avui amb els seus concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona amb motiu de la seva gira mundial. El d'avui és el tercer dels 4 concerts que Aitana està fent a casa seva. El de demà ja serà l'últim.
2: Doncs amb Aitana arribem a les 3 de la tarda. De seguida, resum de notícies i després, por fin, i Jaime Cantizano aquí a la sintonia d'Onda Cero. Bona tarda.
5: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
6: Són les 3 de la tarda, les 2 en Canàries.
7: Notícies en Onda Cero.
6: Tardes, 3 minutos a las 3 para resumir el día. Arranca el curso en el cole, en el Parlamento y en los juzgados. Empezamos por esta última pata, la judicial, y por la última hora que nos lleva a la Audiencia Nacional, que ha acordado abrir una investigación penal sobre la entrada masiva en Ceuta. Audiencia Nacional, Evaya Mazares.
8: Había intencionalidad de atentar contra el Estado vulnerando su integridad territorial, dice la juez María Tardón, que acepta la competencia.

0: Cultural.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: El disgust, la decepció, el sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero. Onda.cero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. Onda.cero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.

la necessitat que l'administració vigili que la feina contractada es faci bé. En aquest cas, la reclamació es dirigirà contra la Generalitat com a promotora de les obres de l'L9. La reclamació col·lectiva inclou danys materials

0: aplicables al tipus d'infraestructura afectada i la identificació de les persones responsables tècniques directes del tram i jeràrquiques en matèria de manteniment. Ho deixem aquí, més notícies als butlletins horaris i a partir de les 7 a la brúixola amb la Lola Sorribas.
1: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya, lideratge.
2: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència d'advocacia?
3: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagi bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya a l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa,
2: home,
3: no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.

0: En unes 12 hores, els despertadors dels nens i nenes de Catalunya sonaran per posar fi al seu son i a l'esbarjo de l'estiu. Després d'agafar forces amb l'esmorzar, d'empolainar-se i de penjar-se la motxilla a l'esquena, arribaran un setembre més a les aules amb la il·lusió, o la desgana, en funció de qui preguntis, que caracteritza el primer dia d'escola. Però no serà un inici normal, perquè les reclamacions que fa el professorat al departament continuen enrocades i això farà que molts alumnes de Catalunya no comencin el curs de la mà de tota la seva plantilla de professors. Un curs que, a més, comença amb molta calor, que no ens estem traient pas de sobre, i que s'ha d'afrontar amb la climatització de les aules, uns deures encara pendents del departament, als quals el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha promès posar fil a l'agulla. Avui a la Brúixola coneixerem com viuen les famílies aquest inici, que ja comença estrepitosament. L'educació és un dels punts cardinals de la brúixola d'avui, dilluns 7 de setembre, però n'hi ha més. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: La onada de calor continua deixant rècords històrics.
1: Una tònica, però, que sembla que es trencarà dimecres amb l'arribada de tempestes. Malgrat tot, continua activat el nivell 4 del Pla Alfa en una vuitantena de municipis catalans per risc d'incendi.
0: L'habitatge, primera preocupació dels catalans, també és notícia avui perquè ha caigut gairebé un 8% la compravenda.
1: I si els preus ja estaven pels núvols, la tendència no es reverteix. Tot el contrari, entre l'abril i juny de l'any passat, a Catalunya s'ha pagat un 10% més en comparació amb el mateix període de l'any passat. Tot plegat ho analitzarem amb el director de la càtedra de la Universitat Rovira i Virgili.
0: Començarem la setmana amb l'Adrián Caballero en una nova secció en què ens portarà l'agenda política de la setmana i parlarem també del TDAH a l'etapa adulta. Ho farem amb el nostre psicòleg de capçalera, el David Cueto. Tot això en una brúixola que pilota el control tècnic Vicenç Armero. Falten menys de 24 hores perquè arrenqui el nou curs escolar i ho farà amb un conflicte que, de nou, ja no en té res. I és que el primer dia de classe serà també el primer dia de vaga de docents. A les portes d'aquest inici de curs convuls, el president Salvador Illa demana als sindicats una treva per protegir el dret a l'educació, mentre que USTEC considera que l'escenari actual no és de normalitat.
2: Respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
3: Seguim amb lluita, el curs no comença amb normalitat. No pot començar amb normalitat. Es van arribar a uns preacords insuficients, al nostre parer.
0: Sembla evident, doncs, que ens espera un setembre molt semblant al juny passat, i no només per les protestes dels professors, que també, sinó per la calor a les aules. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Sobre aquesta qüestió, el president de la Generalitat ha anunciat que presentarà en les properes setmanes un programa per combatre les altes temperatures als centres. Ho ha dit en una entrevista a la ràdio i la televisió públiques de Catalunya, en què ha afegit que estudien col·laborar amb el sector privat

0: privat, com ja ho fan amb els ajuntaments. L'anunci, però, no ha tranquil·litzat els docents que des de fa temps denuncien la calor a les aules. Temen que trigui massa a ser una realitat o que només impliqui repartir ventiladors a escoles i instituts, una mesura que no resol realment el problema, tal com explica l'Estefania, mestra de primària al Segrià.
1: Quan tens una quantitat d'alumnes a la classe, fa molta calor, no tenim, bueno, si tenim ventiladors, però clar, quan fa tanta calor, un ventilador tampoc no serveix de gran cosa. Llavors, bueno, se fa molt difícil el poder treballar, poder concentrar-te, és complicat.
0: I el mateix opina l'Albert, professor de secundària al Vallès Oriental i un dels impulsors de la plataforma Aules que cremen sorgida el curs passat.
2: Ens van vendre, ens van avisar, ens van dir que ens donarien una dotació de ventiladors que ara per ara estem a 7 de setembre i no han arribat, però és que tot i així, 60 ventiladors en un centre, com els repartim? A un o dos per aula i que aquí li toca el ventilador? El delegat, el que s'ha portat millor, el que l'està liant i que, el que s'està esmaiant? No té cap mena de sentit posar ventiladors en una aula a 32 graus, amb 25 alumnes, un docent, una pantalla.
0: D'altra banda, alerta que la instal·lació elèctrica d'alguns centres és antiga i el fet de connectar molts aparells alhora pot fer saltar els diferencials, cosa que, diu, ja ha passat en alguna escola. Precisament, Illa ha argumentat que aquesta és la principal dificultat amb què es troben, que una quarta part dels centres educatius catalans són anteriors al 1965. I aquí, des d'Aules que cremen, demanen una solució més ambiciosa i amb una mirada més llarga, perquè el canvi climàtic, recorden, anirà a pitjor i es farà notar també a l'hivern.
2: També una altra cosa és la climatització i l'aïllament, el tema del fred. Hi ha moltes aules on fa molt fred i això també estem treballant des d'Aules que cremen per registrar-ho i denunciar-ho.
0: Mentre no arriba aquest fred, el web d'Aules que cremen registra en temps real temperatures que actualment freguen o superen els 30 graus en molts casos. Les vagues, ho dèiem, van marcar el final de curs passat i pel que sembla la situació està lluny de canviar. Aquestes aturades afecten a l'educació de l'alumnat, però també a l'organització de les seves famílies. I ara volem parlar d'aquesta qüestió amb Jordi de Carreras, és president de la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Jordi, què tal? Bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Com valoreu des de la FAC un inici de curs que ja comenci en vaga, de la mateixa manera que va acabar ja també el curs passat el mes de juny?
3: Bé, naturalment, com no pot ser d'altra manera, no és un inici desitjable en absolut. Creiem que potser s'ha perdut temps per poder començar a solucionar els problemes estructurals. Des de les famílies, bàsicament, entenem la legitimitat de les mobilitzacions perquè transcendeixen allò a conflicte purament laboral i volen abordar, entenem nosaltres que aquesta és la lectura que s'ha de fer, problemes d'arrel del sistema educatiu públic.
0: Com afecta això l'organització de les famílies? Ja començar un curs amb aturades del primer dia i tenint en compte que, a no ser que canviï la situació aviat, tot apunta que no serà l'únic dia de vaga.
3: Naturalment, això, en un inici de curs, en un moment en què és delicat, perquè alguns infants tenen primers contactes, s'estableixen, diguem, rutines inicials, s'ha de, vull dir, genera, diguem, una disfunció i una intranquil·litat generals des dels infants fins a les famílies, no? Naturalment, hem de recordar que els centres educatius han d'acollir els infants i joves, no pot ser d'altra manera, però, evidentment, té una afectació sobre el desenvolupament normal. Per això sí que reclamem de fer compatibles, no?, el dret a vaga i el dret a educació, doncs aquest pes, la responsabilitat sobre això creiem que està sobre el departament, que ha de buscar solucions i fer una lectura de conflicte més enllà dels termes laborals que hem vist que ja estan bastant superats.
0: Preveieu que aquest any viurem un seguit d'episodis d'aturades del professorat tal com va passar també el curs passat, o sou més optimistes en aquest sentit i creieu que es podria donar per mitjanament solucionat aviat el conflicte?
3: Creiem que això depèn completament de l'actitud del departament. Fins ara sembla que a partir de l'acord signat amb els sindicats que no eren precisament majoritaris en el sistema públic, doncs han estat en un immobilisme que no dona

0: opcions, ja que no aborda aquests problemes d'arrel del sistema educatiu públic. S'ha de veure si realment van més enllà i hi ha voluntat, perquè sí que potser estem sentint certes bones paraules i certa intenció d'obrir un debat, de seure a la comunitat educativa, que és el que reclamem des de les famílies, obrir un nou període per un acord per l'educació pública. Ho sentim, però de moment no, són paraules i no s'articula res. Crec que el que es demana des del govern d'un parèntesi s'entén una mica difícil sempre i quan només hi hagin gestos i no hi hagin realment apostes decidides, diguem, per la xarxa pública.
1: Una altra de les qüestions que preocupen en l'àmbit educatiu, dèiem ara, són les altes temperatures i els pocs recursos que hi ha ara mateix per fer-hi front. Avui el president de la Generalitat ha anunciat un pla per fer front a aquesta situació, tot i que no ha donat gaire detalls. Com valoren que com a mínim aquesta situació estigui sobre la taula i què creuen que s'hauria de fer?
0: Bé, no és un problema nou en absolut. És realment era molt previsible. I si bé entenem que aquest govern i aquest departament potser li estan tocant gestionar uns problemes que ja es anaven arrossegant i creant a poc a poc per deixadesa de funcions de l'administració educativa del color que fos, evidentment creiem que s'ha de donar un impuls molt fort. Els 100 milions que vam sentir de la consellera ens semblen que no seran suficients, perquè el repte és majúscul i els estius s'allarguen amb aquestes temperatures que afecten períodes lectius que fan que les aules no estiguin adaptades per garantir un bon aprenentatge ni a vegades ni la salut. No? Per tant, valorem que aquestes paraules, com deia, realment es transformin en mesures i en prou recursos i una calendarització clara i també es faci de manera equitativa perquè arribi en aquells centres on pugui fer més falta i aquells alumnes que ho necessitin més perquè, per exemple, a casa tenen recursos encara més limitats.
1: Queda dit. Jordi de Carreras, president de la FAC. Gràcies. Bona tarda.
0: Gràcies. Bona tarda.
2: L'agulla que apunta a l'actualitat. La brúixola a Onda Cero Catalunya.
3: Aquest setembre, milers d'ales tenen un sol punt de trobada. I tu, també hi tens lloc? Del 18 al 20 de setembre arriba el Delta Birding Festival a Mont Natura Delta de l'Ebre. 3 dies per descobrir la natura, observar ocells, compartir experiències i gaudir en família. Delta Birding Festival, el festival més birder de la Mediterrània. Compra ja la teva entrada a deltabirdingfestival.com.
1: Set i 21, la calor intensa se segueix fent notar i obliga els agents rurals a mantenir activat el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim d'alerta, en una vuitantena de municipis de 14 comarques catalanes i 200 municipis més es troben en nivell 3 per perill molt alt de foc. Montse Valls, què tal? Bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Sí, per aquest motiu continuen tancats els accessos als espais naturals de la Baronia de Rialb i de la Serra de Montroig a la Noguera. Els agents rurals mantenen un dispositiu especial de vigilància sobre el terreny i també amb helicòpter per garantir el compliment de les restriccions i només els veïns i les persones que treballen o tenen propietats a la zona hi poden accedir. La situació ve marcada per les temperatures excepcionalment altes dels últims dies, la baixa humitat i una vegetació molt seca. Una combinació molt perillosa a l'hora de generar incendis. Protecció Civil demana extremar les precaucions i posa una atenció especial en les persones més vulnerables davant una calorada que, segons les previsions, no començarà a remetre fins dimecres.
1: Doncs aquesta onada de calor continua deixant registres històrics. L'Observatori Fabra de Barcelona ha batut dos cops en només 3 dies el rècord absolut de temperatura en un mes de setembre, arribant als 35 graus i mig aquest passat dissabte.
4: De fet, aquest estiu també s'han registrat màxims històrics de nits tòrrides a Barcelona amb temperatures superiors als 25 graus. El climatòleg i director de l'Observatori Fabra, Javier Martín Vidé, ha alertat a la ciutat d'Onda Cero Catalunya que aquestes dades són una mostra clara de l'escalfament global i adverteix que les temperatures extremes seran cada vegada més freqüents. De cara a la tardor, Martín Vidé ha alertat de l'arribada d'un episodi intens del fenomen meteorològic del Niño que aquest any podria tenir una afectació important a escala mundial. Això sí, ha llançat un missatge de tranquil·litat per a la població catalana.

0: de decir, para tranquilidad también de nuestros oyentes, que la señal, el efecto del Niño en la cuenca del Mediterráneo donde vivimos es débil. En muchas regiones del planeta o hay grandes inundaciones o grandes sequías, y en nuestro caso la señal es leve.
1: Tot i aquest impacte limitat al Mediterrani, l'expert assegura que el Niño ens ha de preocupar globalment, ja que pot provocar episodis extrems com sequeres o inundacions en diferents regions del món. En clau política, preocupació entre els partits d'esquerres catalans pel creixement de l'extrema dreta a Europa després dels resultats de les eleccions a Alemanya. Una preocupació que va més enllà del resultat a Saxònia i que exposa les dificultats per fer front a l'auge d'aquestes formacions arreu del món. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Lola. Des del PSC, Ferran Pedret reclama que l'esquerra es coordini molt més, tant a nivell nacional com internacional. Considera que l'extrema dreta està aconseguint entendre's i coordinar-se millor, malgrat defensar posicions, diu, que suposen anar enrere en qüestions socials o migratòries. I alerta que aquest és precisament un dels problemes que ha de resoldre l'esquerra.
3: Per coordinar de manera internacional com ho fa la internacional reaccionària, tant el discurs com la proposta política, la narrativa, i coordinar els esforços en definitiva. Que té nassos que siguin les formacions reaccionàries i nacionalistes, les que pretenen un replegament identitari en cadascun dels seus països, les que estiguin més coordinades avui en dia que la internacional.
2: Des d'Esquerra, l'Hisenda Alemany defensa que cal afrontar les preocupacions reals de la ciutadania i donar-hi resposta. Millorar les condicions de vida de les persones, diu, és la millor manera de combatre el discurs de l'extrema dreta.
4: Allò que creiem que són les preocupacions ciutadanes i la benzina de la desesperança, l'encariment del cost de la vida, la inflació, la impossibilitat d'arribar a final de mes, de poder pagar casals d'estiu, extraescolars, de poder viure amb esperança que et puguis quedar a viure a la teva ciutat. Aquestes són les preocupacions que crec que l'esquerra nacional ha d'abordar.
2: I els comuns, amb Gerardo Pisarello, reclamant polítiques socials valentes i de redistribució de la riquesa. Pisarello avisa que no hi ha prou amb apel·lacions humanistes i rebutja qualsevol pacte que pugui acabar normalitzant l'extrema dreta.
5: Per aturar a l'ultradreta no n'hi ha prou amb apel·lacions humanistes abstractes, sinó que és molt important desenvolupar polítiques socials valentes que qüestionin la concentració de riquesa en mans de pocs i que millorin la condició de tota la gent treballadora, tant la gent migrant com la gent autòctona.
2: Tant Esquerra com els comuns han volgut lamentar de nou que el curs escolar comenci amb una jornada de vaga dels mestres. Les dues formacions creuen que demanar una treva a hores d'ara és arribar tard per resoldre un conflicte que durant l'estiu ha quedat guardat en un calaix.
6: Tota l'actualitat de Catalunya, cada tarda, de 7 a 2 quarts de 9 del vespre.
7: ¿Qué, qué? La batería de mi coche eléctrico falla y no lo cubres. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua.
8: Vente a la Mutua y además de tener la batería de tu coche cubierta, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: ¿Qué? Vente a la Mutua.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: Las zapatillas deportivas Abutarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque Abutarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas Abutarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
10: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
11: Cada día hay niños y niñas que sufren acoso escolar en nuestros colegios. Pero juntos podemos cambiar esta historia. Giotto impulsa Todos Pintamos Contra el Bullying, un proyecto con sesiones gratuitas dirigidas a escuelas y familias para ayudar a prevenir, detectar y actuar. Súmate en todospintamoscontraelbullying.com.
6: La brújula amb Lola Sorribas.
1: Un altre dels punts cardinals del programa d'avui és l'habitatge, i és que la compravenda va caure gairebé un 8% al juliol a Catalunya respecte al mateix mes de l'any passat, un descens pràcticament generalitzat a totes les comunitats autònomes i que contrasta amb la signatura d'hipoteques, que va créixer pràcticament un 3%. Això a Catalunya, perquè a la resta de l'Estat la formalització d'aquests préstecs va patir una

davallada del 4%. La moderació en les compravendes contrasta amb la pujada del preu d'habitatges. Entre l'abril i el juny de l'any passat, a Catalunya s'ha pagat un 10% més en comparació

0: Tal? Bona tarda.
1: Molt bé, molt de gust.
0: A veure, com s'explica que es venguin menys pisos però que els preus continuïn pujant, dèiem, més d'un 10%?
1: Clar, hem de tenir present que estem en un mercat amb escassetat de productes, és a dir, hi ha escassetat d'habitatges, hi ha molta demanda per comprar-hi. Per tant, què succeeix? Jo entenc que no és contradictori, que hi hagi aquesta disminució del nombre d'operacions i un augment dels imposts. No? Per què? Perquè tenim que, jo entenc que hi ha una part de la demanda que, degut a les condicions socioeconòmiques de les famílies, no pot arribar a aquests preus, no? I, per tant, s'està quedant fora, no?, d'aquest mercat de compra-venda, però això no vol dir que la demanda no segueixi existint. Per tant, hi ha contínuament una demanda solvent i, per tant, degut a aquesta escassetat, això fa que vagin pujant els preus, no?, i que existeixi encara aquesta demanda que pot fer front a aquesta pujada dels preus.
0: Clar, si els preus pugen un 10% i les compravendes baixen gairebé un 8%, qui està quedant fora d'aquest mercat? Joves, rendes mitjanes, famílies que potser no tenen estalvis suficients per pagar una entrada?
1: Correcte. Aquí és una mica l'atacada de la moneda. És a dir, més enllà de les estadístiques, no?, que ara has comentat, aquí la problemàtica està en qui està adquirint aquests habitatges. No? Ja des de l'escat de la bombolla immobiliària estem assistint a una progressiva concentració de l'habitatge en menys mans. De fet, d'acord amb un recent estudi del Ministeri de Consum, no?, elaborat amb el CSIC, va concloure que les llars que vivien un habitatge de propietat eren del 79% del total l'any 2012 i enguany, no?, en aquest moment, estem al 63%. No? Per tant, una disminució molt acusada del 79% 2012 al 63% actualment. No? Això és degut a que les famílies amb menys recursos, no?, les famílies amb ingressos mitjans i més baixos, s'han quedat excloses, no?, de l'habitatge en propietat perquè no tenen accés a aquest finançament hipotecari. I, per tant, qui està comprant? Aquelles llars que tenen ingressos més elevats o inversors que no necessiten aquest tant finançament hipotecari. No? De fet, si mirem les estadístiques, un terç de totes les operacions de compra-venda s'efectuen sense finançament hipotecat, no? I, per tant, amb recursos propis. No? Per tant, aquest és el gran perill. És a dir, tot aquest procés de distribució de la propietat, no?, que es va engegar des dels anys 60 del segle passat, no?, fins l'any 2011, no?, on es van construir més de 6 milions d'habitatges amb un tipus de finançament públic, no?, que era una política distributista de la propietat, on les famílies amb mitjans i menys recursos van poder accedir a un habitatge en propietat, i que explica aquest percentatge, no?, de quasi 80% als anys 2000, 2007, 2010, ara estem en el camí contrari, no?, i per tant tenim aquesta concentració de l'habitatge en menys mans i aquesta exclusió de les famílies amb mitjans i menys recursos de l'habitatge en propietat.
0: Clar, aquest encariment del 10% interanual del segon trimestre és sostenible? És a dir, poden continuar pujant els preus a aquest ritme?
1: Bé, jo crec que ja arriba un moment que hi haurà una certa estabilització, perquè arriba un moment en què la capacitat dels compradors no serà la que és. Per tant, bueno, ja portem anys així.
0: Però
1: sí que és esperable que això arribi a un moment en què arribi a una estabilització. I si continua pujant, anem veient com cada vegada més llars, no?, continuen quedant excloses, perquè és possible que vagin, en conseqüència, també baixant les compraventes d'habitatges si continuen pujant els preus. Clar.
0: No sé si hi ha un temps estimat en què podríem dir que podria trigar l'augment de l'oferta de l'habitatge a tenir un efecte real sobre els preus.
1: Clar, aquí és com tot, no? És a dir, a curt termini és complicat, perquè ara sí que està amb el Pla Illa, no?, aquí a Catalunya, que es volen construir milers d'habitatges de protecció oficial, en lloguer, etc. Això són situacions a llarg termini. Per tant, no, és molt difícil donar terminis. No? El que sí que tenim són el Codi Civil de Catalunya, tenim dues institucions que permet

0: permiten accedir a la propiedad de un habitatge de manera sostenible i estable en el temps, és la propietat compartida i la propietat temporal. Potser ara no tenim temps, no, d'explicar-les, però estan iguals des de fa 10 anys al Codi Civil de Catalunya, i sí que permetrien, doncs, a aquelles famílies que tenen certs recursos econòmics optar d'una manera estable i sostenir l'habitatge en propietat, no? Que amb les condicions actuals doncs, no poden.
1: Doncs gràcies per aquesta anàlisi, perquè continua aquesta crisi a l'habitatge, una de les preocupacions, per no dir la primera, dels catalans i catalanes, i per tant és important parar-hi atenció, sobretot quan tenim també xifres com la d'avui. Héctor Simón, director de la Càtedra d'Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili, moltes gràcies, que vagi molt bé, bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
2: La brúixola a Onda Cero Catalunya.
3: El sexo no tiene edad. Demuéstralo tomando Energisil Senior. Energisil contiene zinc que recupera tu testosterona incluso al pasar los años. Energisil Vigor Senior.
4: En Halcón Viajes sabemos que un gran viajero es quien dice: es una oportunidad única, aunque sea el quinto viaje del año. Si tienes más de 55 años, ya puedes reservar tu viaje nacional o internacional y seguir sumando nuevos destinos a tu lista. Además, comidas, bebidas y visitas con guía oficial incluidas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
1: Passant 5 minuts de 7:45 del vespre, d'aquí una estona parlarem amb un dels acròbates de Cronos, un dels de Curiós, volíem dir, un de les nous espectacles de la mà del Circ du Soleil. Ho farem per acabar el programa, però abans un parell d'informacions també en clau cultural, perquè aquest migdia ADETCA, l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, ha presentat la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, que se celebrarà aquesta nit a partir de a les 9 al Gran Teatre del Liceu i que serveix per inaugurar la temporada de teatre a la Catalunya. En aquesta roda de premsa de presentació, ADETCA també ha fet balanç de la temporada que hem deixat enrere, confirmant que el teatre català segueix gaudint d'una salut immillorable, Gerard Sanz.
5: Tan immillorable que el Teatre Català ha batut rècords d'assistència i facturació per tercera temporada consecutiva. A Barcelona hi ha hagut 3.176.328 espectadors i 103 milions d'euros de recaptació, un 9,5% més que la temporada passada. Pel que fa a l'ocupació mitjana, aquesta ha crescut més de 3 punts fins a arribar al 67%, i per primera vegada s'ha pogut fer una radiografia global d'arreu de Catalunya, amb uns grans registres, seguint amb la tendència de la capital, que concentra gran part del múscul teatral. Isabel Vidal, presidenta d'ADETCA, reivindicava el poder sociopolític de la cultura.
6: El públic continua escollint teatre. Per això avui volem posar en valor la cultura i el teatre com un element vertebrador de la nostra societat. En un context complex, marcat per creixents tensions socials, discursos de confrontació i una realitat cada cop més individualitzant, la cultura continua sent un espai de trobada, de cohesió i de construcció col·lectiva.
5: En aquesta roda de premsa també hi ha intervingut el vicepresident de ADETCA, Toni Albadalejo, que ha organitzat totes i cadascuna de les 25 edicions de l'acte Catalunya aixeca el taló. Així explicava el que ens espera aquesta nit al Gran Teatre del Liceu.
7: Hem fet una obra teatral de dalt a baix. La protagonista passarà del teatre amateur i acabarà convertint-se en actriu professional. Un total de 10 escenes que combinaran ficció i memòria, música, coreografies i projeccions, amb actors i actrius convidats que segur que us sonen molt.
5: Tot llest, doncs, perquè aquesta nit Catalunya aixequi el taló i ho faci, com dèiem, en un gran moment de salut del teatre català.
1: Gràcies, Gerard. D'altra banda, en aquests moments Barcelona està sent el punt de trobada del món editorial. El Fòrum Edita ja ha donat el tret de sortida a la seva 11a edició amb una mirada posada enguany en els grans reptes del sector, com és, per exemple, el fet de conviure amb l'auge de la intel·ligència artificial. Ho ha seguit el Ferran Cuixart. Ferran, bona tarda.
8: Bona tarda. Sí, així és. A través de taules rodones, ponències i zones de debat s'abordaran aquesta i d'altres reptes i qüestions amb la finalitat, com cada any, de gestionar i valorar el futur del llibre, un punt que remarquen viu un moment dolç. L'edició d'enguany, sota el lema La memòria i el futur accelerat del llibre, ha arrencat amb un homenatge a Beatriz de Moura, fundadora d'Editorial Tusquets, que va morir, recordem, el passat mes d'abril. Minuts abans de l'acte, Patrici Tixis, vicepresident del Gremi d'Editors, atès als micròfons d'Onda Cero, Tixis destaca que el sector està vivint, diu, un gran moment, sobretot amb autors i un públic molt jove, però cal saber, diu, conviure amb l'auge de la intel·ligència artificial.
9: La tecnologia ben aplicada és un salt molt important. El que passa que quan no hi ha regulació, quan cadascú campa pel seu

0: compte, sense cap mena de, diguéssim, de filtre, és quan ens estem fent mal.
1: Sobretot, diu, per trobar el punt idoni per poder evolucionar plegats. El fòrum també abordarà qüestions com l'evolució dels mercats editorials, el futur de les llibreries independents i també compartir idees internacionals sobre el sector des d'avui i fins dimecres.
2: Cada tarda a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, La Brúixola amb Lola Sorribas. La Brúixola, t'expliquem les claus de l'actualitat.
3: Hem parlat d'habitatge, sobre la compra-venda. Ja sabem, evidentment, que aquesta matèria és especialment delicada perquè és la màxima preocupació dels catalans i catalanes. I la dada que els portem avui doncs, va relacionada amb això, perquè toca explicar l'element d'avui, que és una xifra, i és el número 15, Joan.
4: Que és el nombre d'habitatges que la ciutat de Barcelona estrena avui dimecres, d'avui dilluns, volíem dir, per a persones vulnerables. Són habitatges de transició que ofereixen una residència temporal de 2 anys perquè les persones beneficiades puguin construir el seu projecte vital. En total, 40 persones es podran beneficiar d'aquests pisos que estan ubicats al carrer Venezuela, al districte de Sant Martí.
3: La comissionada Sònia Fuertes explica de quina manera es trobarà a les famílies que millor podran aprofitar aquest equipament disponible a partir d'avui.
5: El veure quines famílies estan en aquest punt o quines persones en aquest punt d'autonomia es fa a través de serveis socials, tant de serveis socials bàsics, per tant dels centres, com de l'equip de sensellarisme. Són els dos i el que fan sobretot és prioritzar aquelles situacions que realment al tenir aquest acompanyament tindran més oportunitats de sortida. Malauradament, no totes les situacions tenen aquest punt d'autonomia.
4: Tant ella com la tinenta d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, la Raquel Gil, insisteixen en el caràcter temporal d'aquest recurs. Per això és clau l'acompanyament socioeducatiu que s'ofereix als allotjats, així com facilitar-los, en la mesura del possible, un entorn adequat. Per exemple, un entorn que els serveixi per buscar feina o formar-se i crear comunitat.
3: I a veure, qui va destinat aquest recurs?
4: Doncs per persones, per exemple, sense habitatge, persones allotjades temporalment en pensions, així com famílies que simplement han perdut recentment el seu domicili habitual. Són, com dèiem, 15 habitatges, 7 per famílies de fins a 4 membres, 4 per parelles i també hi ha 4 estudis individuals.
3: Doncs aquesta és la data d'avui. Fem una petita pausa per la publicitat i repassem tota l'actualitat esportiva que ens deixa la jornada d'avui.
6: Perfecciona tu cocina. La Razón te trae el mejor grill profesional. Con doble parrilla eléctrica para cocinar como un chef. Amplia superficie y muy fácil de limpiar. Grill profesional. Este fin de semana con La Razón.
7: Soy Mar Márquez y para proteger mi casa confío en Verisur. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Por eso los miles de expertos de Verisur responden en menos de 20 segundos ante cualquier peligro en tu casa, dando aviso a policía en caso de intrusión. Además, en caso de emergencia, con tan solo pulsar un botón, podemos mandarte la ayuda que necesites, abrir la puerta en remoto y acompañarte en todo momento. Llama a Verisur al 900-272-272.
9: Verisur.
10: Si te asusta lo que viene, llámalos a ellos.
11: ¿Alguien tiene un cargador para este maldito cacharro?
10: Vuelve El Intermedio. Nueva temporada. A partir de esta noche a las 9:30 en La Sexta. Un pedazo de cadena.
3: Vinga, anem a repassar l'actualitat esportiva d'avui. Ho fem amb el Víctor Llucià. Víctor, què tal? Molt bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda.
3: A veure, comencem amb la millor competició de clubs del món, la Lliga de Campions, que entra en escena ja aquesta setmana.
12: Sí, exacte. A partir de demà, fins a 36 equips lluitaran per disputar la final del torneig ja el 5 de juny a l'estadi de l'Atlético, al Metropolitano, i després d'ensopegar divendres a la Lliga, el Real Madrid s'estrena demà al Santiago Bernabéu contra el campió italià, l'Inter de Milà. Aquest migdia, en sala de premsa, José Mourinho ha etzibat contra els àrbitres pel penal de Kylian Mbappé, que no es va repetir a la Cartuja. Ha explicat també com estan els seus jugadors.
13: Los he visto muertos en el vestuario en Sevilla después del partido. Los he visto ya bastante recuperados en el entrenamiento de domingo y los he visto hoy perfectamente normales y después de analizarmos lo partido que hemos hecho, cada vez más hemos tenido la convicción de que hemos hecho un buen partido, que hemos jugado como equipo,
14: que los goles que hemos fallado

0: és una anormalitat i que aquí estamos bien.
1: D'altra banda, també ha donat la cara al davanter francès, el màxim golejador de l'equip, que ha reivindicat la seva figura i ha presentat candidatura a compte per a la pilota d'or. A més, han preguntat a Mbappé si s'ha d'esforçar més defensivament, com ho fan, per exemple, Rafinha al Barça o Ousmane Dembélé al PSG.
2: No sé, claro que tenemos que mejorar, tenemos que mejorar y yo pienso que es completamente natural como cada jugador es, pero yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen.
1: I a més del Madrid-Inter de demà a les 9 de la nit, també destaquem el Lille-Betis, el Borussia Dortmund-Villarreal i el Porto-Manchester City.
3: I el Barça, que s'estrenarà també a la Lliga de Campions, al Camp Nou, sense Eric García dimecres.
1: Sí, perquè els de Hansi Flick jugaran contra el Feyenoord, un cop són líders en solitari del campionat de Lliga, golejada per 0-5 davant el València, a l'estadi de Mestalla, doblet de Lamine Yamal i dianes de Fermín, Rafinha i Pedri en un partit molt plàcid. Rodri va ser titular per primera vegada i Gabriel Jesús es va estrenar amb la samarreta cool. Eric García no podrà jugar dimecres per sanció. El polivalent jugador de Martorell s'ha entrenat aquest matí amb una màscara després del cop que va rebre i pel que va haver de ser substituït demà, entrenament del primer equip a les 11 del matí i roda de premsa de Lamine Yamal i de Hansi Flick a la 1 del migdia. I us acabo explicant a la plana poliesportiva que en bàsquet la selecció espanyola femenina ha derrotat el Japó a la última jornada de la fase de grups del Mundial Femení 59-79. Les de Miguel Méndez havien de guanyar sí o sí per classificar-se per la ronda eliminatòria. Ja són líders de grup, falta definir el rival, que serà o Austràlia o el perdedor del Xina i Itàlia.
3: Molt bé, doncs Víctor Llucià, moltíssimes gràcies. Fins demà, bona tarda.
1: A vosaltres, bona tarda.
4: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org, un proyecto de la Fundación A3 Media.
5: Hola, esto te interesa.
6: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
5: ¿Y lo del sorteo?
6: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
7: La brújula, més enllà dels titulars.
3: Moment de donar la benvinguda a un nou espai a La Brúixola. A partir d'avui, cada dilluns, obrirem la setmana política amb una mirada al que està per venir, les negociacions que caldrà seguir, els debats que marcaran l'agenda i els moviments que poden acabar convertint-se en titulars. Per ajudar-nos a llegir aquest mapa polític abans no passin les coses, ens acompanyarà cada setmana l'Adrián Caballero, director de Simple Política, expert en comunicació política i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona. Adrián, què tal? Molt bona tarda.
8: Hola, molt bona tarda.
3: A veure, si et sembla, fes-nos una mica de 5 cèntims d'aquest espai que inaugurem avui. Com serà aquesta agenda setmanal?
8: Bé, això és el que farem els dilluns, tractar d'obrir una mica l'agenda del que passarà a la setmana política, no tant d'una manera com si fos un calendari, no cal senyir-nos els dilluns, dimarts, dimecres que anirà passant, però sí per ajudar una mica a tots els que ens escoltin a entendre quins seran els principals temes que escoltarem i dels que es parlaran durant la setmana, entendre una mica el context, evidentment, i sí, evidentment també posar una mica fil a l'agulla sobre dies importants o dates importants on haurem d'estar atents, per exemple, al Parlament, al Congrés, el que calgui cada setmana.
3: Molt bé.
9: És veritat que aquest inici de curs, i no només aquesta setmana, crec que l'actualitat política arreu d'Espanya estarà marcada per una notícia, que és la crisi a Ceuta. Aquesta setmana, diguéssim, ja tindrem teca, en aquest sentit.
8: Sí, ha marcat l'estiu. Sí. Normalment l'estiu té poca política, és a dir, a l'estiu no només tanquen les institucions, al final el Congrés i el Senat estan tancats relativament, però aquest estiu hem parlat molt de política, hem vist fins i tot els polítics, perquè molt es parla de les vacances de Pedro Sánchez, però de totes maneres hem vist a tots els polítics fent declaracions, ministres, etc. Per tant, la política d'alt nivell no ha desaparegut aquest estiu, evidentment marcarà aquesta setmana i marcarà el setembre la qüestió de Ceuta, i fins i tot podríem dir que la tardor. Jo crec que fins i tot la tardor podria estar marcada per Ceuta. Evidentment, no per les mateixes qüestions de les que estem parlant aquests dies, no tant per l'emergència, per dir-ho així, sinó per la gestió. Avui el

0: president de Ceuta li demanava a Pedro Sánchez que posés una data a la tornada a la normalitat. Una mica irònic, no sabríem definir què és això, no? Però sí que és veritat que aquesta tardor parlarem d'això. I també aprendrem, jo crec, de tant en tant en aquesta secció com, a vegades, els polítics que no volen que d'això es parli, quines tècniques tenen, com per exemple avui, que en podem parlar també, com Pedro Sánchez avui ha anunciat un idealista públic, no?, amb aquesta Casa 47, intentant, sense gaire èxit, desviar una mica la conversa, no? Pues d'aquestes coses jo crec que és de les que podem parlar a partir d'ara.
1: Sí, necessitarem molt aquest inici de temporada, perquè és veritat que la paraula incertesa amb la crisi migratòria a Ceuta l'hem utilitzat molt, sí. Inclús parlant amb associacions que ens deien escolta, és que això realment s'ha de fer cas a cas, així ho vol fer el govern, i això requereix temps. Temps que políticament no sé si té Pedro Sánchez, i entenc que aquesta setmana, a nivell de les dues sessions que tindrem al Congrés, l'oposició el collarà molt.
0: Clar, al final la qüestió és que sobretot hem de pensar, hi ha molts aspectes i moltes persones implicades aquí, però si penses en els veïns de Ceuta, els veïns que diuen que volen una solució ràpida, no te la defineixen molt clarament, perquè a més no són els tècnics, no són els que els han de definir, però volen una solució. El president Vivas, no, que deia aquest matí, lo de posar una tornada a la normalitat, malgrat ell sí que té una responsabilitat, però parla de tornar a la normalitat, que seria el concepte que la gent de Ceuta entén, o tothom entendria més o menys què vol dir lo de tornar a la normalitat. Aquí juga un paper essencial al temps. És a dir, tu necessitaràs temps, en aquest cas. La qüestió és que potser la població no te'l dona. Vaig a posar un exemple. Amb la Dana de València, clar, la reconstrucció de la zona va requerir de temps. Sí que és veritat que al ser un desastre natural, malgrat va haver-hi, evidentment, ja sabem tota la qüestió política, Amazon, etc., però sí que és veritat que les exigències de la ciutadania cap a la recuperació de les infraestructures gairebé eren nul·les, perquè entenien que era una qüestió, era una força major. En aquesta qüestió, sobretot perquè portem tot l'estiu senyalant possibles errades polítiques, lentitud de reacció, és a dir, quan la gent té la sensació que allò es podia haver evitat, o té aquesta percepció de que es podia haver evitat, doncs la gent ja no té tanta paciència i diu, bueno, si això es podia haver evitat, vull que tu ho solucionis de manera ràpida. Per tant, com tu dius, Pedro Sánchez no té temps i en aquesta ocasió, a més, el president Vivas, el president de Ceuta, n'ha sortit ben parat perquè la ciutadania no el senyala a ell. Mm. Hi ha una enquesta que s'ha publicat aquest matí que parla de com 9 de cada 10 espanyols senyalen el Marroc i la majoria dels espanyols, a més, critiquen la gestió de Pedro Sánchez.
1: M'interessa molt això que posa sobre la taula, aquest 9 sobre 10 que creu que el culpable és Marroc, perquè ara, traçant el paral·lelisme amb la Dana, diguéssim que l'origen de la crisi no es qüestiona, és una força major, és un esdeveniment fruit del canvi climàtic o un fenomen meteorològic, però sí que es critica la gestió que es fa a partir d'aquesta crisi. Clar, en el cas de Ceuta és interessant perquè no és el mateix, però sí que si 9 de cada 10 espanyols assenyalen un actor extern com és Marroc, que no està a l'abast de Pedro Sánchez, això el podria beneficiar d'alguna manera, encara que la gestió posterior no hagi sigut la millor.
0: Clar, aquí hi ha una qüestió, hi ha un concepte que la ciència política anomena el rally around the flag, que vindria a ser com una manifestació al voltant de la bandera, que és el que normalment utilitzen els líders polítics per aconseguir un increment de la seva popularitat quan hi ha un atac extern. I amb atac vull dir que hi ha un desastre natural, que hi ha una Covid o que hi ha una guerra. Per exemple, Benjamin Netanyahu va saber emprar molt bé quan va haver-hi l'atac de Hamas a l'octubre del 23. Doncs bé, en aquesta qüestió, un atac, entre cometes, des de fora, des del Marroc, podria ser perfectament un escenari per Pedro Sánchez de rally around the flag. Però la resposta del govern no ha estat aquesta. És més, la principal crítica que està rebent Pedro Sánchez és ser fluix contra el Marroc. Per tant, no, si allò era una oportunitat política, no l'ha aprofitat, o perquè tindrà els seus motius, però no l'ha aprofitat. Aleshores, aquí aquesta qüestió la deixem de banda. Hi ha una altra cosa molt, molt ràpida que hem d'apuntar i és que aquesta qüestió, a banda de no ser força natural, no ser un desastre com la Dana, és una qüestió que lliguem tots amb la migració. I la migració és un tema molt sensible, fins i tot abans de que passés això a Ceuta. Què vull dir? És un tema molt sensible, és un tema molt polític, és un tema que està en les primeres preocupacions dels catalans, dels espanyols i dels europeus, juntament amb l'habitatge, però està allà. I sobretot, és un tema que és molt llaminer per certes opcions polítiques i que saben rendibilitzar molt bé. I la socialdemocràcia no és, o l'esquerra no és precisament una d'aquestes.
2: Et volia preguntar, qui creus que ha rendibilitzat millor el que ha passat? Perquè pensem en extrema dreta, no? Pensem en Vox, però qui s'ha pogut sortir beneficiat a nivell de

0: de relat, a nivell de què és el que ha fet, inclús també sobre el territori en clau política.
1: La teoria, els experts, la ciència política, ens diria que és l'extrema dreta la que surt beneficiada quan tu poses al centre de l'agenda la migració. Quan passa un episodi com aquest, o senzillament, per lo que sigui, el debat mediàtic és la migració. Però és que la pràctica en aquest cas també ens ho diu. Per què ens ho diu? Perquè quan es pregunta als ciutadans espanyols quin és el partit que vostè creu gestionaria millor la immigració o una situació com la de Ceuta, gairebé el 30% opten per Vox, que és la primera opció política escollida en aquest sentit. La segona seria el PSOE, i ja darrere ja tindríem el PP i la resta d'opcions. Per tant, en la pràctica també és l'extrema dreta espanyola, en aquest cas Vox, qui es veuria beneficiat. Però si ho portem un segon a Catalunya, quan el CEO, el darrer CEO que es va publicar, va preguntar qui gestiona millor per vostè, l'economia, la seguretat, etc. Seguretat i migració, Aliança Catalana. Era una de les opcions més escollides. Vull dir que no és una qüestió només de Ceuta, sinó que quan el CEO, el Centre d'Estudis d'Opinió, abans que succeís res de Ceuta, preguntava la mateixa qüestió, també l'opció que podríem anomenar extrema dreta també surt beneficiada en aquest sentit. Ara bé, quin ha estat també el paper del Partit Popular aquí? Uh-huh. Té una gran avantatge, i és que Juan Jesús Vives, el president de Ceuta, és del Partit Popular, governa amb una majoria holgada i des de fa anys, vull dir, és un personatge conegut i consolidat a Ceuta. I la seva gestió, la seva crítica contundent contra el govern central li ha valgut també el reconeixement dels veïns, i les fotografies de Feijó amb Vives el que busquen és contagiar-se, anem a dir-ho així, d'aquesta aura, ara que està aquesta paraula una mica de moda, no? D'aquesta aura que inspira Vives. I el Partit Popular el que està, sobretot, és monopolitzant més el discurs als mitjans de comunicació. Vaig a simplificar-ho. Sentim més a Feijó que a Abascal. Però això tampoc és dolent per a Abascal, perquè Abascal sap que la seva formació, la seva marca, ja rendibilitza el tema de la migració. Per tant, a vegades, i jo si estigués, no, al seu equip de comunicació, li diria a Abascal, vigila, no la caguem, si ja totes les dades i totes les enquestes ja tenim el vent a favor, doncs potser sortir massa nosaltres amb el nostre discurs més extrem podria ser contraproduent. I per tant, aquí sí que Feijó té més marge, Feijó, quan dic Feijó dic el Partit Popular, sí, en general, i té més marge. Si no, aquest matí, en aquest esmorzar informatiu, no només estava Vives a Madrid, ho feia des de la capital, sinó que qui li ha presentat ha sigut Feijó, el president del PP, i a més, entre el públic i fent preguntes, estava Isabel Díaz Ayuso.

0: que ens donen dades, també per opinar amb dades, no? El que pensa la població. Ara bé, clar, quan una enquesta pregunta qui gestionaria millor aquesta situació, clar, és molt subjectiu. Pels de l'esquerra gestionar-ho bé pot ser una cosa i pels de la dreta l'altra. Per tant, aquestes dades surten de gent que votaria a Vox o es fa un exercici d'objectivitat?
1: No, bueno, l'exercici el fa l'enquestat, és a dir, si algú que ens escolta li han fet una enquesta, a tu et pregunten moltes coses, fins i tot, bueno, doncs quan cobres al mes, no? Et pregunten moltes coses i, entre d'altres, et diuen vostè qui creu que gestionaria millor l'economia? I dius, aquest partit i tal. Evidentment, si tu ets un votant fidel al PSC, és molt més factible que acabis optant més pel PSC tota l'estona. Però el que reflecteixen aquestes enquestes és que opcions com la seguretat o la immigració, Aliança Catalana o Vox sobresurten. Mm-hmm. Per què dic això? Perquè Vox no té un 28% d'intenció de vot, però sí té un 28% d'espanyols que opinen que ells gestionarien millor la immigració. Això no vol dir que aquest 28% diguin i vostè qui votaria? Aquí és una altra qüestió. Que tots els votants de Vox diuen Vox quan els pregunten per seguretat? Segur. Poso una dada. Un de cada quatre votants del PP diu que Vox gestiona millor la immigració, que el millor partit per gestionar la immigració és Vox. El 7% dels votants del PSOE diuen que el millor partit seria Vox. Però, clar, evidentment estic dient que són votants del PSOE. Clar. És a dir, el dia de les urnes votarien el PSOE.
0: És molt interessant, clar, perquè poden estar, diguéssim, d'acord amb un punt del programa electoral de Vox, però amb la resta no. I això fa que no els votin, però que creguin que són forts en certs aspectes.
1: Deixa'm només un segon. O una cosa molt important. O que aquell tema no és el principal per votar. És a dir, per exemple, jo què sé, la qüestió de l'emergència climàtica o la qüestió del feminisme, tu pots pensar que Sumar o les esquerres són les que millor gestionen, però a la vegada per tu el feminisme o l'emergència climàtica no és la principal raó per anar a votar, sinó que és la teva butxaca i si el teu fill té feina. Aleshores aquí això és el que marca una mica.
0: És molt interessant perquè abans quan parlava l'Adrián de per què Sánchez no surt gaire reforçat d'aquesta gestió, perquè l'hem vist de Sánchez sortir reforçat de moltes crisis, sí. Però aquesta té elements que la socialdemocràcia, diguéssim, no barreja gaire bé, diguéssim, no sap sortir-se'n, com és la immigració, que no té una política prou clara. Llavors, aquesta setmana, a nivell de dies que ens hem d'apuntar a l'agenda, on el debat polític al voltant del que està passant a Ceuta serà vital.
1: Sí, a veure, jo crec que sobretot, a banda de que avui ja hem pogut escoltar a Vives, jo em centraria al dimecres, sessió de control al Congrés. Les preguntes ja se saben amb antelació i tant el Partit Popular, és a dir, Feijó i Rufián, li preguntaran una cosa molt semblant a Pedro Sánchez, que és com pensa gestionar o com pensa tirar endavant. I, evidentment, també tindrà preguntes al govern i tots els ministres, gairebé tots els ministres, tindran preguntes relacionades amb la crisi de Ceuta, cadascú amb el seu negociat. I després, també molt important, això ja no es veu tant a la tele, però el dijous al Congrés es vota una iniciativa del Partit Popular per endurir les mesures migratòries, especialment a la frontera espanyola, però, evidentment, això marcarà també, i el debat es marcarà Ceuta i Melilla. Per què dic això? Els dijous és un dia de votar coses, iniciatives al Congrés, i gairebé mai les veiem a la televisió. Però és molt probable que els discursos o els 20 segons d'alguna decla dels polítics que intervinguin al faristol, que per ser el dijous no seran les primeres espades, sinó que seran els més tècnics d'aquesta qüestió, però bueno, això, que el dijous serà un dia important també al Congrés perquè es votarà aquesta qüestió on, una altra vegada, Ceuta estarà segur al mig de tot el menú.
2: I ja per acabar, divendres és la Diada. 11 de setembre, per tant aquí a Catalunya també dia important en clau política també, perquè és aquell moment en què doncs, representants de totes les institucions surten a dir la seva i també persones del carrer. No sé, a veure, evidentment el suflé del procés ha baixat moltíssim, no sé com t'imagines tu que pot ser aquesta concentració, que a més són deslocalitzades, perquè cadascuna, Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona, per tant no ens imaginem tampoc una manifestació unitària al centre de la capital.
1: L'oasi català es deia fa unes dècades, eh? Doncs la política, o sigui, ha passat per cicles, no? Perquè va haver-hi un cicle contundent, no parlaves tot del procés, no? Ara fa uns anys, i ara Catalunya sembla que torna a ser un oasi dintre del conflicte amb els docents, amb els diferents treballadors públics, etc. Però dintre de tot això, políticament, amb l'agenda mediàtica que tenim, Catalunya és un oasi. I realment jo crec que Pedro Sánchez, del darrer que voldria preocupar-se és que aquesta diada es convertís en un revifament, que jo no ho veig, però que sigui un revifament del procés o d'algun tipus de manifestació que pugui acabar amb algun tipus d'aldarull, que repeteixo, jo no ho veig, però jo el que m'imagino és una diada formal, una diada

0: mejorar a nivel de neurociencia, de ciencia de la conducta, podemos ver, a mi manera de entender, el reverso tenebroso y hay, bueno, sentencias judiciales y hay noticias de hace años de que esos algoritmos que vemos tienen mucho trabajo detrás y que en ciertas ocasiones como que explotan vulnerabilidades, ¿no? Es lo que vi hace nada en un documental sobre este tema de la atención como la lectura, ¿no? Que la lectura realmente tampoco es como natural, podemos decir, en nuestro cerebro, es algo como más nuevo, un proceso que requiere diferentes procesos cerebrales para estar concentrado en ello. Entonces se habla de que se ha bajado el tiempo de lectura, ¿no? Los libros que leen las personas hoy en día y estadísticas probadas de ello. Entonces, Joan, yo creo que es muy interesante lo que comentas. Yo diría que es un doble factor, es retroalimentado entre ambas ideas, ¿no? De que tenemos cierta propensión a, bueno, a buscar de manera a estimular, ¿no? A explorar, ¿no? Somos una especie que explora y que al mismo tiempo hay cierta vulnerabilidad que en determinados aspectos o determinadas empresas o, bueno, o sea de consumo, como has comentado, tiende a explotar esa vulnerabilidad. Entonces hay dos variables que hay que tener en cuenta que, como decimos, se retroalimentan entre ellas.
1: Obrim ja l'apartat de pautes i el primer de tot, abans d'establir unes pautes, és saber què et passa, no? Per tant, hi ha algun senyal d'alerta que una persona adulta pugui detectar i que li faci plantejar-se una avaluació professional en cas de, doncs, pensar que pot ser un potencial TDAH?
0: Sí que leí un estudio, bueno, relativamente reciente que explica algo así, Lola, como que antes de ese diagnóstico clínico, que a lo mejor, como decimos, ¿no? Puede costar tiempo, dinero, ¿no? Para hacer un diagnóstico diferencial, es lo que se llama un screening o cribado que pregunta cuatro elementos del manual diagnóstico DSM-5, que sería como una especie de cuestionario rápido, ¿no? De ¿tienes dificultades para concentrarte cuando alguien te está hablando a ti en concreto? Segundo, ¿tienes también dificultades para estarte quieto, no levantarte cuando estás, bueno, se supone que debes estar sentado? Tercero, ¿tienes dificultades para descomprimir o desconectar del estrés cuando uno tiene tiempo libre, después del trabajo, de responsabilidades? Y el cuarto de este aspecto de SM sería que tienes tendencia a terminar las frases de otras personas en las conversaciones, ¿no? Como a rellenar huecos todo el tiempo. Y luego otras dos variables también que se mencionaban es preguntar si tiendes a dejar, uno se tiende a dejar todo a última hora o si necesitamos ayuda constante para mantener el orden. Recalcar que el decir que sí a todo esto, Lola, no quiere decir que uno tenga un TDA clínico adulto, pero sí que en estos casos la evidencia científica habla de que si se hace todo check, check, check en estas variables, un estudio, bueno, hecho por profesionales bien cualificados, puede ayudarnos a entender a través de escalas psicométricas o de una intervención psicológica que pues muchos años y décadas de evidencia científica en este sentido.
1: Ja per acabar així de manera ràpida, quines pautes donaries a una persona doncs, que després de fer aquest check a les preguntes ha anat a consulta i doncs, se li ha diagnosticat aquest tipus de trastorn?
0: Claro, al final, esto es, como hemos dicho, ¿no? Las pruebas tienden a tener pues síntomas actuales, otras pruebas de manera retrospectiva. Y como vemos, ¿no? La gran valoración individual, el estándar de oro en psicoterapia sería terapia cognitivo-conductual, con entrenamiento de lo que se llama las funciones ejecutivas, ¿no? Pues intentar mantener el control atencional con ejercicios, tareas de diversa clase, basándonos especialmente en el principio de la neuroplasticidad, aunque la infancia ya mayor, ¿no? Mayor neurogénesis, mayor plasticidad neuronal, esta nunca desaparece. Mucho en el trabajo emocional, ¿no? Como hemos dicho, el tema del TDA adulto es conducta y emociones, va de la mano. Entonces, cada perfil necesitaría una intervención, digamos, personalizada. Lo que se busca en muchos casos, por ejemplo, en muchos estudios hablan de una curva de aprendizaje, es decir, asumir que un cerebro adulto, su potencial de plasticidad, neuroplasticidad, existe, pero no tanto como uno infantil. Entonces sería una especie de, bueno, buscar en esa curva de aprendizaje el bienestar personal como un ritmo propio, ¿no? Buscar un tiempo tarea, asumir que a lo mejor tenemos un perfil cognitivo que es muy cambiante, que es bueno para unas cosas y malo para otras. Es decir, esto que quede muy claro que no es negativo en sí mismo. En determinados contextos o entornos puede ser tener más rapidez de cambio, menor control de la impulsividad, puede sonar malo, pero no, en determinados ambientes laborales o personales no tiene que por ser negativo. Y sí que, bueno, un poco para terminar el tema de las aplicaciones, y
1: Sí.
0: yo creo que cualquier red social que hoy en día aparece un montón de anuncios, yo diría que no está mal, es decir, la idea en sí no es mala, pero como siempre es en la psicología un poco el pensamiento mágico, ¿no? Vuelvo a insistir en el conflicto de intereses, que ciertas aplicaciones a mi manera de entender, se quedan un poco de manera superficial y buscan a veces demasiado la autocomplacencia, ¿no? De mira cómo has mejorado haciendo estos ejercicios, con lo cual tu TDA queda curado. Eso no es, salud mental no suele ser así de fácil, pero sí que es verdad que con la buena guía hay grandes productos, hay, bueno, grandes ideas, gente que intenta trabajar para dar, bueno, ahora mismo hay un montón de aplicaciones, de recordatorios, de sobre todo el tiempo tarea, que yo creo que es un problema que es mucha demanda, digamos, en la práctica clínica, de que con un teléfono móvil diseñado normalmente para que, bueno, tener estímulos constantes para, bueno, llamar nuestra atención, a veces es difícil, ¿eh? Insisto que no es fácil luchar contra, bueno, por responsabilidades o por tema laboral o personal. Con lo cual, como digo, a nivel global, perdón, buscar elementos, bueno, propios que nos ayuden a crecer y que lo que veamos que nos genera déficit o problemas de interferencia en la vida cotidiana, buscar ayuda, tener paciencia y, bueno, darnos cuenta de que al final no es negativo en sí mismo y que es una etiqueta que no es un estigma, sencillamente es un diagnóstico clínico que nos puede ayudar a sentirnos mejor o peor y con buenos profesionales a nuestro lado.
1: Ens quedem amb aquesta idea i prenem nota de totes aquestes qüestions que ens has explicat al voltant del TDAH adult. David Cueto, psicòleg a La Brúixola, però també, evidentment, a Cepteco a León. Moltes gràcies. Que vagi molt bé. Bona setmana, bona tarda.
0: Muchísimas gracias, muy buena semana y buenas tardes.
2: Per no perdre el rumb, escolta La Brúixola.
3: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
4: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
1: I acabem el programa amb cultura, avui parlant de circ i de màgia, perquè a partir de demà i fins al 18 d'octubre, la Gran Carpa de l'Hospitalet de Llobregat acull la producció del Circ du Soleil Cuiros, gabinet de curiositats. L'espectacle planteja un viatge a un univers impossible, ple d'acrobàcies, humor, música en directe i personatges de tota mena. I ara volem parlar amb un dels seus protagonistes, l'actor alacantí David García Coll, que dona vida al científic, que és el personatge que obre la porta a tot aquest món fascinant que ara comentàvem. David, què tal? Molt bona tarda.
5: Hola, hola.
1: A veure,
5: bona tarda.
1: Tots sabem a què ens referim quan parlem del Cirque du Soleil, però en aquest cas parlem d'aquesta producció de Curiós. En què consisteix? Què el fa diferent? Què explica la història?
5: Ah, jo, abans de parlar de la història, jo crec que aquest espectacle el que té d'especial és que possiblement siga l'espectacle més imaginatiu del Cirque du Soleil, que ja és dir molt. I jo crec que és això el que té d'especial, és una porta oberta a aquest món meravellós que tenim tots a dins i que ens pot portar a llocs increïbles. El que a nosaltres ens agradaria quan la gent isca de la carpa és que puga pensar que tot és possible. Sí, això.
1: I la història, pel que fa a la història, explica'ns una miqueta, tu interpretes el paper de científic, el personatge que imagina tot l'univers que veiem, no?, sobre l'escenari, explica'ns.
5: Sí, és l'excusa per a començar els arts de circ, els números de circ. És un científic que està en el seu gabinet de curiositats i que està provant nous experiments, però no termina de funcionar. Ell vol anar a una altra dimensió. Pensa que totes les idees que han tingut els éssers humans són possibles i un dia, per un error de càlcul, en lloc d'anar a l'altra dimensió, són els habitants d'aquesta altra dimensió els que venen al seu laboratori i per a posar-ho tot cap avall.
1: Quan deies...
5: I és un poc l'excusa per a començar l'espectacle.
1: Clar, tenim aquesta excusa, ens deies que és el més imaginatiu del Circ du Soleil. Per què? És a dir, quina és la recepta, no?, perquè a tots doncs, ens faci estar sempre aquestes 2 hores d'espectacle doncs, sense poder desviar la mirada de l'escenari.
5: Sí, el meu personatge és un poc com el fil que uneix tots els números i jo crec que en aquest espectacle en concret les emocions que són molt diverses. Passem de la poesia pura i d'arrencar al públic un oh a pressupost de ficar-lo nerviós en que, perquè la gent s'està jugant la vida en alguns números. Jo estic a l'escenari i després de més de 700 funcions, jo encara estic ai. I també és aquest gran wow, que és el que normalment busca el circ. En aquest espectacle tenim un número en concret que mai s'ha vist a una pista de circ, que és un número, el de Acronet, que és una gran red gegant que omplís tot l'escenari i que on els meus companys volen a 12 metres d'altura. Mm-hmm. I és un número que mai s'havia fet abans. I el que volem és que la gent torne a tindre aquestes emocions que només el circ pot donar, que és el de estar veient un espectacle en viu, molt poètic, en imatges increïbles, però que encara la gent està pensant, mare de Déu, això mai ho havia vist en la meva vida.
1: Mm-hmm. Clar, per arribar a aquest punt i amb 700, més de 700 funcions, la preparació aquí deu haver estat màxima.
5: Sí, van començar a ir a arribar a la carpa i a començar a escalfar i a revisar que tot estiga perfecte per a que demà, que és la primera funció que fem, pues això, que tot estiga que l'espectacle isca com nosaltres volem que isca.
1: Què representa per vosaltres actuar a Barcelona, aquí a l'Hospitalet de Llobregat, amb una producció d'aquesta magnitud?
5: Bueno, para la resta no ho sé, però per a mi és molt important. Jo sóc espanyol i actuar en Barcelona, i además, jo vinc del món del teatre, o sigui que Barcelona és com la capital cultural, la capital teatral d'Espanya, i sempre quan arribes a una ciutat nova comences amb un gran símbol d'interrogació, no? Com reaccionarà el públic? Li agradarà? No li agradarà? Què passarà? Però quan això passa en el teu país, els nervis que tenim els espanyols així al circ és un poquet més perquè tens com un poquet de responsabilitat i és com si vingueren els teus pares a veure la funció, no? Ai, espero que els agrade, per favor, que els agrade. I ja després Barcelona, pues, per a mi és això. Jo espero que el públic català disfrute del nostre espectacle i que li agrade, perquè sé que no és un públic fàcil, és un públic molt cult i que estava acostumat a veure espectacles de moltíssima qualitat. Mm-hmm. Però bueno, sí, l'espectacle ha funcionat en ciutats com Tòquio, París o Nova York, per què no a Barcelona?
1: Totalment. De fet, clar, destacaves el fet de dir és que jo sóc espanyol i és important perquè Curiós reuneix artistes de més d'unes 20 nacionalitats. Per tant, això entenc que és una gran diversitat cultural. Com és conviure el dia a dia doncs, amb aquestes realitats de persones doncs, que són d'arreu del món?
5: És molt divertit. A voltes, clar. Avui este matí estava parlant en un company que és d'Anglaterra i les diverses formes d'apropar-nos a altres persones, no? Perquè els espanyols, els francesos són molt directes, no? I a voltes altres persones se poden sentir un poquet intimidats o, mare de Déu, el maleducat este. I altres persones estan donant voltes per a dir una cosa i és, tio, acaba ja, vinga, va, què vols? I, bueno, una volta entens que això passa i jo crec que el que ens salva és el sentit de l'humor i perquè així l'ambient és molt positiu i el sentit de l'humor és el que ens salva tots d'esta bogeria que és viure en la ONU que pareix que siga el Cirque du Soleil.
1: Volia acabar preguntant-te també per la teva vida més personal com a artista, perquè tu vas començar en el món del teatre, gairebé podríem dir per casualitat, quan eres adolescent, però és que fins i tot vas començar a estudiar una carrera, dret, fins a donar-te doncs, que la teva vida estava damunt d'un escenari. Com va ser aquesta transició?
5: Bueno, jo estava fent teatre a l'institut i després vaig començar una carrera i el meu pare em va dir estudia alguna cosa que sí que t'interessa, que sí que de profit.
1: Típic dels pares.
5: Ja, vale, pues dret. Sí, però clar, això a mi no m'agradava, i jo el que volia fer era teatre. M'ho passava molt bé damunt de l'escenari, vam fer una funció i va tindre molt d'èxit, i aleshores em van començar a pagar per fer teatre, i jo encara estava estudiant dret, i me vaig adonar que m'estava enganyant a mi mateix.

0: Teixa, que si ja podia fer teatre, per què no estudiar? Me'n vaig anar a l'Escola d'Art Dramàtic de Múrcia i vaig començar allà, i vaig canviar la meva vida. I mira, no m'he sentit mal, no? Perquè ara estic aquí a Barcelona actuant amb el Cirque du Soleil. O sigui, de moment perfecte, ja veurem, que encara en queden anys i encara segur que encara tinc molts de fracassos en la meva vida.
1: Bé, esperem que no, de ben segur que aquest del Cirque du Soleil no serà un cas. Moltes gràcies, David García Coll, per apropar-nos a aquesta realitat que es viurà a partir de demà i fins al dia 18 d'octubre a la gran carpa de l'Hospitalet de Llobregat. És curiós, Gabinet de Curiositats, producció del Cirque du Soleil. Gràcies, David, que vagi molt bé, èxits, bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.

0: La brújula a Onda Cero Cataluña.
1: Soy Mar Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
2: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
1: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
2: Llama a Verisur al 900-272-272.
3: Verisur.
0: La brújula. Al so de la tarde a Onda Cero Cataluña.
4: Arribem ja al final d'aquesta brúixola. En la prèvia de l'inici de curs, de ben segur que demà ens tindrà molt amatents aquesta arrencada perquè es fa amb aturades, ja ho saben, vagues dels mestres. En parlarem de ben segur demà, però ja saben que aquesta temporada acabem amb una cançó relacionada amb algun tema del dia. Amb què acabem avui, Joan?
5: En el programa que ha arrencat la setmana de la brúixola hem parlat d'habitatge, d'una banda del recurs de l'Ajuntament de Barcelona per ajudar 40 persones en situació de vulnerabilitat i per l'altra, de la pujada de preus que segueix registrant el mercat immobiliari. Per això tanquem el programa amb un poema de Joan Salvat Papasseit, que va musicar Lluís Llach, i

Doncs amb la casa que vull acabem aquest primer dia de programa de la setmana. Els deixem ara amb la brúixola del Radio Estadio i l'Albert Arranz. Nosaltres tornem demà a partir de les 7 de la tarda. Que vagi molt bé. Bona

0: La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arran.
1: I magnífica la realització musical, com és habitual en ell, del Vicenç Armero. Passen gairebé 5 minutets de 8:45, hora magnífica per fer 5 cèntims de l'actualitat del dia en clau futbolística i en clau Barça, que deixa maneta a València a la Lliga abans del debut a la Champions. Víctor Llucià, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, maneta. I realment el resultat va ser molt curt pel que va generar el conjunt blaugrana en el seu últim duel de Lliga a l'estadi de Mestalla. El partit va acabar ben aviat per la bona feina del Barça, que està completant un inici de temporada realment molt potent. Primera titularitat de Rodri Hernández, en el que va significar també la primera suplència de Marc Bernal. Amb una genialitat, Lamine Yamal va obrir el marcador al minut 6 i Fermín López va ampliar distàncies amb el segon pocs minuts més tard. El migcampista andalús havia assistit ja al de Rocafonda en el 0-1 i suma 4 gols a la Lliga, 2 menys que en tot el curs passat a la competició domèstica. Per cert, dada de Fermín Suárez, el del Campillo, amb la samarreta del Barça, du 18 gols amb la cama dreta, però és que en du 14 amb la cama esquerra. Això parla de quin tipus de futbolista és Fermín López i la seva capacitat de generar. La resistència del València va ser nul·la durant tot el maig i només el desencert del Barça en atac va impossibilitar una golejada d'una altra època. Tot i així, Rafinha, Pedri i altre cop Lamine Yamal van posar la maneta a la capital del Túria. Rafinha, per cert, continua com a màxim golejador de la Lliga amb 6 dianes. Sobre el volum ofensiu de l'equip parlava Pedri als micròfons del club.
3: Creo que hemos hecho casi todos bien, un partido redondo para sumar 3 puntos y seguir cogiendo confianza. Sí, no entran todas, entran todas, que yo creo que es imposible, pero bueno, lo bueno es que creamos muchas, tenemos muchas ocasiones y al final acaban entrando. Creo que tenemos jugadores que pueden hacer muchos goles esta temporada, sobre todo por eso, porque creamos muchos goles y bueno, es bueno tener eso. Creo que hay mucha gente que puede aportar en ese aspecto y bueno, a seguir. Bien, muy bien, con ganas de seguir jugando, de seguir disfrutando, que es lo que más me gusta. Sigo viviendo un sueño, así que a continuar.
2: 0-5 contra l'Elche, 2-0 davant l'Atlètic Club, 5-2 envers el Rayo Vallecano i ara 0-5 a Mestalla. És un inici golejador històric. 17 dianes en només 4 jornades i aquest registre només té 2 precedents que el superen a la història del club. El Barça va marcar 19 gols la temporada 49-50 i 21 al curs 50-51 en aquestes mateixes 4 jornades. És veritat que estem parlant d'un altre futbol. La temporada 57-58 i el curs 2011-2012 amb Pep Guardiola a la banqueta, de fet en la seva última temporada com a tècnic, també es va assolir la xifra de 17 dianes en aquestes primeres 4 jornades. És el major registre amb Hansi Flick a la banqueta. Deia que va ser la primera titularitat de Rodri i ja es va notant la seva adaptació al Barça. Hansi Flick el va retirar quan mancava mitja hora de joc pel final del partit. I el seu acompanyant a la sala de màquines, Pedri, va explicar que evidentment sí, són compatibles.
3: Bueno, siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero la verdad que es muy cómodo jugar con Rodri, es un jugador que defensivamente roba mucho. Pocas veces ve perder un balón a Rodri, así que creo que nos vamos a entender muy bien, con partidos nos vamos a seguir entendiendo aún mejor y creo que va a ser espectacular.
2: Un altre dels noms propis del duel va ser Gabriel Jesús, que va entrar substituint precisament Pedri al minut 81 del duel a Mestalla. Debut oficial amb la samarreta blaugrana d'un jugador que admet que ha d'acabar d'agafar el ritme.
4: Debutar por esta camiseta muy grande, muy contento. Claro que la verdad es que físicamente estoy bien, pero claro que me cuesta un poco de partido, de jugar más minutos. Hoy pude jugar un poco, estoy muy contento de hacer mi debut, la victoria también. Tenemos un equipazo, jugadores de gran nivel que juegan muy bien. Nada, ahora es aprovechar lo máximo, ¿sabes? Porque el fútbol me encanta, entonces Barcelona siempre juega fútbol y me encanta eso.
2: Si les lesions respecten Gabriel Jesús, es pot sumar al carro de les xifres golejadores dels seus companys. I ara torn per la Lliga de Campions, pel so de violins que arrenca demà dimarts i el Barça debuta dimecres contra el Feyenoord al Camp Nou a 7:45 de la tarda, horari una mica diferent al que és habitual. Aquest matí s'ha exercitat el grup al primer equip amb Eric García, que portava una màscara després de ser substituït ahir contra el València, tot i que dimecres no podrà jugar per sanció. Sí que estarà disponible pel partit de diumenge, en canvi el de Martorell davant el Llevant, al Ciutat de València. A més, també s'han entrenat el jove extrem Jesse Bisigu, ja recuperat del cop al turmell que es va produir a la final de la Copa Catalunya contra el Centre d'Esport Sabadell, que es va disputar la setmana passada a la Nova Creu Alta. Demà, entrenament del primer equip a les 11 del matí i roda de premsa, atenció, amb Lamine Yamal i també de Hansi Flick a la 1 del migdia.
5: Hola, esto te interesa.
6: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
7: ¿Y lo del sorteo?
6: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en LíneaDirecta.com.

0: 8 i 44, gairebé l'Espanyol empata al darrer sospir del maig davant el Sevilla a l'RCD Stadium amb gol de Marcos Fernández al minut 98. Manolo González, entrenador perico.
1: Bueno, és el segon partit complicat. Primer, això no són partits fàcils. A partir d'aquí, penso que el primer tram de partit hem estat bé en pilota, hem trobat les avantatges. Ells han canviat, han igualat la situació tot el camp, situació de mà a mà. Allà sí

0: ens ha costat més i és una cosa que hem de treballar de cara a altres partits, perquè sí que quan ens ha passat això sí que ens ha costat avui. També és veritat perquè el tipus de rival és un rival bastant físic, que costa més, i després sí que ens ha costat més. Hem tingut domini, però no claretat als últims metres. Bueno, toca seguir treballant, no hi ha més. Millorar, reflexionar i analitzar factors del joc que penso que són millorables.
1: Els andalusos amb 10 jugadors des del minut 56 per expulsió del senegalès Sangante davant l'Anuig sevillista Manolo demana als del Xiulet, als àrbitres, igualtat de criteri.
2: Hay tantas situaciones que se arbitran tantas veces. Yo sé que en teoría se hace para que sea más justo, pero es lo que te digo, que al final nos lo tienen, que los criterios sean iguales. Es lo que te digo, que las acciones no se piden diferente. Entonces, cuando viene el jaleo, y es lo que imagino que Luis se refiere por eso, porque la situación de la expulsión creo que es clara, por mucho que aunque toque el balón, toca al jugador, creo que es clara. Pues si no, Roberto se queda antes de Blanco Dimos. Y después las situaciones de los goles son situaciones muy similares y se arbitran de manera diferente. Yo entiendo que es difícil pitar y a veces yo creo que al árbitro le tienen que ayudar también.
1: Tres quarts, avui t'estàs sortint, Armero, eh? A segona, el Girona vencia a Gijón 0-2 amb gols d'Esprilla i Carles Pérez. I els de Quique Álvarez són quarts. L'entrenador blanquivermell veu marge de millora.
3: Bueno, jo crec que hem d'anar més. Tenim marge de millora. La situació que hem patit ha sigut difícil. Això ho hem de tenir en compte. I bueno, avui jo em quedo amb que, torno a dir, pel rival, per el que ens ha exigit, però la gent ha acabat morta. Però hem aconseguit aguantar, no? I això és un punt positiu sempre. Sempre. El futbol, el mèrit de guanyar o qui ha tingut més és relatiu. Jo em quedo amb que el meu equip va fer un esforç terrible i que l'has de fer per intentar guanyar aquí, i ho hem aconseguit, i això ens ha de donar la confiança de poder millorar, que crec que hem de millorar.
1: I el Centre d'Esport Sabadell rebent i guanyant el Córdoba des de 2-9, nova Creu Alta. José Agustín Gómez, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Un Centre Esport Sabadell que d'hora s'ha posat per davant. Al minut 7 ja guanyava gràcies a un gol aconseguit per Joaquini, el davanter que ha aprofitat una passada de Quadri després de robar una pilota dins de l'àrea rival. I 3 minuts després, això sí, ha hagut de revisar-lo el VAR perquè en principi l'àrbitre ho havia anul·lat. De nou, Joaquini marca el segon i posa el 2-0 en aquests moments, quan portem ja 16 minuts a punt d'arribar al 17 de partit. Les coses li estan sortint bé al conjunt de Ferran Costa, que ha sortit d'inici amb Foli i sota pals, Òscar Sant Català, Edgar i Miqui Codina en línia defensiva, Ton Ripoll, Urri, Pere Pons i Quadri a la línia defensiva, i a dalt Joel Priego i el golejador d'aquesta nit, Joaquini, que ja ha fet, com diem, 2 gols. De moment, 17 minuts de partit, 2-0, guanya el Sabadell al Còrdoba.
1: Dos partits estan completant la primera divisió, quarta jornada, minut 83 al Coliseum Getafe, que juga amb un home menys per expulsió. Un Celta de Vigo, un a partir de 2:15, Elche Real Sociedad. Les 8:47, tertúlia.
5: ¿Y si las finanzas fueran fáciles de entender? JP Financial es la marca que acerca las finanzas a las personas, hace comprensible lo complejo y abre la puerta a nuevas oportunidades para que más personas puedan decidir con criterio, seguridad y libertad. Porque tu vida te pertenece a ti. JP Financial. Entender para poder.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias. Reserve en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
7: Soy Mar Market. Para mi protección, confío en Verisur.
8: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa, y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
7: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
8: Llama a Verisure al 900-272-272.
9: Verisure. Baby, we don't need no reason why.
10: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
1: I amb la doble R, R de Rafa Fernández, Onda Cero Madrid, hola.
11: Hola Albert, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Errado.

0: grups del Mundial d'Alemanya. Les de Miguel Méndez han acabat líders de grup i jugaran l'eliminatòria de quarts de final dijous contra Austràlia o el perdedor del duel entre Itàlia i la Xina. Encara en bàsquet, els equips catalans de la Lliga CB ja s'estan posant a to. El Barça d'Alexander Sekulić es va imposar per 101 a 96 davant el Morabanc Andorra en un amistós de pretemporada. D'altra banda, la sisa Joventut de Badalona va superar el Radiofarm Ulm alemany per 72 a 66 i en el duel català a Sant Julià de Vilatorta, l'Ilerna Lleida va vèncer davant el Quitzenes Manresa per un ajustat 99 a 103. Més qüestions en futbol sala, el Barça va perdre ahir la final de la Supercopa. El conjunt blaugrana que va vèncer la tanda de penals al Jaén a les semifinals va caure davant el Pozo Murcia en el partit pel títol disputat al Palau Blaugrana per 5 gols a 4 en un duel en què sempre va anar a remolc. L'entrenador culé Javi Rodríguez.
1: Creo que ellos al empezar el partido han empezado con una marcha más que nosotros y eso se ha notado. A partir de que lo hemos corregido, pues el partido se ha igualado y hemos estado bien. En pequeños detalles, hoy hemos encajado algún gol que no deberíamos de encajar, pero no se excusa de nada. Las cinco faltas en cinco minutos en la segunda parte nos ha condicionado un poquito a la hora de presionar, pero bueno, creo que se ha visto un buen partido, creo que los dos equipos hemos ido a ganar. Creo que quizá nosotros hemos gozado de más oportunidades que ellos, que hemos ido a buscar también es porque quizá íbamos detrás en el marcador, pero bueno, no puedo reprochar nada a los jugadores.
0: Aquest dissabte dia 12 arrenca la Lliga i el Barça s'enfrontarà al Valdepeñas a domicili en el duel de la primera jornada. I dos últims apunts, Toni Bou és encara més històric després de guanyar el seu 40è Mundial de Trial. El pilot de Piera va sumar els punts que necessitava el Gran Premi dels Països Baixos per aixecar el 20è Campionat del Món a l'aire lliure que se suma als 20 títols indoor. I en waterpolo, Maika García ha anunciat que no continuarà al Club Natació Sabadell. La boia vallesana de 35 anys ja ha explicat en un comunicat escrit amb el cor encongit ha dit que l'entitat on va entrar quan només tenia 4 anys ha decidit no renovar-la després de 32 anys al club. Un amarg adeu que no entela un palmarès amb 7 Champions, 16 Lligues, 15 Copes i 13 Copes Catalunya en una collita global de més de 50 títols. Feia poc més d'11 mesos que Maika García havia estat mare, un fet que la Sabada de Llenca relaciona directament amb la no continuïtat a la piscina de Can Lló.
2: 9:37 i des d'ara i fins les 10, futbol internacional i motor.
3: Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
4: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
3: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
4: Llama a Verisure al 900-272-272.
5: Verisure. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
6: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda al Lideratges, Lina, com estàs?
7: Gràcies, molt bé.
6: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
7: Lo primero, manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
5: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
8: ¿Vamos de visita?
9: Hola, ¿qué tal?
8: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
10: Bien.
8: ¿Y la pequeña qué tal?
10: Está bien.
8: ¿Y tu gato?
10: Bien, muy bien.
8: Esta es.
11: ¡Wow! Me encanta.
12: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
8: Bienvenida.
12: Century 21.
13: Smartphone, tableta, PC, ¿tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor.
2: Temps pel podcast a la brúixola de ràdio.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 34, comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya, que ens deixa aquest dilluns 7 de setembre al marge del futbol, Víctor.
2: Arrenquem amb bàsquet. La selecció espanyola femenina ha derrotat el Japó per 59-79 més 20 a la tercera i última jornada de la fase de grup.

0: a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
1: Hazte mutuero.
0: Condiciones en Mutua.es.
2: Onda Viajera.
3: Esta semana Onda Viajera viaja hasta Mallorca para descubrir la Serra de Tramuntana, un tesoro natural y paisajístico patrimonio de la humanidad. El sábado 12, a partir de las 12 del mediodía, Onda Viajera desde el Santuario de Lluc en el municipio de Escorca, con Carles Lamelo. Gracias al Consell de Mallorca y a la Fundación Turismo Responsable de Mallorca. Con la colaboración del Consorcio Serra de Tramuntana y la Agencia de Estrategia Turística de las Islas Baleares. Onda Cero, tu radio.
4: Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.
5: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el rènting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
6: Clic, clic, clic. Clic para vender mejor. Clic para controlar márgenes. Clic para ver tus datos. Clic para decidir antes. Clic para no perderte en Excel. Clic para pymes. Clic, clic, clic. Con Mercanza. Pide ahora tu diagnóstico gratuito en clicparapymes.com. Clic, clic, clic. Con Mercanza.
7: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
4: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
8: Bon dia. Avui dilluns a Catalunya comencem la setmana amb temps càlid i estable. Les temperatures baixen lleugerament, però continuen més altes de l'habitual per aquesta època de l'any a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 33 graus a Barcelona i 32 a Tarragona. Avui dominarà el sol amb cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix augmentant a moderat durant la tarda a la depressió central. És una informació d'AEMET.
4: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
9: Vaja, jo crec que Flick sent que la confiança que li ha donat a Frenkie doncs, no ha acabat de ser retornada, no? I per tant, doncs, crec que està en un moment molt delicat al Barça, que entra en conflicte, no?, amb el que són els interessos del Barça, com ha jugat tot el Mundial quan venia tocat el genoll i ara doncs, no estan disponibles.
10: És que crec que lo de De Jong està demasiado viciado ya.
9: Sí,
10: Són 6-7 anys en el Barça. És verdad que esto siempre lo debato mucho con mucha gente. Oye, si los entrenadores lo ponen, por algo será. No será tan malo como se dice luego.
11: Bueno, pero indiscutible tampoco lo ha sido.
10: Pero sí que es verdad que nunca ha acabado de generar un consenso total en el aficionado del Barça. Y que la gente se ha acabado cansando de esperar a ese De Jong que prometía que podía ser ese futbolista.
4: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
12: Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
13: el 16 de agosto de 2001.
12: Y el número de la suerte,
13: el 4.
12: Consulta si ha resultado ganador a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo de Eurojackpot de la 11. 11. Bien jugado.
14: En Onda Cero, La Brújula.
15: Nothing but everything.
14: Marta García ayer.

no només passar una bona estona, sinó que ens facin propostes de tot tipus, de llibres, de pel·lícules, de sèries, de videojocs i tot el que ens

0: sembla que la cosa va de coetes i d'una sèrie que ja des del principi ens va impactar i que ha mantingut un nivell altíssim.
1: Altíssim, és potser de les millors sèries que hem tingut en els darrers 5-6 anys, des d'una miqueta abans de la pandèmia. Va ser una de les, diguéssim, propostes més arriscades que va tenir Apple TV quan va començar a emetre ficció televisiva el 2019. A alguns se'ls va costar una mica enganxar-se, a mi, i em sembla que a vostè també ens hi vam enganxar des del
0: Des de
1: principi.
0: la primera escena.
1: Pràcticament el primer capítol ja volíem veure els següents.
0: Sí.
1: I com que ha sigut una sèrie que des del principi, les primeres temporades sí que es van emetre, crec recordar, no sé si crec recordar que es van emetre la primera potser tota seguida o setmanalment, ah, no recordo, però sí que es vam enganxar. Una sèrie que a més, on transcorreix, que és a les estrelles, allà sí que passen fred, no com
0: Sí,
1: nosaltres.
0: sí, sí, sí, sí.
1: Allà passen fred. Però bueno, ja hem parlat d'ella unes quantes vegades, però és que aquest estiu hem tingut doble opció estel·lar. Comencem per la primera, que a més la segona es va estrenar justament quan la primera va acabar, la temporada. Cinquena temporada d'una sèrie, diguéssim, de l'espolón de proa d'Apple TV. Una sèrie que, això sempre ho hem parlat moltes vegades, encara li costa arribar al tema dels premis. Premis tècnics té, ha tingut molts, però diguéssim que els grans premis Globus d'Or, Emmy Prime Time, encara sí, està nominada, però encara no aconsegueix un premi gran. I ja tocaria. Per què la ciència-ficció no pot jugar amb igualtat de condicions que un drama qualsevol? És un dels grans temes que aquí sempre ens plantegem en aquesta
0: Sí,
1: secció.
0: sí, sí.
1: La ciència-ficció o la fantasia, que també és un
0: Sí,
1: altre gènere.
0: sí.
1: Encara que, bueno, a la fantasia sí que ha arribat, perquè, clar, en Joc de Trons i tota la pesca, doncs sí que ha arribat, però per què la ciència-ficció continua tenint aquesta mena de San Benito de és que és ciència-ficció, és que esto no és un drama de verdad, no és una sèrie de
0: Bueno, que
1: verdad.
0: sembla que si hi ha una nau, no? Un coet, una nau espacial o qualsevol cosa, doncs ja no té profunditat. I mira, si Project Hail Mary no té profunditat sobre mil i un factors psicològics i interpretacions fabuloses, fins i tot de la Roqueta aquella. Per tant,
1: Jo no sóc gaire tan optimista com vostè amb aquest Project Hail Mary.
0: no et va agradar?
1: Em va semblar infantiloide.
0: Ah, pues mira,
1: Potser
0: a mi em va agradar molt.
1: estic dient alguna cosa impopular, però em va semblar massa infantil. No sé, no vaig acabar de connectar. Sí que vaig gaudir molt amb Martel Marciano, que és el mateix autor de la
0: Sí,
1: novel·la,
0: sí.
1: de l'Andy Muir, Romeil, i esperava molt d'aquesta segona, però no sé, potser la relació que hi ha entre el Ryan Gosling amb la Roqueta em va semblar potser una mica massa infantil. Potser, això és òbviament, és una percepció merament personal, i em va semblar massa llarga, però bueno, no és una mala pel·lícula, però potser les meves expectatives estaven potser una mica altes. Però bueno, tornem-hi. Cinquena temporada d'una sèrie que aquí era aquesta que se'ns fascina molt i és, suposo que els oients ja saben quina és, Para toda la humanidad.
2: Todo lo que ha pasado te ha traído a este momento. Tú vas a hacer cosas que esta gente no alcanza a comprender.
3: La misión es encontrar vida en los confines de nuestro sistema solar.
4: El mayor descubrimiento de la historia.
3: Tenemos que aprovecharlo.
5: La intención es que mi gobierno le devuelva el control a la Tierra. No podemos seguir destinando dinero a Marte.
6: Hay que ser autosuficientes, dejar de depender de los envíos de provisiones desde la Tierra, tener el control de nuestro destino.
0: I és que, clar, la història, que partia d'una ucronia, partia d'un punt en la història en què es bifurqui, no? Una moneda que pot sortir cara o pot sortir creu, a partir d'aquí hi han coses que passarien igual i moltes altres que passarien diferent. I aquest punt d'inici era si haguessin arribat els soviètics abans a la Lluna, i per tant tot el que hagués suposat de que fins i tot doncs, la Unió Soviètica hagués durat més anys, per exemple, no?
1: Bueno, de fet, en la sèrie la Unió Soviètica continua, i no
0: Per
1: ha
0: això, per això.
1: caigut. És a dir, que ja portem 5 temporades, la primera temporada comença justament això, el 20 de juliol de 1969, tothom espera que Neil Armstrong o si la bandera ya americana, norteamericana, a la superfície lunar, però no, van ser els soviètics. És un cosmonauta real, és a dir, utilitzen el nom d'un cosmonauta real, Alexei

0: i Leonov, però a partir d'aquí comença tota, bueno, després ja parlarem d'una altra cosa, però comença tota una línia alternativa en la qual la Unió Soviètica continua en peu i que hi ha una carrera aferrissada no només des amb els Estats Units, sinó que altres potències mundials, a mesura que van passant els anys i les dècades, doncs s'hi van afegint, com la Xina, Corea del Nord, la Índia, etc etc, o fins i tot una mena de conglomerat europeu, o fins i tot dos coses que també estan succeint, que són iniciatives privades. Perquè ja sabem que el senyor Elon Musk té la seva companyia, Jeff Bezos també vol jugar a la carta espacial, i en aquest sentit la sèrie s'avança moltes coses, ha avançat moltes coses que s'han produït, i dins de la trama també s'ha avançat molt, perquè és clar, a la Lluna només vam arribar al 69 fins al 72, no hi hem tornat, tornarem, perquè aquest que hem tingut enguany l'assaig de l'Artemis, però veurem si arribarem, però clar, la sèrie continua i en aquesta cinquena temporada ja passava a la quarta temporada la humanitat arribava a Mart. I en aquesta cinquena temporada que comença 2012, és a dir, de 1969 a 2012, han passat 43 anys i quantes coses hem viscut en aquesta sèrie. A més, els que sou fidels a la sèrie ja sabeu que el capítol 2 de cada temporada, a partir de la segona temporada, capítol 1 de cada temporada, perdó, a partir de la segona entrega, doncs hi ha una mena això de repàs de què és el que ha passat a nivell mundial d'una temporada a l'altra. Llavors veiem això que Bill Clinton va tenir un mandat diferent, que va arribar una primera dona presidenta, que la Unió Soviètica, Gorbachev, va tenir altres successors, que la Unió Soviètica no va caure, i en aquesta cinquena temporada tenim allà a Marte, tenim a Mart una primera ja una comunitat, però que ja a la quarta temporada s'havien declarat en vaga contra les iniciatives privades, i en aquesta cinquena temporada, i no entrarem massa en spoiler, perquè suposo que hi ha molta gent l'ha vista, perquè això va ser a la primavera-estiu, doncs tenim això, que de sobte Mart s'independitza, diguéssim, la colònia s'independitza, i des de la Terra, Estats Units diu, pues sabéis qué? Con vuestro pan os lo comáis. I a partir d'aquí doncs, tenim tota una sèrie de trames aquesta cinquena temporada, que a més continuaran segons quines trames que tenien que veure també amb la Unió Soviètica, interessos polítics. I la veritat és que jo sé que vostè l'ha vista, aquesta cinquena temporada.
1: Bueno, cinquena vaig per la meitat, però sí.
0: S'ha posat una mica al dia.
1: Ja m'he aconseguit posar al dia perquè tenia la quarta pendent, i amb la quarta sí que vaig fer una marató per poder-me posar al dia. La cinquena l'estic administrant una micona més, però és d'aquelles sèries que al marge de que pues, tant els diàlegs com anem a dir, les trames estan molt ben pensades, a mi una de les sensacions que sempre tinc al veure-la és que és una sèrie que val molts diners, però que els diners estan molt ben aprofitats. A mi em sorprèn més quan a vegades parlen de pressupostos de pel·lícules o de sèries que dic, pues els deuen haver gastat en catering, perquè el que és doncs crear sets o desplaçaments o coses, doncs no els veig, i aquí aquesta sèrie és molt cara.
0: Sí, sé, molt clar, però clar, a diferència de les pel·lícules, pensem que gran part dels diners del pressupost d'una pel·lícula, per posar un exemple, l'Odissea, Spider-Man, que he tingut aquest estiu, se'n va la promoció, que és una partida molt elevada. La partida de promoció que tenen les cadenes de televisió és molt més petita i funciona de l'altra manera, funciona a partir de xarxes socials, no funciona... Clar, no hi ha tràilers a pantalles de televisió, no has de fer distribució a milers de pantalles per tot el món, és diferent. Però sí que és veritat que en aquesta sèrie i altres que hem vist d'Apple TV, el diner, es nota que hi ha diner, i el diner a més llueix molt bé aquest diner. O sigui, els efectes especials estan molt ben aconseguits. I és una sèrie que manté molt, molt, molt bon equilibri entre això, molt bons efectes especials i una trama molt ben escrita i actors que a més t'es creus, amb interpretacions que estan molt creïbles. No tapeu de micro en aquesta cinquena temporada, no entrarem en spoiler, però hi ha un personatge que ja feia temps que diem nosaltres està durant massa.
1: Està amortitzat, doncs, final, està amortitzat.
0: Ja està amortitzat, i en aquesta cinquena temporada doncs ja desapareix. És a dir, en aquesta cinquena temporada només queden molt pocs personatges, poquíssims, sembla com un parell com a molt dels que sortien a la primera entrega. És que, esclar, han passat 43 anys. És que... I una sèrie que comença el 2012 i que ja el darrer capítol ja ens mostra, perquè a més el bo que té aquesta sèrie és que el darrer capítol, la darrera seqüència, diu: la següent temporada ens anem aquest any. I la darrera seqüència de la cinquena temporada ens porta a la sisena, i que serà l'última, ens portarà 2020. I veurem què passarà.
1: Que
0: La
1: és
0: sèrie...
1: el Cuéntame dels Estats Units, en el sentit de que Cuéntame es va acabar quan just començava, com si diguéssim, el període que volia cobrir, no? O sigui, millor dit, acabava
0: No,
1: de cobrir
0: van
1: quan...
0: sobrepassar.
1: Clar,
0: Ho
1: clar.
0: van sobrepassar, de fet. La sèrie va acabar 2019 i, si no m'equivoco, 2020, no, una miqueta després. I pensem que la sèrie es va estar, diguéssim, el que és l'arc argumental, sembla que ja havia superat el 2002, que és l'inici de la
1: Que
0: sèrie.
1: és l'inici. Vull dir que es podien veure a si mateixos, no? Doncs
0: Així
1: aquí,
0: mateix, és clar.
1: aquí en
0: Aquí...
1: aquesta sèrie és ja el súmmum d'aquesta festa, no? Que es veurà sempre el primer capítol, veure quines coses han passat similars i quines havien passat totalment diferents, des de jugadors de bàsquet, d'esport, de política, de cinema, no? De
0: Tot, tot.
1: música, fins i tot. Doncs, clar, arribar a aquest punt en el que dir, mira, si allò hagués anat així, avui podríem estar d'aquesta manera, no? I és
0: Ah, exacte.
1: fantàstic.
0: Per posar un exemple, no me recordo si la tercera temporada John Lennon esquiva la bala, és a dir, que continua viu. I no sé si fan alguna menció a Michael Jackson a la quarta o cinquena temporada, però tres quarts la mateixa. És una nova línia alternativa en aquest sentit. La sèrie estava concebuda per 7 temporades. Al final, Apple TV ha fet 6.
1: Ah, això ho desconeixia. Però
0: Sí,
1: han hagut d'apressurar la trama o han decidit prescindir del que hagués continuat?
0: bueno, els creadors havien plantejat 7 temporades i al
1: Val.
0: final, doncs mira, l'Apple TV, que pensem-ho, és que costa molts diners fer aquesta
1: Molts
0: sèrie.
1: diners pel escàs, té molts seguidors, però no els que mereixeria tenir, no? Com a mi em recorda molt el
0: Sí.
1: que va suposar Fringe en el seu moment, no? Que va començar molt fort i dius, ostres, aquesta sèrie en una altra època. Tu aquesta sèrie, per exemple, Fringe o For All Mankind, evidentment amb les limitacions tècniques de l'època, s'entén, però la mets en els 90?
0: Sí, i hi ha una cadena en obert per
1: I en una
0: fer-ho.
1: cadena on obert, un Telecinco, per entendre's, igual que va ser Expediente
0: Petar.
1: X,
0: Això que tal.
1: i passaria a formar... Vamos, la gent estaria enganxadíssima, però ara hi ha
0: Bueno,
1: tanta
0: és Apple
1: oferta...
0: TV. També és veritat que al principi Apple TV era producte només és
1: Molt
0: nostre, és a dir,
1: exclusiu,
0: això.
1: sí.
0: Molt, molt, i a partir d'aquí, a partir de, no sé si una mica després de la pandèmia, van començar a oferir altres plataformes, és a dir, els channels d'Amazon. Aquí també a Espanya podeu veure les sèries d'Apple TV afegint un suplement a Movistar, em sembla, a Orange, em sembla que també, és a dir, que ja no és aquesta exclusivitat, o com Disney. Disney al principi, Disney Plus també com havia començat això, molt producte nostre, només nostre, i a partir d'aquí s'han obert i tenen altres paquets. És que és lògic, perquè al final necessites diners per produir sèries o pel·lícules, i en aquest sentit, si només tens la teva plataforma exclusiva, els teus diners, clar, només són teus, i si vols aconseguir inversors externs, has d'omplir el paquet, has d'obrir el teu catàleg a altres plataformes i altres cadenes. Veurem la sisena i darrera temporada, que el papa on anirà. De moment podem dir que no hi ha temporada fluixa de For All Mankind, de Per a tota la humanitat. No n'hi ha, no n'hi ha. Podem discutir potser si alguna ha sigut una mica més lentota, si alguna trama, alguna subtrama, doncs es feia una mica massa llarga, però en general jo, des de 2019, que vaig començar a veure el primer episodi, jo estic molt satisfet. A mi, cada entrega que arriba, l'espero en candeletes, i 2000, suposo que aquesta sisena temporada, doncs l'haurem, no crec que arribi abans de 2028. No ho crec, potser una mica de sort finals de l'any que ve, però veurem, veurem. I l'esperem amb moltes ganes, aquesta sisena i darrera temporada de Per a tota la humanitat. Però, mentres tanto, el darrer dia, el darrer episodi de la cinquena temporada, també van estrenar a Apple TV el que és el primer episodi de la que era la sèrie spin-off, la derivació. I és a dir, els creadors van dir: home, estem plantejant una línia alternativa que sobretot la focalitzem en Estats Units. Són astronautes estatunidencs. Sí que poden sortir cosmonautes soviètics, d'altres països, però sobretot el focus és protagonistes nord-americans. Doncs per què no fem també la mateixa, sí, la línia alternativa a partir del 69, però des de l'altra cara? I llavors, quina era l'altra cara? Els soviètics. I a partir d'aquí, Hem tingut aquest estiu, fins fa cosa de 3 setmanes aproximadament, una altra molt bona sèrie, una primera temporada confirmada, una segona, d'una derivació de Predator de la Humanitat que es titula Ciutat de les Estrelles.
2: Vístase, acompáñanos.
3: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
4: Doy este paso por mi país, por mi gente y por el estilo de vida marxista-leninista.
5: Diseñador jefe, nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
6: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar. Alguien de Ciudad de las Estrellas trabaja para el otro bando.
7: Queremos que adelante el lanzamiento de Svesda.
8: Enviaríamos a esos hombres y mujeres a una muerte segura.
9: Estamos amenazados. El nivel de seguridad se ha elevado hasta el nivel 1. Quiero saber qué está haciendo todo el mundo antes de que lo haga. ¿Qué está diciendo todo el mundo antes de que lo diga? ¿Qué está pensando todo el mundo antes de que lo piense?
10: No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
1: Interessantíssima, no? És a dir, que molt, molt més des d'un punt de vista d'espionatge, més que ciència-ficció, sí, que també, no? Però més, diguem-ne, la trama d'espionatge i fins on arriben els límits, no? Del que és, doncs, el que pot ser una competència posocometa sana, no? Que en aquest cas, doncs, veiem clarament que ho deixava de ser, arriscant la vida dels cosmonautes, en el seu cas, i del que estaven a fer, disposats a fer per espionatge.
0: Sí, en aquest sentit, el to que té Ciutat de les Estrelles és molt diferent de Predator de la Humanitat. El to de Predator de la Humanitat és èpic, és èpic. Mm. És a dir, és l'aventura pura i dura cap a l'espai, primer la Lluna, després Mart, i després ja veurem què passarà. Però sobretot és un punt de vista, diguéssim, positiu, optimista. La idea de l'aventura, anem a l'aventura, anem cap enllà, després poden passar moltes coses, però la idea de fons és l'aventura i l'èpica. A Ciutat de les Estrelles no hi ha tanta èpica, més aviat diria que no n'hi ha. I el que tenim això, sí, hi ha una competència perquè els soviètics, que han sigut els primers a arribar a la Lluna, i a partir d'aquí diuen, bueno, ara hem d'anar més enllà, perquè hem sigut els primers, i a partir d'aquí, doncs, enviarem la primera dona cosmonauta a la Lluna, que també això succeïa a la primera temporada de Predator de la Humanitat, que també els nord-americans es posen les piles. I anem més enllà, sí. Però la diferència, diguéssim, del que succeeix en Predator de la Humanitat, allà, diguéssim, els polítics i els científics i la NASA, diguéssim, sí, NASA i Casa Blanca, més o menys, estan units. Poden haver-hi roces, però més o menys...
1: Vale, límits, és... límits de pressupost... De...
0: Per exemple.
1: Exacte,
0: I segons quins dubtes, és a dir, que si aquí posem com a director de la NASA, pot haver-hi lluites polítiques, però més o menys hi ha una certa idea de que tots junts anirem més enllà. A Ciutat de les Estrelles és molt diferent, és a dir, el règim soviètic és molt opressiu, és a dir, no es fia de ningú, ni tan sols dels seus científics. De fet, els científics, que aquí tenim la figura del dissenyador jefe, que al principi no té nom, diguéssim, és el dissenyador jefe que està inspirat en el que va ser el pare del programa espacial soviètic, que va ser Sergei Korolev, que va morir abans de l'arribada dels nord-americans a la Lluna. Per això és una de les causes que els soviètics es van quedar enrere, perquè va morir la persona que és qui portava tot, i així els soviètics es van estancar, i per això els nord-americans van fer el pas endavant. Aquí, en aquesta sèrie, aquest dissenyador jefe, de cara, diguéssim, a la galeria no té nom. Sí, no té nom perquè diuen, bueno, para que los norteamericanos no lo puedan secuestrar, no lo pillen, no lo encuentren, lo que sea. És el dissenyador jefe, però ningú sap, només dins de Ciutat de les Estrelles saben qui és. Però clar, el dissenyador jefe té idees, és a dir, hem arribat a la Lluna, anem més enllà. Llavors, un dels plans que tenen, per exemple, al llarg de la temporada, no és un spoiler, perquè això gairebé des del principi és, bueno, doncs, si hem arribat a la Lluna, per què no anem, per exemple, a Mercuri? Que és el planeta més proper que tenim, a banda de Mart. Anem a Mercuri, a veure què podem fer. Però des del règim soviètic, no és que no vulguin saber, estan interessats, però volen controlar tot, que no hi hagi filtracions, que els cosmonautes que hi vagin siguin, això, cosmonautes soviètics plenament lleials al marxisme, leninisme, comunisme, etc, etc. És a dir, aquí tenim que la KGB, i aquí està personalitzada per una coronel, que és molt, molt controladora de

0: que total, que esta succeïna Ciudad de las Estrellas. De fet, Ciudad de las Estrellas està inspirada en un centre que existia a la Unió Soviètica, a les afores de Moscou, que és on se centralitzava tot el que té. És com una mena de centre espacial Johnson o Cabo Cañaveral. Bueno, Cabo Cañaveral, diguéssim que els soviètics ho tenien a Kazakhstan. Però el que era el que tenien a Houston, per exemple, doncs és Ciudad de las Estrellas en aquesta sèrie, per fer-nos una comparació. El to és molt diferent. Aquí és espionatge, aquí és, a mi, així és escolta en secret. Estan espiant-se a si mateixos els uns als altres. La KGB espia el dissenyador jefe, els cosmonautes... Llavors, és molt interessant pel to. Sí que és veritat que potser, i això ja passava amb la sèrie mare, doncs clar, una sèrie nord-americana doncs, té una mena de
1: Un
0: un
1: viatge,
0: sesgo,
1: un
0: un
1: viatge.
0: esbiaix doncs, anticomunista, antisoviètic, una mica massa exagerat. Però és lògic, perquè clar, és el punt de vista nord-americà. I a veure, moltes vegades la realitat superava la ficció en el tema de la Unió Soviètica fins gairebé, i fins i tot durant l'època de Gorbachev, totes les escoltes, tota la vigilància extrema, la repressió, a qualsevol tipus de dissidència estava a l'ordre del dia. Llavors, aquesta Ciudad de las Estrellas és més curta, 8 episodis, però són tremendament addictius. Si jo me la vaig cruspir, vaig intentar veure només un capítol al dia, no, no, me la vaig cruspir en 3 dies. És que no podia deixar de veure la sèrie. Està molt ben feta, és un altre to, està molt, molt ben... Aquí també es noten molt bé els diners. I hi ha una peculiaritat, que hem escoltat el tràiler en castellà, doblat. Però en la versió original, gairebé tots els actors, gairebé tots, són britànics. I això és una idea que tenien els creadors, perquè deia, clar, volem que els nord-americans parlin amb accent nord-americà, òbviament, a la sèrie, però que els actors, els personatges soviètics, encara que siguin interpretats per actors russos, parlin amb accent anglès,
1: Que bo.
0: per diferenciar nord-americans i soviètics. Llavors, si tu veus aquesta sèrie, Ciudad de las Estrellas, en versió original, gairebé tots els actors són britànics i parlen amb accent britànic.
1: Que bo.
0: Llavors, una manera de canviar una miqueta el xip. La sèrie està renovada per una segona. Encara que oficialment no s'ha fet anunci, però diguéssim que segons fonts que he pogut consultar m'han dit que sí, que està renovada per una segona temporada, que potser arribarà. Trigarà potser una miqueta més que la sisena de For All Mankind, però potser, si la cosa continua, doncs pot ser relleu. Veurem. De moment hem vist aquesta primera temporada i veurem si la segona mantindrà el to d'aquesta primera i veurem fins a pot arribar i potser encara tindrem més derivacions. Qui sap, mentre hi hagi diners i Apple TV vulgui i el públic estigui content i la crítica, que a més la crítica i públic en aquest sentit van de la mà, potser tindrem més coses. Qui sap?
1: Doncs jo no descarto quan acabin les 6 temporades d'aquesta, en què arriben al mateix punt, que llavors comencin a fer la de Corea del Nord, que aquesta no me l'hagués perdut jo, vamos, aquesta la veuria amb els ulls tancats, perquè, mare meva, quina bogeria, i que interessant que és. Bueno, hi ha un personatge que hi ha com un nou gènere que es diu que és tipus robapantalles, no? I que el personatge de l'astronauta coreà, no? Diguem que està a For All Mankind és un d'aquells protagonistes, el Lee o King Lee, em sembla que es diu.
0: Sí, és com el...
1: Buah, és...
0: Hi ha aquest, que sembla que ja estava allà des de la tercera temporada, i
1: Sí.
0: després hi ha el taverner rus,
1: El taverner rus,
0: que
1: efectivament.
0: també estava, em sembla que des de, no sé si la segona temporada, és a dir, que hi ha
1: Són uns
0: personatges...
1: robaescenes que a la
0: Sí,
1: que aquells... Buah.
0: apareixen amb poc diàleg, amb
1: Sí.
0: poca... Apareixen molt al llarg de la sèrie, perquè,
1: Sí.
0: òbviament, estan allà a Mart, però diguéssim que quan apareixen no són indiferents, no
1: No,
0: et
1: no.
0: deixa indiferent.
1: No, no, et connectes absolutament perquè aporten aquesta visió diferent, no? Que és tan interessant. Així que, tant si heu anat al dia d'aquestes sèries com si voleu considerar que és un bon moment ara per reactivar-us, per això que dèiem, que a vegades també és una bona cosa veure que la sèrie ha arribat a bon port, perquè llavors t'estalvies desil·lusions que ja me n'he endut més d'una. Així que per qualsevol cosa, doncs en aquest cas podeu estar tranquils que si l'agafeu ara tindreu un bon desenvolupament de personatges i històries. Òscar, la propera setmana més sèries i t'agraïm, com sempre, que ens facin aquestes propostes. Una abraçada ben forta.
0: Fins la propera.